0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

la R sobre la família. Me ha confusió. Has sumat aquesta vida, jo sóc el dita ronco i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Paranoia, sentim pila, corona pesa, però està feta a mida. Tinc una

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores no suposa, segons en el Trump, un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per a un acord de pau. Les versions sobre què ha passat a l'estat d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petroler i un mercant iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. A continuació, la Casa Blanca ha atacat posicions al comandament iranianes en terra ferma.
1: Ucraïna ha violat l'alto al foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta nit. Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de 2 dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
3: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament han alertat d'infiltracions de Mossos en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries.
1: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
3: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
4: We are not accepting that kind of...
5: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Groc i a X ara fa un temps.
3: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
1: Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, es perdrà el Clàssic. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
3: El Barça Stesne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: I a l'Espanyol, 3Cat Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que actualment està de baixa.
0: Fins aquí les notícies.
6: La 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que dia sí i dia també els ruixats ens visiten. Durant el matí de divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per l'interior, sobretot al prepirineu. Les temperatures avui es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Berga el sol sortirà a les 6:40 i aquí el dia durarà exactament 14:19.
0: Lara Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una frase d'Enrique Iglesias, ja que avui és el seu aniversari, i diu: l'amor és el més important que tenim a la vida. Sense amor no som res.
0: Escolta, va estar molt bé aquesta frase. Primerament, felicitar-vos perquè ahir van dir que veu fer un programa. Escolta, puc agafar-me vacances quan vulgui, ja.
1: Sí, sí, sí. Amb això no has de patir, però tenim un bon mestre.
0: Sí, i el Roger, confirmem el que acabo de dir o no? Bon dia.
2: Confirmadíssim, bon dia. La teva absència va estar suplida amb excel·lència, amb bon humor i amb alçada radiofònica,
0: i crec que
2: els matiners et van trobar a faltar perquè t'estimen i perquè volien el millor de tu, però no et van trobar a faltar perquè l'antena sonés diferent, que això
0: és
2: fantàstic.
0: Això és el més important de tot. Moltes gràcies, Marta, Lara.
1: A tu, vosaltres. Però has sentit la trucada que va fer l'oient d'ahir?
0: No.
1: Perquè teníem moltes ganes de saludar-te.
0: No m'ho diguis.
1: Deia Pere. Bueno, es diu pobre.
2: Es diu Pere, sí.
1: El seu està escoltant, de fet, ara mateix.
0: Pere, doncs, no, mira, Pere, tornarem a trucar la setmana que ve i parlarem amb ell.
1: Sí, perquè molt simpàtic.
3: Sí, encantador. Et va enviar moltes abraçades.
0: Molt bé, doncs.
1: I es preguntava si el bon rotllo que tenim és real o no.
0: Ui, això...
1: Nosaltres li vam dir que sí, saps?
2: Li vam dir que si no t'havíem portat... Si no estàvem tapant amb la manteta era perquè algú havia d'estar a la ràdio.
0: Hi ha coses que són orgàniques que no s'han ni de preguntar, vaja. Bé, en tot cas, comencem el programa parlant de llegendes musicals, perquè, de fet, de llegendes al món de la música n'hi ha moltes, persones que tenen un talent tan sobrenatural que la història sempre els acabarà recordant i que amb tota probabilitat mai cauran en l'oblit. Avui arrenquem el programa amb una llegenda en majúscules, perquè ell va ser majúscul.

0: Esteu escoltant No Woman No Cry. És que un 8 de maig, però de l'any 1984, Island Records va publicar el disc Legend de Bob Marley and the Wailers, un disc recopilatori pòstum que encara va consolidar més el seu llegat. Es va convertir en el disc de reggae més venut de la història, superant alerta els 25 milions de còpies a nivell mundial, i actualment segueix venent milers d'unitats setmanalment, consolidant encara més èxits com One Love, I Shot the Sheriff, Redemption Song, Three Little Birds o aquest que inaugura el programa d'avui divendres. Ens podríem preguntar quina és la clau de l'èxit del disc, però la resposta, de fet, és ben senzilla. El que fa especial Legend és la seva capacitat de transmetre un missatge social i espiritual. I és que de tots és sabut que Marley utilitzava la música com una eina de denúncia contra la pobresa, la injustícia i l'opressió, alhora que defensava la unitat entre els pobles i la força de l'esperança. I avui, que per fi hem arribat al final de la setmana, celebrem que Legend faci anys i que la música de Bob Marley ens ajudi a fer el primer cafè del dia amb pau i amor. La resta de la història us la sabeu. Fora despertadors i que visca l'inici del cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia, deixa'm començar amb una dada. Dilluns fa 45 anys que va morir Bob Marley.
0: Imagina't.
2: I sort que hem aclarit que tenies mal d'esquena i que ningú va dir ahir què li passa al Canalies i ningú va respondre I shot the sheriff, saps? Però vaja, després d'aquesta broma absurda, la dada és real, eh? Dilluns 11 de maig de 1981 va morir Bob Marley.
0: Però ja, però jo, perdona, que Maiol, no és que, és que ell, tot ell és una dada.
3: Se l'estava fent a sobre, aquesta.
2: No, saps què passa? Que l'11 de maig és Sant Maiol, és el dia del meu sant.
0: Ah.
2: I llavors, vaig veure que Bob Marley va morir aquest dia, és un dia que el tens com molt al cap. I avui, clar, quan he vist que posaves Legend, dic, ostres, dic, si és dilluns, no sabia que Legend, un dels millors discos que s'ha publicat mai,
0: sens dubte,
2: que era avui, i res, volia compartir la curiositat amb tu.
0: Doncs vinga, i amb els oients, que és el més important.
2: I amb els oients, exactament.
0: Vinga, va, què passarà avui al matí de Catalunya?
2: Va, anem a la feina. Doncs mira, avui parlarem d'aquesta notícia que va saltar ahir, de dues persones a qui l'Austec acusa de ser Mossos d'Esquadra, que estaven infiltrats en una assemblea. En parlarem amb l'Austec i amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP i altres partits de l'oposició han protestat sobre aquest fet, en tot el clima de vagues que hi ha aquestes setmanes. Després anirem a les Canàries, on ja hi ha una enviada especial de Catalunya Ràdio, i on parlarem també amb la portaveu del Sindicat de Treballadors del Port de Tenerife, perquè no volen que hi hagi el vaixell fondejat a les seves aigües. I després parlarem d'un tema que ja vam tractar el seu dia a Catalunya Ràdio, però que s'està fent gros, que és l'absentisme a les universitats. Ah. És perquè els alumnes no van a classe. És un tema molt interessant, perquè no és només, diguem-ne, tota aquesta gent que són alumnes d'universitat i ara passen...
0: És que clar, t'estic dient, clar, perquè, aquí tenim els universitaris avui divendres.
2: Però no passa.
0: Podria ser la resposta.
2: No passa només els divendres. I atenció al dilema avui amb Judit Mascot, Gellàsset i Elisenda de Pineda.
0: Ai.
2: S'ha de deixar que els fills tinguin sexe a casa dels pares?
0: Ui, quina bona pregunta.
2: Doncs a partir de d'11, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això i més, eh? L'espira de l'actualitat, la frase de la setmana, Mercè Arànega, les recomanacions del cap de setmana, l'humor pendent, el concurs pendent... Tenim
0: moltíssimes coses més.
2: I el show del Madrid, que després vull parlar d'això.
0: Molt bé,
2: gràcies, Maiol. El show del Madrid està maco. Fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia, com sempre, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
4: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que Apple ja té pràcticament a punt una joguina tecnològica que jo no sé
0: si és
4: una peça revolucionària o m'he de posar les mans al cap. A veure, segons informa Mark Gurman, periodista de Bloomberg especialitzat en noves tecnologies, la multinacional californiana ja està provant uns AirPods, és a dir, uns auriculars amb càmera.
0: Ui, quin
3: ja comencem.
4: Us heu d'imaginar aquests cascos de botó que es posen a l'orella.
0: Sí.
4: Cadascun té una petita càmera que enfocarà el que l'usuari estigui veient al davant seu.
0: Mare meva.
4: Tota la informació visual anirà a parar a Siri, que és l'assistent d'intel·ligència artificial d'Apple. Dit d'una altra manera, Siri veurà tot el que tens davant.
0: Uf.
3: Quina por!
0: O sigui, és com un Big Brother mundial a temps real.
4: Compte, però ets els usuaris. Aquest detall és important. El que no podrà fer és ni fotos ni vídeos, el que estàs veient.
0: Sí que ho podrà veure, però en cap cas enregistrar-ho, perquè aquell és
3: l'art.
0: De moment.
4: I ara em preguntes, i això per què servirà?
0: Sí.
4: Doncs imagina't que ets com jo, que tens nul·les capacitats culinàries, és a dir, la cuina ben lluny, sí, perquè si no puc intoxicar algú. Doncs obres la nevera, els auriculars fan un cop d'ull, els ingredients que hi tens, i et poden recomanar un plat i fins i tot explicar-te com s'han de cuinar els ingredients.
0: Ens fan cada vegada més vagos, també t'ho dic.
3: Més tontos.
4: No, imagina't que... Un altre exemple pràctic. Imagina't que tens agendat al mòbil que tens una visita al veterinari pel teu gos.
0: No? Sí. Doncs,
4: i arribes a casa i veus en Bobby.
0: I t'ho recorda.
4: Doncs AirPod et recorda...
3: Això sí que estaria bé.
4: Que l'endemà tens visita al veterinari. Feia temps que corrien rumors que Apple estava treballant en això. Ara no només seria una realitat, sinó que es parla de que tot plegat al setembre ja podria sortir al mercat. Per tant, haurem d'estar molt atents.
5: Mare de Déu.
3: Quina por.
0: Això no arribarà a bon port, ho dic. No,
3: això anirà fatal.
0: És que si ens estem queixant del 2026, preparem-nos pel 27. Ja t'ho dic ara. Àlex, vols bon cap de setmana.
4: Vinga, igualment.
0: Que vagi bé. Adéu. Vinga, va, perquè el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor pel desenllaç d'històries com la de l'Adela Caamaño, veïna de Girona. Ha viscut tota la vida al barri vell, però la gentrificació l'ha acabat expulsant. Ha passat mesos amb l'amenaça de quedar-se al carrer a causa d'un desnonament, però finalment ha pogut entrar a un pis de protecció oficial gestionat pel patronat de la Santa Creu. Una situació límit, doncs, que afortunadament s'ha pogut redreçar.
0: Bones notícies per començar aquest divendres, 8 de maig, des de Catalunya Ràdio. I ara també toca saber de què parlarem poc.
3: Doncs mira, 8 de maig comença la Festa Major a Lleida. Jo crec que es parlarà poc de la polèmica pel prego de la Festa Major, que comença, com dèiem, avui. Va a càrrec aquest any del campió olímpic i policia nacional, Saúl Cravioto. I, de fet, una vintena d'entitats, sindicats i formacions polítiques critiquen en un comunicat que sigui ell el pregoner per les declaracions que va fer en contra de l'1 d'octubre del 2017. Diuen que la festa ha de ser inclusiva i representativa de tota la ciutadania i que el fet que sigui policia nacional doncs és una cosa que necessita abans consens, que tingui un ampli consens. Qui ha dit la seva i qui ha replicat doncs, a totes aquestes entitats i sindicats és precisament l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
7: Des que estic jo al davant del govern municipal mai hem entrat en polèmiques, sempre hem respectat les opinions de tothom i per tant respecto l'opinió que puguin manifestar aquestes entitats a les que fas referència. L'únic que tinc que dir és que el Saúl Cravioto és un exemple de valors, ho ha demostrat durant tota la seva trajectòria esportiva, és un referent per a molta gent, especialment per a la gent jove, i això és el que l'habilita efectivament per ser pregoner de la nostra ciutat.
0: Doncs vinga, l'ambient caldejadet, eh?
3: Caldejadet.
0: A la terra ferma.
3: Jo hi vaig aquesta tarda cap allà.
0: Ui.
3: A veure què em trobo, ja ens explicaré molts.
0: Per favor.
3: Mira, no ho sé, jo espero que sí, però he quedat per dinar amb una amiga i ha reservat ella i sempre és sorpresa quan hi vaig.
0: Alerta.
3: Diu, quedem a les 3 aquí. I de moment encara no m'ha passat l'ubicació.
0: Veurem doncs com reacciona també el públic o la gent de Lleida a aquest pregó. I amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Les monges del convent de Sant Antoni de Pàdua, a Toledo,
0: sí,
8: han aconseguit salvar una espècie de conill en extinció.
0: Oh.
8: Busca't. No sé si has vist les imatges.
0: És enorme, no, el conill?
8: Bueno, és que és l'espècie del conill espanyol gegant que sí, pesen 7 quilos.
0: Mare meva.
8: 7 quilos de conill.
3: Com la meva neboda. No, la meva neboda pesa un quilet més, ja.
0: Pobre conill. No, el faran a la brasa, no entenc.
8: No. Al convent han fet les reformes necessàries perquè tots els animals creixin a gust i fins i tot han muntat una nau climatitzada perquè els conills estiguin bé entre els 16 i els 23 graus, que resulta que és la temperatura que més els agrada. Vull dir que aquests conills viuen millor que tu i que jo.
0: Sí, conill
8: no
0: sant, conill sant, també t'ho dic.
8: Home, a més, amb la cria dels conills han aconseguit recuperar també la variant blanca, que en quedaven molt pocs exemplars. Es veu que ja estan morint del tot aquesta variant i les monges els han fet criar i han recuperat el conill gegant espanyol blanc. Sentim declaracions de la abadesa del convent a Televisió de Castella-La Mancha.
9: Pues al poco tiempo de estar aquí me enteré que en sus días pues habían tenido bastantes animales, entre ellos conejos. Entonces hablé con mis padres y me trajeron una pareja. A las hermanas les gustó mucho y empezamos a criar. No puede estar en una jaula convencional porque el suelo de varillas le daña mucho las patas por el peso que alcanza. Pero en cuanto a lo demás, tiene un carácter muy tranquilo, como están viendo. Es un animal que come más que los otros por el tamaño que tiene.
0: No es fa la sensació que les monges parlen igual totes?
8: Ai, perquè té com la mateixa
0: diferència. Tenen to
8: eclesiàstic. Sí.
0: Tenen aquesta freqüència a l'hora de parlar, que es pot dir Sor Lluís o Sor Concepció, que dius, parlen pràcticament amb aquest to agut i, no, i amb, aquest, amb aquesta
8: ventarella.
0: Però que relaxa molt,
8: eh? Sí, relaxa molt. Podríem anar a dormir amb la seva veu. Sí, no?
0: Sí. Entenc que el Maiol m'està dient per WhatsApp clarament, entenc que diu clarament el tema de la veu. Ah, perquè tenen la veu clara. No, perquè Maiol sempre fa jocs de paraules.
8: Clar, no ho sé, això.
0: Espera, que torna.
8: Perquè són les clarisses.
0: Ah, sí, el tema de les monges. Sí, em confirma que és el tema de les monges. Perfecte. Arriba l'Ot Serra amb un motiu per sortir del llit. Ot Serra, bon dia.
5: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit o saltar al llit és tenir fills. Per primera vegada, la població de més de 65 anys representa el 20% del total a Catalunya. Hi ha més d'un 1.600.000 persones en la tercera edat. Per contra, el percentatge de menors de 15 anys continua a la baixa i encadena 12 anys de caigudes. L'envelliment demogràfic és una tendència establerta a casa nostra que es pot revertir de dues maneres, amb immigració i d'aquí la regularització recentment aprovada pel govern espanyol, o bé tenint més fills.
0: Moltes gràcies, Ot! Què li passa, Ot, per favor, de veritat?

0: fet el programa conduït per Daniel Guzmán a la segona temporada del programa 100% Únicos de 4 i atents al que deia.
1: Me ha costado mucho no huir. Me ha costado mucho entregarme al 100% y confiar.
2: Eso es porque a lo mejor no te ha llegado esa mujer adecuada para ti.
1: Yo creo que en muchas ocasiones han llegado personas maravillosas a mi vida, a las que quiero mucho a día de hoy, y he sido un niñato, un inmaduro, no era mi momento, no estaba a la altura. Prefiero hacerme la autocrítica siempre que criticar, ¿no?
3: Una autocrítica fantàstica a l'entrevista de Dani Martín, sí, que va estar molt bé, perquè, clar, quan et vas fent gran, retrospectivament vas mirant algunes de les coses que has fet i, com s'acostuma a dir, rectificar és de savis. Per tant, des d'aquí felicitem a Dani Martín, que és una meravella de persona. Quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Pedro Pardo, que estrena el Rèquiem de Mozart dimarts que ve a l'Auditori de Barcelona, va comparar el compositor austríac amb Rosalía.
4: Tu diries que Mozart és com Rosalía d'ara, que va ser un revolucionari.
5: No, és que va ser absolutament revolucionari, no amb el Rèquiem, perquè amb el Rèquiem justament fa un Rosalía agafant fugues, agafant tècniques que ja feia Johann Sebastian Bach 100 anys abans, però ell va ser dels primers que se'n van fotre de la noblesa amb una òpera. O sigui, ell se n'en fot de la noblesa dient que els nobles són idiotes i els hi diu d'una manera molt intel·ligent, per exemple, posant escales i fent que els músics riguin, que els músics se'n riguin de la noblesa.
3: Sis minuts, arribem a 6:15.

0: Ja no m'importa nada.
1: I què passava tal dia com avui, Marta?
2: Doncs un 8 de maig del 1975, així Enrique Iglesias, fill d'Isabel Presley i Julio Iglesias. De fet, ell va començar la seva carrera amb un pseudònim, amb Enrique Martínez, perquè no volia que el relacionessin amb el seu pare. Es veu, això no sabia, va néixer amb una malformació congènita, això que es diu situs inversus, que és que el té el cor, doncs el lloc oposat a que la majoria de gent no el té a l'esquerra, sinó a la dreta, i si algú li ha d'agrair la carrera que té, es veu que ha de ser a la seva cangur, Elvira Olivares, que quan era petit doncs li va deixar $500 perquè pogués gravar la seva primera demo i després la pogués presentar a les discogràfiques.
1: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui divendres 8 de maig, la Lluna entra a Aquari i es troba amb Plutó. Aquesta Lluna desperta ganes de llibertat, d'autenticitat i de mirar el futur amb altres ulls. És un bon moment per trencar rutines, sortir del pensament de sempre i escoltar idees noves. Però amb Plutó pel mig, la pregunta va més al fons. Què has de transformar dins teu per poder viure aquest futur que imagines? No es tracta només de ser diferent, sinó de ser més honest amb qui realment ets. Bon cap de setmana.
1: I a aquestes hores del matí també volem saber qui bufarà espelmes avui.
2: Segur que ho celebra com cal una de les grans xefs catalanes, Carme Ruscalleda, que en fa 74. També bufarà espelmes el cantant Enrique Iglesias per molts anys, perquè avui en fa 51. Ella mateixa segueix sent ella, la que segueix aquí, avui en fa... Què és això?
4: Filla, sigo aquí.
2: Ai!
4: Ai, Déu meu.
2: Bueno, la que segueix aquí, avui en fa 60, la martíssima Marta Sánchez. És que dic que estic llegint.
4: No ho llegeixes.
2: I acabem felicitant l'exfutbolista Luis Enrique perquè avui en fa 56.
4: Molt bé.
2: Un divendres sempre és un bon dia per fer anys, per tant, moltes felicitats i que tingueu un molt bon cap de setmana.
1: Aparteu les criatures que arriba Rosé i Bruno Mars.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem com està Rodalies el dia abans que el servei torni a ser de pagament. A partir de les 11, entrevistarem Mercè Arànega i Magda Puyo, que interpreten La meitat de l'ànima a la Sala Atrium. Muixca, Svetlana i Mama Duixa faran la prèvia del clàssic a la tarda i ens visitarà un robot a l'estudi. Al Catalunya Nit ens visitarà l'actriu Júlia Mascort, una de les protagonistes de la premiada Jo no moriré de amor. També parlarem amb el músic Miguel Poveda. I aquest cap de setmana, el suplement farà programa dissabte des de l'Hospital Clínic a motiu de la segona jornada del Clínic Obert. Diumenge hi haurà tertúlia esportiva a poques hores del Barça-Madrid. Roger Escapa conversarà amb Àlex Corretja i Martina Klein. I també seguirem pendents de l'arribada a Tenerife del creuer infectat amb un brot d'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. Un dia més parlem de l'antivirus. El món sencer està pendent del creuer on s'ha detectat el brot i que aquest cap de setmana arribarà a les Canàries.
1: Els passatgers amb símptomes ja han estat evacuats, però tot i així s'extremen les mesures de seguretat amb els que queden. L'Organització Mundial de la Salut envia, però, un missatge de calma i prudència. El seu director, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però no té res a veure, diu, amb el que va passar amb la Covid.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Mentrestant, el govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local.
1: Això a Tenerife, el vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del barco fins que tinguin l'avió que els han de portar cap a Madrid. Declaracions d'Alberto Cabello, portaveu del govern canari, al Catalunya Nit.
3: El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? de esos nacionales de cada uno de sus países.
0: Donald Trump resta importància a l'intercanvi de foc a les últimes hores de l'estret d'Hormuz.
1: Diu que no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau. De fet, segons ha revelat una periodista nord-americana, hauria qualificat els atacs nord-americans de copet afectuós. En tot cas, ha advertit que, si no hi ha un acord aviat, tornaran a l'ofensiva.
4: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Ucraïna posa a prova els nervis de Putin.
1: El Kremlin ha decretat una treva unilateral per protegir la desfilada militar de demà a Moscou per commemorar la victòria sobre els nazis durant la Segona Guerra Mundial. Ucraïna, però, l'ha desafiada ja aquesta matinada llançant un atac amb una vintena de drons sobre la capital moscovita que han estat neutralitzats per l'exèrcit rus.
0: Llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: L'Audiència Provincial, però, li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor.
0: Sindicats d'ensenyament denuncien que els Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents que preparaven jornades de protesta aquests mesos.
1: Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit explicacions al govern de Salvador Illa. Sentirem Anna R., de Junts, i Jessica Albiach, dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos.
5: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
6: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
1: La CUP ha titllat el PSC d'hipòcrita i Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els Mossos no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
1: Això segons el servei sobre el canvi climàtic Copernicus. Aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els propers mesos es desenvolupi el fenomen del Niño, i això pot fer disparar enguany les temperatures a tot el planeta.
0: 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb l'antivirus, un dia més que analies en totes les portades del dia. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya negocia contrarrellotge la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons el periódico, passaran un examen abans de baixar del vaixell.
8: L'Ara mira la vessant internacional i titula que
7: l'OMS crida a la calma amb les paraules textuals «L'antivirus no és com la Covid». Ara bé, el Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge en la línia inversa. I llegim «Els experts alerten». El contagi és més senzill de l'anunciat.
9: Altres temes de portada. L'anfitrió del Papa espera a Barcelona. Gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí a Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara Pro explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa. Es refereix, en aquest cas, però, a la seva visita als Estats Units.
7: També en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Ho diu El Periódico i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: I els articles dels diaris, evidentment, avui van carregats del brot d'antivirus que torna a ocupar, precisament, doncs, molts dels articles d'opinió.
7: Sí, La Vanguardia, l'Ara i El Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
9: El diari del grup Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i dotar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
7: L'Ara destaca que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
9: El diari subratlla que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
7: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
9: El rotatiu lamenta l'enfrontament entre el govern espanyol i el canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
7: Per la seva part, El Periódico i El País dediquen l'editorial avui al judici del cas de les mascaretes que ja està vist per sentència.
9: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal al sector públic.
7: El rotatiu de Prisa lamenta que ni el PSOE ni el PP, que porten 40 anys alternant-se al govern, han tingut voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
9: I El Periódico adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
7: El Periódico afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
0: 6:02, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
8: Al Valle de los Caídos.
0: Caídos?
8: Sí. Ha demanat al Pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que, quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil, es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
0: Que bé. Sí. Volen fer visites. Sí. Qui ha convertit la migdiada en un concurs?
8: Seul, la capital de Corea. El govern municipal ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic d'un país que viu amb les 24 hores els llums encesos, podríem dir. Per poder competir hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. Per tant, tipus pijama, no anar vestit com si anessis a treballar.
0: Aquells monos encès d'animals també són molt xulos.
8: També, també. N'hem vist fotos, eh? A les 3 de la tarda, al parc on van fer aquesta migdiada es va transformar en un dormitori gegant, tot s'ha de dir que molts duien antifaz. Per determinar qui aconseguia el descans més efectiu, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
0: Alerta a les biblioteques.
8: Perquè redoblen la pressió a les seves reivindicacions i plantegen una vaga indefinida a partir del 26 de maig. Això és a les portes de la selectivitat. Els treballadors mantenen les aturades de cada dissabte i criden també la manifestació de demà. Reclamen condicions laborals dignes per garantir un servei de qualitat.
0: Un correu peculiar.
8: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga-Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular que no és d'una empresa especialitzada en enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg. Anem al País.
0: Vinga, Marc Curado, també volem saber aquestes hores del matí quin temps ens espera ja pràcticament a les portes del cap de setmana.
9: Això mateix, tant avui com al cap de setmana. Pel que fa avui, parlarem de sol al matí, de ruixats a la tarda. Al matí aquest sol que lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen també ruixats dispersos a tot l'interior. I cap de setmana, demà, precipitacions al migdia i diumenge, això sí, dia de sol.
0: En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Recordar-vos també en emissió conjunta per ICAT i aquestes hores del matí alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
10: Doncs mira, amb un festival i un projecte solidari que se celebra aquest cap de setmana a Premià de Dalt per visibilitzar l'endometriosi.

0: aquest cas no els podreu veure a Constantí, sinó a Premià de Dalt, com dèiem, els Pets, també hi haurà Reggae per Chicks, la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, que, per cert, comencen concerts aquest cap de setmana.
1: I tant, sí, sí,
0: a la festa... I tindrem l'enviada especial de Lara García.
1: Ah, mira, ja que bé, ja ens ho explicarà. I tant, i tant, i tant, i tant.
0: També tindrem festa final amb DJ Neus González.
1: Batonet, Neus, des de la ràdio.
0: I tots els beneficis de les entrades que podeu comprar a la pàgina web aniran destinats al projecte d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona per investigar precisament sobre l'endometriosi.
1: Hi haurà més concerts, em sembla.
0: I aquest, pel d'avui, t'agradarà.
1: Ah. Vuelves en cada sueño que tengo. Pablito, Pablito.
0: No sé si tens plans per aquesta nit.
1: Intentar descansar i no moure massa la cama.
0: Bueno, amb Pablo Alborán jo crec que podries descansar.
1: Per Pablo Alborán el que faci falta.
0: Doncs el podeu veure aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre. Això sí, entrades esgotadíssimes, però segur que serà un gran concert.
1: I avui també, evidentment, hem de parlar de la Festa Major de Lleida.
0: El dret de sortida serà aquest vespre amb un espectacle amb més de 300 drons que es podran veure a la Seu Vella. Hi haurà concerts durant tot aquest cap de setmana de Mamaduixa, amb Selva Nua, Auxilio, Banda León... Ai, León.
1: León.
0: Banda León. I a més, Guillemino presentarà el seu nou disc, que es diu R&B. Ho farà avui a les 10 del vespre al Cafè del Teatre. Després, per cert, també Guillemino serà a Barcelona i el juny i juliol el presentarà a Sant Hilari Sacalm, Girona, Sant Hipòlit de Voltregà i Altafulla.
1: Vinga, va, per acabar de reblar, dos apunts ben ràpids.
0: Sí, el primer, una estrena. Avui al Teatre Lliure s'estrena El fill, amb direcció de Ferran Utzet i amb Jordi Figueres i Mercè Pons. Serà una obra per tancar la temporada a l'Espai Lliure. I el segon, que correu, perquè la setmana vinent hi ha el concert per la pau en benefici de la Creu Roja. Això ho organitza la Fundació Victòria dels Àngels. Això està dirigit per Pedro Pardo, que recordem que ahir va passar per aquí, pel Matí de Catalunya Ràdio, i tot plegat, doncs això es farà el dimarts, dia 12 de la setmana vinent, a l'Auditori de Barcelona.
1: I aquestes hores del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio, volem moure el dial, però cap on? Com sempre ens ho explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, el programa de Catalunya Ràdio Fil Directe, presentat per Àngels Barceló cada dia a la 1 de la tarda. Era un programa d'entrevistes amb la participació dels oients, i el convidat d'aquell dia era el secretari de la Presidència de la Generalitat i mà dreta de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta.
3: Fil Directe.
4: Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la 1 del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe a Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem als nostres oients que, com sempre, els telèfons, el 322-4914, repetim, 322-4914, amb el prefix 93 de Barcelona.
1: Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Quina meravella, 933-224-914.
5: Exacte, que no truquin avui, que no sé qui respondrà. Mític Lluís Prenafeta.
1: I tant, i mític també Àngels Barceló.
5: I mític també que fa programa avui, també.
1: Exactament, sí, sí. Però que és interessant veure com van canviant les veus.
5: Exacte, sí.
1: Fa uns quants anys, i tot i que, evidentment, és una veu que ens sona moltíssim, com va canviant...
5: Potser no l'hauries reconegut, sí.
1: Exactament. Home, l'Àngels Barceló sempre se l'acaba reconeixent.
5: I tant, sempre.
1: Quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Moscou, a Rússia, és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Aquí a Moscou ja ho tenen tot a punt per celebrar un any més el Dia de la Victòria, que commemora la derrota de l'Alemanya nazi davant els aliats i recorda el gran nombre de morts en l'intent d'invasió de la Unió Soviètica. A diferència dels països de l'Europa Occidental, a la zona de l'antiga URSS, la festa se celebra el 9 de maig i l'acte principal es du a terme a la plaça Roja de Moscou amb una gran desfilada militar. Com a bona desfilada, l'exèrcit rus solia treure a passejar el seu armament més pesat, però des de l'inici de la guerra amb Ucraïna, aquest ja no es mostra per temes de seguretat i pel temor d'atacs de drons ucraïnesos. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Moscou, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí un quart d'hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui al programa amb Ricard Ostrell Mallol?
5: Doncs mira, tenim un equip de Catalunya Ràdio a Tenerife on hi anirem per saber l'última hora del vaixell amb antivirus que hi ha d'arribar demà, si no em falla la memòria. També estarem a l'estació de Sants perquè demà deixarà de ser gratuït el servei de Rodalies. I també estarem pendents de la notícia que va saltar ahir d'aquests Mossos que es van infiltrar en una assemblea d'Ustec. En parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu d'Ustec, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP és un dels partits de l'oposició, també Junts, també Comuns, que han protestat molt per aquesta infiltració. Després parlarem amb l'Emilio Pérez de Rozas per parlar del ball de bastons al Bernabéu. El ball de bastons gairebé literal, perquè no hi va haver esbatussada amb bastons, però sí que ahir dos jugadors van acabar a les mans i un d'ells va acabar a l'hospital amb un traumatisme craneoencefàlic. Parlem de Tchouaméni i Valverde, i la situació està molt i molt i molt i molt caldejada a Madrid, i recordem que diumenge hi ha un Barça-Madrid al Camp Nou en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. A dos quarts de deu parlarem de l'absentisme a les universitats. És un tema que ja vam parlar fa uns quants dies a Catalunya Ràdio i que aquesta setmana es va fer més gros per una carta del degà de la Pompeu Fabra parlant-ne. Veurem per què els estudiants no van a classe. I a partir d'un quart d'onze, el que et deia abans, amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, els pares han de deixar que els seus fills tinguin sexe a casa?
1: Tinc moltes ganes de saber què diu Judit Mascó.
5: Ja veurem.
1: Jo diria que, mira, faig una aposta. Jo aposto que Judit Mascó dirà que sí.
5: Doncs a un quart d'onze tindràs la resposta.
1: Veurem.
5: Després tindrem la Mercè Aránaga i la Magda Puyo i a dos quarts de dotze les recomanacions del cap de setmana que, com que hi ha la Marta Viana, sempre ho hem de dir a aquesta hora.
0: Bueno, no és que sigui la que coordini la secció, però és que és la que la gent escolta més.
5: I després amb el Lluís Gavaldà per posar-hi una cirereta, els temes pendents i l'humor pendent. Vas guanyar 200 euros aquest divendres, que sempre venen. Bé.
1: Doncs vinga, que d'aquí un 3 i no res amb Ricard Ostrell arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, moment de jugar amb els oients, amb tots els que esteu fent un cafè a aquestes hores del matí. També amb la Marta i la Lara, perquè arriba el moment de la Dada Mallol.
5: Doncs mira, la Dada Mallol intenta ser sempre un servei públic, però avui és un servei particular amb dues dades que crec que necessites.
1: Ah, va, a veure. Oh, oh, oh, oh. Quina mala llet.
5: I en concret, quants fisioterapeutes hi ha a Catalunya?
1: Meravella, Mallol.
5: Va, que te porto dues avui.
1: Jo, mentre va. Només n'hi hagi un, ja sóc feliç.
5: Quants n'hi ha, digueu?
0: Milers.
1: Milers, sí.
0: 5.000.
1: Més.
0: Més,
1: jo diria...
0: 10.000.
1: Mira, jo diria 20.000.
5: Ui. Doncs Lara García, per segon dia consecutiu, és la que més s'acosta. 10.573 fisioterapeutes a Catalunya, segons dades de l'INE.
1: Molt bé.
5: Aviam si n'hi ha algú que et pugui arreglar. Sí. Segona dada, quants ibuprofens es consumeixen cada any a Catalunya?
0: Jo, milers.
1: Ella parla per ella, doncs si ella milers, no sé, 100.000. No, és molt poc, no? Més.
0: A tot Catalunya.
5: Sí.
1: Milions. Un milió. Milions.
0: Milions. Milions.
5: Digueu, quants
1: jo
5: milions?
1: Jo diria 10 milions.
5: 10 milions?
0: Bueno, difícil.
3: Un milió i mig?
0: Sí, 3 i mig.
5: Doncs mira, es calcula que es prenen 12 ibuprofens per cada 1.000 habitants i dia. Això, si fem un càlcul una mica arrodonit, en surten 35 milions d'ibuprofens. Deixa'm dir-te que també he buscat a quina edat s'ha de deixar de fer crossfit, però no hi ha estudis encara que ho diguin. De fet, el que diuen és que es pot fer qualsevol edat, sempre, això sí, que regulis bé la intensitat.
1: Els del meu...
5: Aquesta és la cosa important.
1: Els del meu box et fotran canya si t'estan sentint ara d'això del crossfit,
5: he dit a qualsevol edat, però que s'ha de regular bé la intensitat. Els del teu box t'han dedicat l'Elias, avui això no.
1: Mal gest al gimnàs pot passar de fàcil.
5: Sí, home, qualsevol edat, en qualsevol estat de forma i en qualsevol moment. S'ha de fer esport... Amb cap, sempre.
1: Per sort, no tinc queixals del seny.
5: Bueno, jo tampoc.
1: Ni queda cap. Gràcies.
5: I ara vocalitzo igual que sempre.
1: Sempre, fantàsticament bé. D'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens deixa la televisió. I també alerta, perquè seguirem la història de l'Arnau Bofa, que va marxar a Austràlia fa mig any i que ha passat ja un parell de vegades pels matiners.
0: Oi, que bé!
1: Doncs res, demà, crec que és demà, ja torna i ens explicarà una miqueta com ha acabat de passar aquests últims mesos a Austràlia. Serà d'aquí uns moments.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
9: Frena el feixisme espanyol i català.
8: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
10: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
8: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
8: I el que faltava.
3: L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Hola, Anna.
11: Hola.
7: Amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
12: Un món on tothom està de vacances.
13: En creure un món.
12: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ross, també coneguda com a Madre Mente. En regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
14: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
7: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
15: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
15: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
7: Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
18: Creo que no.
7: Però la tenim tota.
18: Viva el vino!
1: 8 minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el darrer matiners d'aquesta setmana. Bon dia a tots els que mica en mica aneu fent el cafè també amb Catalunya Ràdio. Arriba el moment de recordar algunes de les coses, alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. A Som Meva m'encanten les enquestes de Som Meva, és que no puc, o sigui, m'encanten, m'apassionen, perquè van sortir al carrer per preguntar amb qui no t'embolicaries mai.
0: Oh.
1: Saps?
0: Amb qui?
1: Aneu-hi pensant, que ara us trasllado la pregunta. Mentrestant, mireu què explicaven, què contestaven.
19: No m'enrotllaria mai amb algú que...
20: Ha posat les banyes.
19: Amb algú que tingui millor amiga.
21: No m'enrotllaria amb algú que no es lia amb llengua, sincerament, perquè m'ha passat i és dur. I després de l'outfit. A mi, rotllo cani, així, no m'agrada gens. Tampoc pijo, però un xandall...
19: No ens agrada el xandall?
21: No molt.
22: Jo mai m'enrotllaria amb un fatxa. Encara que tinguis una mala ratxa, no et follis amb fatxa.
19: Jo mai m'enrotllaria amb una persona que...
23: Bueno, una cosa que tinc molt clar és que es drogui. Afecta la relació i el vincle que tens amb una persona... greu.
24: Que no tingui metes a la seva vida.
19: Quines metes tens tu a la teva vida?
24: Guanyar molts diners i ser milionari.
19: La gent victimista. La vida és molt dura, però hem de tirar cap endavant. La gent que es tira cap en fons i només que es queixa, malament. Fora.
25: Si ja de primeres ja veig que té els valors contraris a mi, encara que sigui molt guapa...
19: T'ha passat algun cop?
25: D'endur-me algun susto, sí.
26: M'agrada l'humor de Jair Domínguez.
27: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
1: Bé, amb qui no us enrotllaríeu mai, vosaltres?
0: Jo amb algú... Ai, perdó.
19: No,
0: amb algú que faci molta pudor.
1: Ah, també.
0: Per dir, això
1: jo, dents brutes, dents brutes.
0: Exacte.
1: Dents brutes...
0: Una boca que dius matrossos...
1: Horrorós. No. Per cert, és que tenim aquí alguns universitaris que surten de festa d'una discoteca que hi ha aquí al costat de la ràdio, que estan a Beethoven Diagonal, i em diuen que saludia Mellados, suposo que ho dic bé, Mellados i Savi. Ho estaran escoltant, ho dic bé, no? Doncs vinga.
0: Un petó.
1: Doncs ells, d'abraçada, nois, a dormir.
0: Saludats, esteu.
1: Saludats. A dormir, que ja és moment de marxar cap a casa.
0: Està bé perquè van amb aigua.
1: Aigüeta, hidrateu-vos i porteu-vos bé, d'acord? Vinga, va, que seguim. Que, per cert, l'Alberto Gadel, que és un dels que presenta el Love Dicat, va passar pel filtre de Joel Díaz a l'APM i ens va deixar algunes perles interessants.
28: El seu amor platònic és el de Figaflaues.
29: Li vaig fer el nus de la corbata l'altre dia, a Sant Darrà. Li vaig dir, treu-te-la, no?, que la tens molt mal feta.
30: Picat.
29: I ell. I jo. I ell. I jo. Bon amor, me'n vaig.
31: Diu.
29: I vaig pensar que era el bon.
31: Ets bo, eh? Sí, jo noto quan algú és bo. T'anirà bé, tu, la vida.
28: Diu que li agrada l'olor de Jair Domínguez. T'agrada l'olor de Jair Domínguez?
29: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
28: Com la definiries, l'olor de Jair Domínguez?
29: És que ara t'enfreno, no sé com explicar-ho.
28: Però és com molt masculina, molt...
29: No sé, és que em torna boig.
28: La pròxima vegada que el vegi, doncs ja...
29: Es nifal, sí.
28: Vaya esnifada.
31: No, això no ho faré.
32: Espera, que tinc cianur aquí.
29: Ala, és com la Rosalía al concert, literal.
28: Igual, sí. No,
29: perfecte.
28: No, perquè faràs alguna cotxinada.
29: No, cotxinades no.
33: Vull ser, qui no apoya no folla.
1: M'encanta l'Alberto Gadel. Una abraçada des d'aquí al company d'ICAT. Ajuntament amb la gala fan el programa Loft. Bé, al llarg d'aquests últims mesos hem anat seguint l'evolució de l'Arnau Bofa, que és un català que ha anat a viure a Austràlia. Ens ha anat explicant algunes de les curiositats que ha anat visquent, que s'ha anat trobant en la seva estada a Sydney. I ja marxa, li toca tornar cap a casa. Vull saludar-lo a aquestes hores del matí. Arnau, molt bon dia.
2: Bon dia, Canalies, i bon dia a tot l'equip.
1: Què tal?
0: Bon dia.
2: Jo superbé, jo per aquí, ara estic a Brisbane, ara no estic a Sydney, he vingut de viatge a Brisbane uns dies, però estic molt content, la veritat, disfrutant d'aquests últims dies per a Austràlia.
1: Quan tornes cap a Catalunya?
2: Mira, torno aquest diumenge ja, o sigui, ja sent res.
0: Yeah,
2: o sigui, surto el diumenge, però arribo el dilluns, perquè és un vol molt llarg, que llavors, doncs, mira, doncs m'agafa dos dies, perquè són quasi 23 hores de vol, però sí, arribo el dilluns.
1: Ha passat el temps, vaja, volant, et fa pena venir cap a casa, estàs content, et quedaries més temps a Austràlia? Com m'ho estàs portant?
2: Mira, tothom em pregunta aquesta pregunta, i la veritat és que...
1: Que original que sóc, doncs, que original que sóc.
2: No, perquè és una pregunta que es fa molt, i la veritat és que no em fa pena, perquè m'ho he passat molt bé, ha sigut una etapa molt bonica de la meva vida, i he disfrutat tant, que estic content, la veritat.
1: Escolta'm, amb què et quedes d'aquest viatge que has fet a Austràlia?
2: Mira, em quedo sobretot amb Austràlia, que és un país molt bonic, Sydney, que és una ciutat preciosa, amb els amics que he fet i amb les feines que he treballat, perquè m'ho he passat molt bé, la veritat.
1: Escolta'm, Arnau, jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
2: Mira, si m'he enamorat o no m'he enamorat? La resposta és no, la veritat.
1: Oh!
2: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. No m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
1: Si m'ho diguis. Era la propera pregunta.
2: Sí,
1: és a dir,
2: sí.
1: T'has portat bé aquest mig any? No has fet res de res?
2: Mira, jo la veritat, quan vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... per desavair-me una miqueta de la ruptura, també.
0: Fantàstic.
2: Però, bueno, sí, m'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps d'això que et duré la postruptura i, bueno, m'ha anat molt bé, la veritat, aquesta època, sí.
1: Et puc demanar quant temps va durar la relació abans de la ruptura?
2: Mira, abans... sembla un programa del cor, això, sí, m'encanta.
1: Clar.
2: Vam estar un any de relació. Ara, que potser no és molt, però, bueno, jo tinc 23 anys. Per mi, un any de relació és molt, la veritat. Així que sí, vam estar un anyet.
1: Sí, és poquet, un any.
0: Sí, però té la boca. Amb aquesta edat, clar. És una cosa llarga.
2: Sí, jo vam deixar pocs dies abans de vindre aquí a Austràlia, però, la veritat, tenim una bona relació amb la meva exparella. Així que, bueno, també és genial per això, per tindre una bona relació amb l'exparella. Això m'encanta, també.
1: En tot cas, algun dia, Arnau, vine aquí als estudis i ens expliques curiositats que t'has trobat aquest mig any a Austràlia, que també ens puguis dibuixar una mica més com ha estat aquesta escapada.
2: M'encantaria, perquè han passat tantes coses, i vaig començar treballant de camarer i, per exemple, l'altre dia vaig conèixer el primer ministre d'Austràlia. Vull dir, ha sigut uns 6 mesos tan intensos...
0: I com va anar això?
2: Ostres, doncs mira, jo estava treballant al teatre, jo estava treballant al departament de vestuari, i es veu que el primer ministre d'Austràlia, és a dir, bueno, seria l'equivalent al president d'aquí a Espanya, em va vindre a veure l'obra de teatre, i després de veure l'obra de teatre va entrar als camerinos, on estava treballant jo, pues, a saludar una miqueta a tot l'equip, i sí, vaig poder tindre una petita conversa amb ell de 2 minutets, i la veritat, molt simpàtic.
1: Ens has d'explicar moltes coses, Arnau. Un dia vens cap aquí als estudis i ens ho acabes d'explicar bé, d'acord?
2: Merci, sisplau, una abraçada.
1: Que tinguis una bona tornada, que vagi bé, Arnau.
0: Adéu.
2: Una abraçada a tots.
1: Adéu, Lara García, Marta Viana, bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Tornem dilluns. I a veure, tinc per aquí el Cordomino, suposo.
3: Aquí mateix, bon dia.
1: Home, Eloi, què tal?
3: Com estàs?
1: Bé, mica en mica, vaig fent, la cama va tornant a lloc.
3: Quants quilos vas aixecar?
1: No sé, noi, vaig passar.
3: És el crossfit o és l'enamorament?
1: Home, no, l'enamorament no, té més a veure...
3: L'enamorament a vegades porta moviments...
1: Però què vols dir, que l'enamorament porta moviments?
3: No ho sé. No ho sé.
1: Però tipus salt del tigre?
3: Clar.
1: No sé, de moment no. Jo encara estic en edat de fer salt del tigre, eh? Per aquí l'Ostrell, bon dia.
4: Hola, què tal?
1: Salt del tigre, no?
3: Més passant.
4: Ja no tens edat, als 50 anys un s'ha de cuidar.
1: És que no tinc 50 anys, quina mania.
3: Pam.
1: Tinc 44, a punt de fer-ne 45.
4: Vés a explicar el que vulguis.
1: Que hi vas dir que tenia mal d'esquena i no tenia mal d'esquena, eh?
4: La temperatura avui fa fred, Eloi.
3: Notes, eh?
4: Sí. Va, que tenim 20 segons.
1: És que pobre, no.
3: Començar, eh?
4: Sí, digues, va.
3: Res, que avui s'anirà ennuvolant. Ara al matí farà sol una estona, però ràpidament s'ennuvolarà. Cauran 4 ruixats, però molt poca cosa avui. I demà sí, que a partir del migdia tarda tindrem una tongada de pluja que regarà tot a Catalunya. però diumenge tornarà a fer sol.
1: Que tinguis bon cap de setmana, Eloi.
3: Igualment.
1: Una abraçada, adéu. Doncs vinga, adéu. Que comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tenim per aquí. Que vagi molt bé, matiners, bon cap de setmana i tornem dilluns.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Ens hem fet una mica de recopilació de les contrasenyes més hackejades del món per recordar-vos el que no heu de fer. I ho hem fet en forma de
1: top 5.
2: Perquè la gent que li fa molta, molta, molta, molta il·lusió que sigui la data de naixement d'un fill seu és més o menys investigable, és desxifrable.
0: Sí, sí, sí, no és el que hauríeu de fer tampoc, però avui anem a les top comunes del món, és a dir, el que pots fer un bot, perquè un bot almenys haurà de buscar la xifra o la data del teu naixement del teu fill o del teu, però no sereu, n'hi ha de més senzilles encara.
2: No sereu mals pares per posar quatre números random en lloc de la data de naixement del teu fill.
0: No, no, no, clar que no. Mireu, doncs en el número 5 us poso la contrasenya 1111, és a dir, 1 fins a... No?
2: A l'infinit.
0: Exacte. És que si almenys escollíssiu un número que us agradés més, no sé, 444 o 999, però no, la gran majoria de gent es veu que es queda amb l'1111.
2: Però més que l'1234?
0: Sí, no, no, no, és que comencem pel final top 5.
2: Ah, ara arriba.
0: Però la gran majoria de gent es queda amb aquest número. I clar, tenint en compte que la majoria de contrasenyes tenen un número limitat de caràcters, aquí el hacker només cal anar teclejant-lo fins que ja no en capiguen més. Tu pots seguir teclejant, però l'encertaràs sí, igual, perquè està limitat.
2: Amb un mòbil acabaries ràpid.
0: Clar,
2: amb un caixer només cal fer 4 clics.
0: Mira, el que deia va ser en Roger, tireu per números que sapigueu de memòria, el telèfon fix de la vostra àvia, el número del vostre carrer, el codi postal, la matrícula del cotxe... No agafeu-lo, perquè és que us passarà, sinó, com a mi, que l'has de canviar cada moment a la feina, cada 2 mesos, i anem pel 12 o el 13.
3: Ah, tu vas per aquí.
0: No, però sí que és veritat que a vegades poses una xifra al final, comences per l'1, i és un error, també.
3: Va, en el top 4.
0: El número 4, el típic QWERTY, ja sabeu que no vol dir res, però no us penseu que sou els únics a qui se us ha acudit teclejar les lletres de la primera línia del teclat en ordre d'esquerra a dreta, creient-vos superoriginals.
2: I la gent que es creu encara més intel·ligent, en lloc de QWERTY, que fa servir QWERTY o IOP.
0: Ah, sí, exacte, clar, totes, no? Però no t'hi tocaven a vegades, eh?
3: Sigui com sigui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
0: Clar, el passa que un dia us trobareu que aneu de vacances, haureu d'entrar al vostre compte des de l'ordinador d'un hotel o d'un ciber o d'on sigui, i clar, la feina serà vostra, perquè per si no ho sabíeu, no tots els teclats del món estan configurats igual. Les tecles no són sempre al mateix lloc. O sigui, tu vas a França i si poses el QWERTY et surt AZERTY, perquè on hi ha la Q hi ha la A i on hi ha la W hi ha la Z. Vull dir que no és tan evident. No et pensis que així no has de recordar. No, ho has de recordar igual.
3: A França no serveix, això.
0: No, n'hi ha molts llocs del món que tenen teclats diferents.
3: En el número 3.
0: En el número 3, admin. A veure, o sigui, es diu contrasenya perquè ha de ser personal. Si deixeu que la que us ha deixat l'administrador, o sigui l'informàtic, sigui la vostra, doncs és com si li donéssiu les claus de casa a tot el personal que hi ha treballat en la seva construcció. O sigui, tens la casa acabada i dius, vinga, anem a repartir una casa, hi ha una clau a casa del manobre, una altra a casa del pintor, una altra a casa del fuster, una altra a casa d'electricista...
3: És que hi ha gent que quan es compra una casa no canvia el pany i deixa les claus, vinga, de l'anterior. És igual.
0: Exacte, i a sobre reparteix
3: doncs
0: per tot
3: el
0: veïnat.
3: Sí, sí, sí.
0: Això és el mateix, molt malament, no ho feu.
3: Vale. En el número 2.
0: En el número 2, doncs, no us creureu, però la segona contrasenya més hackejada del món és password. O alguns amb la gran innovació de posar la primera en majúscula, no fos cas, eh? Ja dius, és que jo ho he canviat molt. És que si almenys ho poséssiu en català, mira, tindríeu dos beneficis. Beneficis del català, eh?
2: La doble S.
0: Mira, en el primer, exacte. Que
2: no, que en anglès també hi ha doble S.
0: Sí, però mira, la nostra és una llengua poc parlada si ho comparem amb gent doncs d'arreu del món. I, per tant, si escolliu a contrasenya en lloc de password, doncs els hackers ho tindran una mica més difícil, perquè abans haurem de provar totes les llengües del món que són més parlades que el català. Però és que hi ha un altre segon avantatge...
2: Tenim més llengües darrere que davant, en el rànquing mundial.
0: Sí, però bueno, en tens unes quantes davant, no és password, saps què vull dir? Però és que, a més, la nostra llengua és minoritzada. Això què vol dir? Que la meitat de la població no l'escriu bé. Llavors, si escriviu contrasenya sense faltes d'ortografia, ja haureu esquivat el 80% dels hackers.
2: I ja tens el B2.
0: Exacte, per tant, hi ha avantatges de ser català.
3: I la pitjor de totes, en el número 1?
0: A veure, efectivament, encara queda gent que fa servir els números en ordre. O sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no és una contrasenya. Ho saben dir els infants de 2 anys. O sigui, no ho intenteu. Ni que sigui de l'1 al 4, ni de l'1 al 8, ni de l'1 al 12.
3: Salteu-vos algun número. Jo què sé, feu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
0: Ah, mira, bona idea.
3: Jo què sé, que tampoc és la millor de les
0: contrasenyes. Però no recordes quin és el que t'has saltat.
3: Clar, això és una putada.
4: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deep Boy!

0: és l'hora del conte. Jo li insistia a la Laia, quina és la temàtica?
1: Però no és que no hi ha temàtica.
0: És un tio valencià que li mola i té Insta. Ja li has tirat DM
1: No és un tio que moli que sigui valencià. És un creador de contingut.
0: D'estils de vida.
1: No, per què dius d'estils de vida? No, és una persona que parla, jo crec, de coses de... D'entrada es diu activista valencià, a sota així el perfil, cosa que ja és guai. Parla molt de llengua, és a dir, de defensar la llengua catalana valenciana, de les diferències entre els diferents accents, també planteja, recomana excursions, també se'n va a visitar pobles, també, per exemple, fa post sobre oficis tradicionals per donar-los a conèixer, fa un divulgatiu. Per exemple, l'últim post que va fer, el penúltim, era dient que deixava la feina i que es dedicava 100% a ser creador de continguts. Mira, té 140.000 seguidors, no sóc l'única que ha quedat encandilada. Com us dic, es diu Alegria de Poble, o potser no us ho havia dit encara, Alegria de Poble, busqueu-lo a Insta si és que no l'esteu seguint ja. No sabia quin post seleccionar-vos, per posar-vos l'àudio, perquè és que m'agraden tots. Mira, us poso un que se'n va d'excursió, perquè veieu per on va.
2: Avui fem la ruta de les passarel·les de Balloret. Hauràs d'aparcar en el pàrquing, perquè dins de la localitat només poden circular residents.
3: Sí. A veure, quina és la teva ombra d'obra?
4: Eres que la baixes.
2: La ruta transcorre per dins del riu Guadalope.
1: Bueno, ja ho veieu, t'ensenyen llocs superxulos per anar d'excursió, això per un cantó, però com us dic, doncs altres ocasions se'n va a algun poble i llavors fa una mica d'endevinall, aviam si la gent endevina en quin poble és, o també fa, a vegades, reflexions, sobre la vida mateixa, coses que li passen i que explica, o també, per exemple, surt a vegades la seva parella per explicar alguna cosa, perquè com que s'exposa bastant, això sí que ho té. I, no sé, l'altre post que us he triat, per exemple, és el que un d'aquests que us deia que recupera oficis tradicionals i va fins al lloc on el fan i explica una mica, recordeu el dia del... Em sembla que era el Dia Internacional de les Palmeres o així, sí, que us vaig parlar del Palmerar d'Elx,
0: sí,
1: no? Doncs ell hi ha anat i n'ha fet una mica de reportatge.
2: Si jo et parle de palmeres, sabries dir-me en quina ciutat estic?
0: Elx.
2: Estem en la província d'Alacant, al Baix Vinalopó. Aquesta ciutat no es pot entendre sense el seu palmeral històric, declarat Patrimoni de la Humanitat. Has sentit parlar de l'ofici dels palmerers i les rizadores? L'artesania de la palma blanca. Un producte...
1: Veus? Sempre fent divulgació, ensenyant coses, vaja, jo trobo interessantíssim. I mira, a vegades, quan ho seguia, em plantejava un dia, quan veia un post... Hi ha moltes coses que ara tenim gràcies a les xarxes i que abans ja teníem d'altres maneres, en altres formats,
0: sí,
1: no? Però hi ha coses que potser no. I és que nosaltres, que vivim aquí al Principat, potser les diferències entre accents de diferents comarques del País Valencià no era una cosa que tinguéssim doncs, a l'abast, no? No sé que coneguessis dos valencians de dues comarques diferents, era complicat. I en canvi ell, per exemple, aquí et fa un post que m'ha encantat, que jo me'l posaria cada matí per llevar-me, que són la diferència entre l'accent i les paraules valencianes de la costera i la ribera baixa. I estan ell i la seva parella dient quines són les diferències lèxiques i de, també de to que gasten i com les diferencien. Em sembla tan xulo. No us l'he posat ja per no cansar-vos, però aneu-hi. Es diu l'alegria de poble i comencem amb aquest. Paraules valencianes, la costera versus Ribera Baixa. Jo em sembla enamorador.
5: Els experts, i tant.

0: garantit per l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I jo mateix, perquè vam anar divendres passat al casinet d'Hostafrancs de Sants.
1: I
0: tant. El concert de Fetus, no només el repertori ja ens mola i és divertit, sinó que tenen muntat un bon show. Si tot el que explicaven entre cançó i cançó em semblava divertidíssim i la gent estava animadíssima.
1: Val molt la pena, aquest concert de Fetus. I tant, em va agradar moltíssim.
0: Bé, doncs el seu proper concert serà, Anna, a Girona.
1: Serà dissabte a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre, que serà quan faran aquesta segona esllavissada del romancer Tartera. Recordem-ho, la setmana passada Fetus doncs va fer la presentació oficial del seu darrer disc al casinet d'Hostafrancs i ara doncs a l'Auditori de Girona. I els gironins que actuaran a Barcelona dissabte són Minibus Intergalàctic.

Dos anys després del seu àlbum debut, Meditacions des dels miratges mercúrics, Minibus presenta el seu segon disc, Moviment oscil·lant polinòmic i Iguala a 1, Partit X. Ho faran a la sala Upload de Barcelona, estrenaran les noves cançons i també les del primer àlbum. El concert començarà a les 8 del vespre. Seguim ara amb la celebració dels Amics de les Arts. Després de passar per les trenes de Girona, aquest dissabte els Amics de les Arts seran a la Tàrraco Arena per seguir cantant els himnes que han marcat tota una generació o també cantar les noves cançons que ja formen part del seu cançoner particular. Aquest concert a Tarragona començarà a 2:15 del vespre.

Aquest dissabte el mitjà de comunicació La Directa celebra 20 anys i a banda d'activitats per a totes les edats, danses populars, un trivial, monòlegs i un dinar s'hi farà també doncs, concerts. Hi actuaran els Partiperes, que els estem sentint de fons, i també hi haurà la Ludwig, Sibarites i la Mare del Tano. Els concerts començaran a 8:15 del vespre a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona. I encara a la Ciutat Comtal, dissabte, concert de Romàntic Dimoni a l'Apolo amb el grup Balena com a taloners.

L'actuació del quartet de rock barceloní Balena anirà abans del concert de Rodi, és a dir, de Romàntic Dimoni, que per qui no ho sàpiga, doncs és el nou alter ego de Carles Caselles, ex de Smoking Souls. El concert serà a la 2 de l'Apolo a les 8 del vespre. Després de molts dies sense aparèixer a l'agenda de concerts, Remei de Calafresca doncs, torna aquest dissabte a Llagostera, serà dins del Festival Espurnes, un festival gratuït amb 8 hores de música que busca generar cultura amb consciència i de forma comunitària. A banda de Remei, dissabte al Parc de l'Estació de Llagostera també actuaran les Alosa, Olga Zuet, Joan Garriga, Derbi Júnior i Hipnosi. La festa arrencarà a les 5 de la tarda i tots els concerts són gratuïts. Ja no

0: Cali commemora els seus 20 anys sobre els escenaris i ho celebra amb una gira dels seus grans èxits. Aquest dissabte portarà Banderes per Daltònics a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova a les 8 del vespre. I a banda de Jaume Pla, doncs a l'escenari també hi haurà la banda barcelonina Últim Cavall. El grup celebra 10 anys de trajectòria i aquest cap de setmana presentarà les cançons del seu nou disc 10 anys d'un refugi. Si voleu anar, encara queden entrades. Actuarà al Casino de Rubí per presentar el seu nou disc, Galàxies. Ho farà acompanyat de la seva banda de sempre, The Veterans. Ah. L'espectacle combinarà les noves cançons del disc amb els temes més emblemàtics de la trajectòria i el concert començarà a les 8 del vespre.
1: És que quan has dit anirà acompanyat de... Clar, com que en aquest disc, Galàxies, la cosa és molt poliamorosa, dic, a veure de qui va acompanyat el Manu Guix. Veurem.
0: Veurem, veurem, a veure què passa.
1: The Veterans, que és una bona banda. Sí.

0: repetim, és la sintonia de la gran cita al reality de dating que ha arribat al 3CAT i que ens servirà per fer una mica de debat de salseo aquí amb els companys, no només amb la Laia, la primera que en renegava i la primera en enganxar-se fins a les últimes conseqüències.
1: No, tampoc.
0: I també l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I en Sergi Ruiz, què tal?
3: Molt bon dia. Li hem fet un pressing a la Laia perquè acabés sí. mirant la gran cita.
1: Aquí hi ha com dos equips, eh? Hi ha, jo crec, l'Anna i en Sergi, que s'han declarat bastant fans i ho han seguit fins al final i estan com bastant in, i en Roger i jo una mica més des de l'escepticisme i l'experiment social. Ho dic bé,
0: bueno,
1: Roger?
0: Jo sempre faig allò d'abans de criticar qualsevol cosa, jo m'hi poso, que passa que vaig bastant endarrerit i sé que en Sergi, tu vas al cap de
3: jo ho he acabat.
1: És el que m'ha acabat primer. També, Anna,
2: jo també l'he acabat, vaig acabar la nit.
0: Penseu que tenim encara un episodi especial que és la gran cita 6 mesos després,
3: sí.
0: del qual jo sí que n'estic atent perquè a mi per TikTok i Instagram he vist ja les parelles que, vaja, que ho són, que s'han consolidat, que s'han enrotllat, que fan plan junts, i m'he quedat com amb l'ai al corda, vull saber què ha passat pel mig, perquè he vist només el pilot.
1: Clar.
0: I...

0: parelles ja fent plans d'anar de viatge i tota aquesta mena d'històries.
1: El que hem parlat algun cop l'Anna i jo a la redacció és un... O Instagram mostra una cosa que 6 mesos després que de la final, perquè a la final passen coses que a vegades no es corresponen, o són uns actors de molt bons.
2: Sí,
1: perquè hi ha coses que dius, ostres, això no hauria d'estar passant, no, intentarem no fer spoilers, però és un, això no em quadra amb el que ha acabat passant. Per
2: jo sí que
1: hauria
2: preferit que no haguessin publicat absolutament res i, evidentment, tu vas imaginant-te coses mentre vas veient el programa, no? Aquests acabaran junts, sí, no, marxaran per separat...
0: Perquè tu, i... que has vist l'últim capítol, sí, no acaba de forma ja qui s'ha enrotllat, qui no s'ha enrotllat, sinó que hi ha alguns dubtes encara.
2: Clar, el capítol s'acaba... O sigui, el programa s'acaba d'una manera que després tu mires Instagram i veus parelles que fan TikTok junts. Molt junts, diria.
1: Molt junts.
2: Molt junts. Clar, sí, i el programa potser no va així.
3: Clar, és contradictori. Realment té molt sentit el que dius tu, Anna. És a dir, s'hauria de fer una política de no publiqueu res fins que no s'hagi hagut desenllaç, perquè si no sí que és com molt confús, no?
2: Clar.
3: Si voleu, primer m'expliquem una mica per aquells que no hagin entrat encara,
0: sí,
3: la premissa.
0: El procés, perquè jo, el primer capítol sí que ja et posen algú amb qui començar, no? Van
3: no,
0: emparellant una
3: no,
0: mica.
3: No. És a dir, això és la premissa és com si fos el Soc i Seré, pels qui sí que l'hagin vist, agafen 100 persones, el càsting és de 100 persones, que tenen ganes de trobar parella, aquesta és la premissa inicial.
1: Tothom no.
3: Bueno,
1: però
3: en principi,
1: ja hi arribarem.
3: I les, això és el que diuen,
2: sí,
3: no?
2: Sí.
3: I les posen en un recinte durant 2-3 dies, no és concreta, tipus cas de colònies.
0: És,
3: i...
0: és la masia de Can Soler, de Pau de Vilanova. Jo,
3: mira,
0: vaig anar a un festival de música allà.
3: Perquè no ho expliquen, però es pot identificar, sí, imagino. Sí. En tot cas, el que la premissa com afegida és que hi ha una intel·ligència artificial que ha determinat o hauria determinat parelles extremadament compatibles entre aquestes 100 persones, però ells no ho saben, ni ho sabran en principi. Aleshores, es fan dos grups i posen a un membre de la parella, diguéssim, a cada grup, d'acord? I hi ha una impossibilitat de relacionar-se de manera amorosa amb la gent del teu mateix grup. És així?
2: Les premisses? Ho has explicat molt bé.
1: Sobre el paper, sí.
3: Sobre el paper és així. Aquí comença la trama. Aleshores, bàsicament, comença amb un moment en què es veuen per primera vegada, per tant, ja han de dir el qui els agrada d'una manera absolutament superficial, perquè només estan veient el físic, no?
0: Com fent swipe.
3: Exacte, com fent swipe, bàsicament.
1: Sí, també fan com unes preguntes en el primer capítol per saber...
3: Sí, però això és després. Primer és només la primera vista, després...
1: Ah, bueno, tu vols dir les preguntes que li fa la Dulceida a la font.
3: Exacte. Després
1: van... Al moment font, supereu-lo, sisplau, perquè és que és...
3: Bueno, perquè clar, és duríssim, estàs jutjant la gent per la seva cara.
2: Exacte, bàsicament pel seu físic.
1: És molt institut.
2: Perquè et pregunta qui t'agrada de la persona que tens davant, o sigui, de totes les 50 persones que tens al davant, qui t'agrada?
1: Hi ha algú que diu, el que tinc al costat, i és un no.
3: No pot ser,
1: exacte.
3: Després es passa a una sala on ja comencen a respondre preguntes de sí o no, però davant de tothom, no? Allò, què t'agrada, relacions obertes o tancades, etc. I, clar, aquí comencen a aparèixer les primeres contradiccions amb allò que t'havia agradat més físicament, però què passa? Que igual hi ha una línia vermella. Mira, sentim un tall.
4: Pues perquè físicament m'agrades, però és que si tu vols una relació oberta és que a mi em costaria molt.
5: Si tu vols escollir una persona per tota la vida.
4: Sí. En veritat, sí. A lo millor sona impossible, però ho vull intentar.
5: I no sents desig per a altres persones.
4: Sí, però com a ser
3: aquest
4: humà...
3: Aquest és el cas de dos nois, no? Jo sabreu els noms vosaltres, jo no.
2: L'Isaac i el Dani.
1: Gràcies.
3: Exacte. Doncs ells s'agraden molt, però tenen aquest problema que hi és planant durant tota la temporada.
1: És una de
3: tota
1: les trames amb majúscules de la gran cita.
3: Que a veure, tampoc tanta història. Vull dir, al final té una línia vermella i tot
1: però,
3: i així s'agraden molt.
1: Però o sigui,
3: clar, clar, cediran, no?
1: Un cedirà que no, l'altre cedirà, veurem. Aquest,
3: i això passa com en diverses...
1: Veurem.
3: Clar, i comencen a conèixer i suposa que passa això, bueno, com a la vida mateixa, no? També m'ha sorprès la capacitat d'algunes persones com de a mi m'ha sorprès, perquè després seguim amb la temàtica, és a dir, després de les preguntes obertes es fa una cita ràpida i després una cita més íntima, no?
0: Un speed dating, sí, perquè tothom ho entengui.
3: I després d'això ja s'ha d'escollir, si vols seguir amb aquesta persona o no. Sí. Vull dir que és com bastant ràpid.
1: Tornen a fer match, no? Després tornen a dir i la persona que té més match es queda com una mica més al programa, si no me'n recordo.
3: Sí, però això és després de les preguntes ràpides. Ja.
0: I si no hi ha match, t'eliminen.
2: T'eliminen.
3: És que de seguida...
1: De fet, les persones que eliminen, diu com que jo volia aquella persona i sabia que no podia, vaig eliminar a tres persones que sabia que no em farien like per així marxar i ja està.
3: Clar, és que, de fet, hi ha molta gent allà que està per fer bulto.
2: Es nota moltíssim, això.
3: Perquè,
2: sí.
3: O sigui, també és veritat que una cosa interessant a parlar és a com es fa la postpro d'això, no? La postproducció. tensió, increïble. Perquè, clar, tu en el fons suposo que esculls les escenes inicials en funció de què acaba el final durant el joc, perquè si no, no tindria cap sentit.
0: Per això al principi hi ha certs protagonistes.
3: És que els protagonistes hi són des del minut 1. Sí. O sigui, hi ha gent que no li veus la cara, literal.
1: De fet, no farem spoiler, però en un dels últims capítols passa una cosa que algú diu: a tu no t'havia vist mai. O sigui, era una de les 100 participants i és un... No sé ni com et dius.
2: Sí, a més es nota molt el programa que, per exemple, quan hi ha una parella que s'agraden i, per exemple, entre cometes, no?, doncs fa nos al programa, de seguida com que els diuen, mira, doncs com vosaltres us agradeu tant, doncs
3: ja
2: marxeu junts, exacte.
3: És que aquest és el tema, l'espectacularitat de què es premia en un reality d'aquestes característiques.
1: S'ha de dir que en aquest en reality no hi ha premi final, que això és una cosa que és més experiment i el que diuen és que es guanya l'amor. Això és una de les coses que a mi...
3: Però
1: que no hi ha un premi que la gent no ha volgut seguir per guanyar un 100.000 euros.
3: Jo ja he entès per què el trobeu tan guai, o perquè la gent que el troba molt xulo és perquè compara amb altres realities merdosíssims, jo crec, de cites, no? Llavors, clar, en comparació amb això, aquest deu ser molt guai. Clar, jo, que no he vist cap altre reality de cites, em segueix semblant bastant...
2: També et dic que són persones que et podries trobar al carrer. Vull dir, són persones molt normals, i això jo crec que guanya molt.
3: Però que els altres programes de cites no.
2: Els altres programes jo crec que són... Ja saps que són personatges que van a per això.
0: Però què hi trobes de criticable, Laia, que vull sentir-ho també?
3: L'espectacularitat de les emocions, és a dir, em segueix sabent greu que posin gent a plorar davant de la càmera.
1: Però al final és un reality i és
3: clar,
1: el que...
3: És que ja ho entenc, que el problema el tinc jo. Jo ja ho entenc.
2: No, bàsicament perquè al final són coses que es remouen i...
3: Clar, però davant de tot Catalunya, cal.
1: Que ha estat bé del programa, que ho vaig sentir en una entrevista, és que és el primer reality de l'Estat que ha tingut coordinadors d'intimitat i que tenien allà dos o tres persones que els anaven ajudant, que els hi feien com també de psicòlegs en algun moment, que els hi anaven dient, ostres, doncs si no et sents còmode per aquí, doncs no ho facis, tal, que han tingut això com un equip que els anava assessorant, que també és...
3: Sí, que
1: potser fons... això ho hauria jo posat més en valor a la pantalla.
3: Exacte, i també s'ha d'ensenyar això. Mira, sentim un altre tall.
6: Em sap greu haver-li fet mal, si no era la meva intenció per res. Amb l'altre Xavi hem anat evolucionant molt, he trobat coses que em fan feliç... I, bueno, però això no treu, òbviament...
3: Clar,
6: això
3: és reality, purament.
0: Ha descartat un noi per un altre, entenc.
3: Exacte.
1: És a dir, és la Marta, i durant els primers capítols ella estava coneixent a un de l'altre equip que li agradava bastant, i també li estava agradant molt un del seu propi equip.
3: Amb qui no podia quedar.
1: Amb qui no podia quedar.
0: I llavors què fan? Se'n van junts amb l'altre?
1: No, i passa una cosa que un dels dos li trenca molt fort el cor, direm aquí.
3: Bé, és igual, però el tema és, bàsicament, que a mi el que m'ha sorprès és gent que està com flirtejant amb dues persones alhora molt fortament. Que a més una
1: si
3: cosa
1: només
3: també...
1: fos amb dues.
3: Ja, exacte. I això per mi ja penso... Tio, que no ho veus, que ho veu tothom, això. Que no tenen vergonya.
0: Us heu emocionat amb els que els hi ha sortit bé la història i han acabat
1: jo,
0: sent parella?
1: Jo, a l'últim capítol, i vaig a dir, al minut 10 estava amb la llàgrima viva. A més, el vaig mirar abans del desconcert,
2: jo
1: ara això com ho remonto per anar a fer un programa a la prèvia del desconcert.
0: Tu, Anna, tu que l'has vist també l'última, aquest moment, com que vas viure?
2: A mi, l'últim capítol m'ha sorprès molt. Vull dir, em sembla que hi ha aquí girs...
1: Hi ha molts
2: no
1: temes a parlar entre ells després del programa.
2: I he de dir que jo, per exemple, era un programa... O sigui, la gran cita no em cridava l'atenció. Sí que primer ho vaig mirar perquè una amiga meva va tenir una història amb un dels participants. I pel morbo dic, doncs mira, m'agradaria veure-ho. I m'he acabat enganxant. Vull dir que totes aquelles persones que, per exemple, tinguin el dubte de vull mirar... Mireu-ho, perquè la veritat que...
3: Sí, encara que sigui com a experiment social, que és el que he fet jo, i després pots seguir-ho criticant,
1: gràcies a l'Aina Ostrell, perquè jo tampoc ho anava a veure, i abans d'un programa ens va ensenyar en Frank i a mi una cita, la de la farmacèutica i la de la sexòloga i l'Olotí, i va ser vale, això ho hem de veure tot sencer.
0: L'Olotí no té feina?
1: L'Olotí és periodista, instagramer, creador de contingut...
0: Quan hagueu vist l'especial de 6 mesos després, és a dir, l'especial on ja estem a l'actualitat, ens explicareu com ens va les noves parelles?
2: Mira, la setmana que ve ho podem comentar, no?
0: Es comença amb il·lusió, i Sergi, tu creus que potser alguna cosa trontollarà?
1: Jo crec que al revés, que alguna cosa que ha trontollat acabarà bé.
3: Ai, senyor, la gent...
0: Serà apocentat.
3: Jo crec que sí. La gent té una tendència a anar cap a la toxicitat. No saps ni com parlar-me, sempre ens davant. Els experts, ICAT.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui estem celebrant l'edició 500 del Warsaw Never. Yeah. Felicitats a aquesta secció que va néixer ara fa una mica de 3 temporades i on han sonat cançons de tots els tipus. Per tant, punxar una cançó avui, ho hem de dir, no era fàcil. Sí que tenia clar qui havia d'aparèixer. L'home que m'ha fet perdre els combats de cançons cada vegada que l'he punxat després de ser censurat pels oients, Laia? Ell, el mític... Exacte, David Bisbal, un cantant que va haver-hi un moment que tot el que cantava acabava en ia, com voleria o...
2: Ave Maria, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría.
1: El Bisbal l'hem sentit molt aquests dos últims anys, sobretot al Nadal, aquí als Experts. Gràcies, sobretot, a aquest amacle.
3: A mi burrito sabanero voy camino de Belén.
4: Una cançó que no només ha calat ja com a un estàndard de Nadal, sinó que va eclipsar el seu propi meme de com estan les màquines.
1: Ja no
4: se'n parla tant.
1: És flipant, això. Però avui punxarem el Bisbal en el seu apartat versió d'altres, que de fet és com el van conèixer. Penseu que OT, clar, ens va deixar temes com I si fuera d'ella d'Alejandro Sanz. O la cançó Lucía de Joan Manel Serrat.
5: No hay nada más bello que lo que más amado.
1: Però avui per què el punxem? Doncs perquè el Tio No Para acaba de publicar fa poc més d'una setmana una nova versió, i atenció perquè, i amb aquesta cançó és la que us deixaré, en la Warsaw Never 500, David Bisbal cantant Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Acabada de publicar, no fa ni una setmana, aquesta cançó del Camilo.
4: És nova. Bueno, sí,
1: l'original no, però la versió sí.
6: Tens la capacitat de trobar merda, Sergi?
1: Amb això
6: no.
1: Us deixo, amics oients. Em sap greu. És la Warsaw Never número 500.
6: No te'n sap de greu. Adeu.

0: Heu de descobrir aquest autor de còmics, l'Oriol Black, que acaba de publicar el còmic Soy un gato, amb norma editorial. També està previst que aparegui d'aquí poc en català. És un còmic que parteix de la recerca d'ell mateix com a autor, és a dir, com a guionista, com a il·lustrador, un projecte molt personal, que a més el format l'ha publicat com un tankobon, que potser no sabeu què vol dir la paraula.
1: No tinc ni idea.
0: Però ho coneixeu segur. Són els mangas clàssics en format com molt compacte, com baixets.
1: Sí.
0: Sí, aquests són els típics volums de manga.
2: Val.
0: Doncs malgrat ell és d'aquí i té moltes influències, però un dels seus mestres, òbviament, és Akira Toriyama, i ha explicat l'Oriol que va llegir una entrevista seva que deia una bona història curta d'un sol volum, un sol tankobon, ha de tenir 12 capítols. A partir d'aquí va començar, però sense saber ben bé de què aniria el seu còmic.
3: En el capítol 1 no sabia que en el 6 sortiria un fantasma, ni sabia que el dolent seria com és, ni sabia tot això. Va anar apareixent.
1: Ostres, és com l'antítesi d'una història, no? Primer apareixes una mica tot com anirà i després desenvolupes. Aquí
0: deixar-se anar.
1: Sí, sí.
0: Ara, els temes on van a parar són bastant crus, de la seva vida. La memòria, la pèrdua, la identitat... Una història que es va anar creant a partir d'aquests traumes que va passar en un moment concret de la seva vida.
3: El còmic el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França, llavors m'havia quedat sense feina i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, una miqueta la inèrcia de cada matí aixecar-me, anar a fer el cafè, sentar-me a la taula de dibuix i posar-me a treballar em va mantenir ocupat.
0: Soy un gato, un còmic que ret tot d'homenatge als referents de l'Oriol, no només a Akira Toriyama, sinó també a Hergé, l'autor de Tintín, o a les pel·lícules de Hayao Miyazaki, passant per pintors com Goya o Ramon Casas, el modernista. Tot plegat en aquest còmic titulat Soy un gato. A Itàlia, segurament en les últimes hores, heu vist imatges de la inauguració de la Bienal de Venècia, o potser no tant dels actes d'ensí artístics, sinó per les protestes, perquè l'acte inaugural ha estat marcat per la tornada de Rússia i per la participació d'Israel en aquesta Bienal artística, i ahir van provocar algunes protestes que sí, van deixar l'art en un segon pla. El més irònic és que l'edició de la Bienal d'enguany, o d'aquest bieni, per així dir-ho, reivindica el silenci i la calma. Són els leitmotiv.
2: Silenci davant de la injustícia, per exemple.
0: Sí, bueno, les Pussy Riot, que sentim de fons, segur que silencioses no van estar.
1: No. Pavelló Rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratis, per tant, ja podeu deduir que hi havia molta gent. Això ha indignat col·lectius com aquestes que sentim, les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. L'organització ha limitat l'obertura del Pavelló Rus els dies previs a la inauguració oficial, que es farà dissabte.
0: Sí, quan inauguren, tanquen ells.
1: Exacte.
2: Però això quin sentit té?
1: Bueno, feu bullir l'olla, ja suposo. El president de la Biennal, Pietrangelo Botafoco, ha defensat la presència de Moscou, assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és, diu.
4: Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
1: Bueno, que en parlin de mi, encara que sigui per mal, La presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per les protestes que hi ha hagut a la porta de la seva instal·lació.
0: I ara, al nostre país, hem de parlar que Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també passa a un mercat, un teatre, el Mercat de les Flors, o un altre museu com el Mac Balaia, que pensava allí Pantocràtor sí, llengua opcional.
2: Clar, és una llàstima, no? L'entitat alerta que els processos de selecció només exigeixen assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec.
1: I mentrestant...
2: I tot això, a més a més, contravé la norma, la normativa vigent, vaja. Des de la Plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
5: De moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
2: Per Plataforma per la Llengua, aquesta pràctica consolida un patró preocupant que menys té el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics. A més, estem parlant de cultura, no? Vull dir que si fossin, no seria justificable en qualsevol àmbit, però és el de la cultura com menys, no?
1: Totalment.

0: El que sentim de fons, les recordeu, ni que sigui del programa d'abans d'ahir, perquè la Laura Grau ens va reivindicar les filles de Cassandra, aquest duet gallec que combinen a tradició amb música electrònica, una barreja que ens tira molt i que aquí al nostre país també està funcionant. I tu, Sergi, t'has agafat un exemple molt concret, però que pot ser molt revelador, que és que l'electrònica també es pot mesclar amb la jota, un gènere que ja de partida t'agradava bastant.
1: Absolutament, exacte. De fet, avui us vull acostar l'última de les propostes en aquest sentit, la unió de la jota amb l'electrònica, i és el projecte d'Anna Estallat.

Nastallat és el projecte que lidera la igualadina Laia Rius i que fusiona la música d'arrel dels Països Catalans amb l'electrònica contemporània. De fet, el nom Nastallat prové d'un malnom familiar de la Laia i l'ha recuperat. I això ja apunta a la voluntat d'aquest projecte, que és relligar les arrels amb la transformació que comporta el pas del temps. Nastallat acaba de publicar el seu primer disc, Cada casa, cada vida, on hi trobem aquesta J Nastallat o aquesta altra, J Soft Lounge.

0: El programa i Catmans del Quim Rutllant l'han entrevistada. Podreu sentir la conversa sencera la setmana que ve, però els experts han tingut accés a alguns fragments d'aquesta entrevista en la que ens explica la Laia que el seu nou treball té com a punt de partida la tradició mallorquina.
1: L'àlbum està tot enfocat al Ball de Bot i jo vull que sigui com un homenatge com aquest vincle que tinc amb aquest ball. I era una mica això, no? Com trencar aquestes fronteres que tenim dintre els països catalans de Catalunya, Mallorca, tal, que sí que òbviament són diferents perquè tenen un background molt diferent, però hi ha una cosa allà comuna que és xula i que et mou, no? Com a persona que parla català i ha viscut com una part de la història molt compartida.
0: I per què la Laia ha dut el ball de bot cap a la música electrònica? Doncs perquè la tradició i la música de ball, segons ella, són els seus referents.
1: Sí, havia fet ball de bastons a Igualada, però sí que també tenia com tota aquesta vessant que jo feia de DJ a casa meva. I al final és com el llenguatge que jo domino i sempre ho dic, com que jo no, malauradament, ojalà, però malauradament no toco com cap instrument així més tradicional, toco la guitarra, però hi està. I llavors com el que jo domino més és com aquesta sonoritat més electrònica i aquests instruments més electrònics, llavors pues, tenia sentit que fos des d'aquí que fes la música.
0: Seguirem de prop aquest projecte d'Anna Estellat que ens permet fer una aproximació a aquesta unió, la de la música electrònica amb la tradicional, i més concretament amb la jota, perquè segurament és el ball que més uneix als països catalans. Penseu que de jotes se'n ballen al Principat, sobretot a les Terres de l'Ebre, també se'n ballen al País Valencià i a les Illes Balears. És a dir, si el pi de les tres branques ballés, ballaria jota.
2: Hauria d'estar l'Ebre, el pi de les tres branques.
0: Evidentment. Però,

Però ens ha anat molt bé parlar d'Anastella perquè aquest no ha estat l'únic vincle entre jotes i electrònica que han aparegut aquests mesos. Només cal revisitar un cop més el darrer disc de la Maia Jaume, Sant Domingo Forever.

La Maria Jaume va voler homenatjar les festes del seu poble Lloret de Vistalegre amb aquesta jota electrònica carregada d'autotune. De fet, en alguna altra peça, com Amor d'Ultramar, també ens apareix la jota, en aquest cas, samplejada.

0: I és que ja sigui des de propostes més avantguardistes o provinents de l'arrel, s'han ajuntat aquests dos conceptes, el de l'electrònica i la jota. Sí, els coneixes, aquests, Laia, o no?
1: És que ara ho estava pensant.
0: Són els Faixa, un grup format
1: sí.
0: a les comarques de l'Alcoià i el Comtat, al País Valencià, que Fonalleta ens deixaven aquesta jota, en la que també col·labora la Sandra Montfort, que duia per nom Marineries, aquesta cançó. I la Sandra Montfort, amb el seu antic grup Marala, ja ens havia fet jotes amb aquest component electrònic, com aquesta jota de morir. Sí.

anem reculant més en el temps per buscar l'origen d'aquest tipus de vincles entre jota tradicional i músiques més contemporànies, i trobarem d'una banda els Quicos, o sigui, el Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que amb els Pepet i Marieta ens feien aquestes jotes de l'indignat.

0: Pamela, doncs, llarga vida a la Jota, que sembla que serà llarga.
1: Quina bona repassada que ens has fet, eh? Jota i música actual, m'encanta.
0: Jota actual, és un ball que ve d'antic, però que sembla que té una llarga vida, si més no, lligada a l'electrònica.
1: Super de moda, eh? Com ara més que mai.
0: Tothom a ballar jotes?
1: Tothom.
0: Roger, t'apuntes un dia a ballar jotes?
2: Jo m'apunto a tot, ja ho saps.
0: Doncs vinga, va. Anna, a ballar jotes, eh?
3: Sí, també.
2: Ens obrim de gènere per anar a veure concerts de qualsevol.

0: les cabres. Podeu anar a veure doblement els 31 FAM.
1: Sí, dissabte continuaran la seva gira temporada 2 a la Festa Major de Ripoll. El concert començarà a 10:45 a la plaça Abat Oliva i diumenge passaran per Lleida, que aquest cap de setmana comencen la Festa Major de Sant Anastasi. Per Albo i el Comboi va treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. Divendres passat el van presentar per primer cop en directe a les trenes de Girona i aquest mateix diumenge a Torelló, al seu poble, muntaran un esdeveniment per comentar el nou disc i tocar també doncs, alguns temes en acústic. Això serà a la Casa de Cuina, a lloc de Torelló, a les 12 del migdia. Seguim amb la ruta aquest diumenge al Palau Sant Jordi, Eric Clapton. Eric Clapton tornarà a actuar a Barcelona més de 20 anys després. El guitarrista i cantant britànic trepitjarà el Palau Sant Jordi aquest proper diumenge. L'últim cop que va tocar en aquest recinte va ser el 2004, amb una banda formada per grans músics, entre els quals hi havia Billy Preston als teclats. Diumenge també arrencarà la novena edició del Fava Fest, que s'allargarà fins dissabte 16 de maig. El Fava és el festival artístic del barri antic de Manresa que vol convertir l'edifici de l'Anònima en un centre de creació per la cultura transformadora. La programació començarà diumenge amb la jornada inaugural que donarà el tret de sortida a l'edició amb actuacions com les de Ciutat, Nara Ellis i les Xotxos com a DJ set i això serà a partir de les 6 de la tarda a l'Anònima de Manresa. I aquest diumenge a Granollers se celebra el Minibit. La novena edició estarà dedicada, de fet, al grup gironí Kitsch. Com cada any, el Festival de Música Familiar retrà homenatge a una banda que ha deixat empremta en la història de la música contemporània i en aquesta ocasió la mostra estarà dedicada al grup gironí Kitsch, pioner del rock alternatiu en català. El Minibit comptarà amb actuacions com les de Brighton 64 o Quim Carandell de la Ludwig i es farà diumenge a Rock on Verge.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern

0: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
1: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el xemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
0: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
2: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
4: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
3: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
2: En un altre ordre de coses, us expliquem que el ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Abu-Keshek, un dels líders de la Sumud Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
5: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
6: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
5: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu-Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. A catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
2: Doncs justament des de la Global Sumud Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saïf Abu-Keshek corre perill arran, com ens deia ara Lamón Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes.

0: targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
1: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de tres mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
0: I encara parlant d'infraestructures, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior d'aquests túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan són talls complets. N'informa en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
2: En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i usuaris de la via.
3: Que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central dels túnels, no m'han donat la informació del perquè s'han tancat.
2: De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Posen d'exemple un dels darrers tancaments que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
0: Els sindicats convocants de la vaga d'educació han denunciat el suposat cas de dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els docents demanen ara al govern que doni explicacions dels fets i aclareixi aquesta suposada pràctica. Asseguren que aquest moviment posa en dubte la qualitat democràtica del govern i reclamen de nou que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Finalment, defensen el dret sindical i el dret de reunió davant d'aquesta presumpta infiltració policial. I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Sota el lema No podem més, no la precarització i dignitat al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
5: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
4: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
6: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en què estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
7: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
8: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
4: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
0: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu fill juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que es recullen testimonis que tractava el nadó de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. I la Unió Europea ha arribat a un acord per prohibir a partir de desembre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment o íntimament explícit sense consentiment o material d'abús sexual infantil. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per introduir diversos canvis a la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA considerats d'alt risc, com l'ús en la gestió de fronteres o en sistemes de biometria fins al desembre del 2027. L'Ajuntament de Tarragona i el Port treballen per diversificar l'activitat de la confraria de pescadors. L'objectiu és fer-la més viable econòmicament i garantir-ne el futur. Una de les propostes és fer-hi un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesca a la ciutat. En tenen més detalls els companys de TAC12.
9: Diversificar per sobreviure és el que busca la confraria de pescadors de Tarragona amb el suport de múltiples actors. L'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa van arrencar aquest abril un estudi de viabilitat d'alternatives per garantir la supervivència de l'agrupació de professionals de la pesca. El Port de Tarragona finançarà el projecte guanyador vora 1 milió d'euros gràcies en bona part a una subvenció europea. Per la banda de la Generalitat, ple recolzament a qualsevol de les conclusions que s'extreguin ja al mes de juliol.
10: No pensar que tot està determinat. Us anirà bé si ens hi posem. No està escrit enlloc que la pesca, que cada dia hi hagi menys gent, menys pescadors, menys barques, menys joves. Aquesta és la lògica que hem de canviar, però no podem seguir fent les mateixes coses que fèiem fins ara, perquè tot ha canviat.
9: Abans que els estudis de necessitats de mercat econòmic i financer estiguin enllestits a inicis d'estiu, ja hi ha una idea que ronda molta força. Es tracta d'un obrador a imatge del model que ja existeix al Cantàbric, on es pugui treballar el peix, cuinar-lo o valoritzar-ne les restes. Es vol que hi guanyi la confraria, però també restaurants o peixateries.
0: 10 minuts i arribarem a 8:15 del matí. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona ha presentat la signatura d'un conveni que permetrà engegar una prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori per tal de restablir l'ordre a les comunitats de propietaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat present a la signatura i ens ho explica en Marc Guives, de Televisió de Girona.
11: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradores de Finques de Girona ha presentat la signatura del conveni que permetrà engegar la prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori, però la gran majoria a Font de la Pólvora i Figueres Oest. La consellera Paneque, present a la firma, ha ressaltat la importància de la cohesió social i l'objectiu d'aplicar aquestes polítiques per assolir el percentatge d'habitatge públic mercat.
12: Estem fent polítiques que mai abans s'havien desenvolupat, estructurals, per tant, són polítiques que s'han de mantenir en el temps per poder arribar a aquest 15% d'habitatge públic a Catalunya.
11: Així doncs, aquest conveni buscarà posar ordre en barris on la situació no està del tot regulada.
0: Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El

0: y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras durant un entrenament d'aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu l'Espanyol que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
2: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació que va endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: A la primera federació masculina, a la tercera categoria estatal, el Sabadell disputa aquesta nit un partit clau en la lluita per aconseguir l'ascens directe. Els vallesans, segons amb els mateixos punts que el líder, l'Aldenc, visiten el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid, a partir d'un 9:15. Ens amplia la informació des de Televisió de Sabadell, el Joan Muñoz.
3: El Sabadell intentarà guanyar, sumar 68 punts i assegurar matemàticament la segona posició per centrar-se, ara sí, en la lluita pel campionat. Davant, però, tindrà un filial colchonero que també vol aspirar a l'ascens.
4: Són molt bons, per això estan on estan a la classificació, i nosaltres som molt bons, per això estem on estem a la classificació. Llavors, un partidàs, i un partidàs que el Sabadell formarà part d'aquest partidàs de la primera ref, que segur que tothom està pendent de veure què passa, i nosaltres, des de la nostra col·lectivitat i la nostra gana i el nostre joc, doncs anirem allà a guanyar.
3: Atlético madrileño i Sabadell es veuran les cares a partir d'un 9:15 de la nit.
1: La cultura ens situa avui a l'Auditori, que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Més detalls amb la crònica de David Navarro.
5: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
6: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
5: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la 9a Sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra amb 30 de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició temporal This is Pop, que es va inaugurar ahir i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de juliol. La mostra plega obres d'Andy Warhol, Takashi Murakami o Banksy, amb l'objectiu d'explicar els inicis d'aquest corrent artístic que va néixer a la dècada dels 50 al Regne Unit i es va popularitzar als Estats Units.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·la i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida a la calma i missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 8 de maig. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com ho valoren els viatgers més matiners. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Parlarem de tot plegat amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. I de la cultura destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Simfonia de Beethoven. I quan passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis pel que fa a anotant-vos una qüestió. Vaja, sembla que sí que tinc a punt el trànsit. Us anava a parlar primer d'una incidència de Rodalies, però comencem pel RAC. Una avaria a l'A2 genera a aquesta hora cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a l'AP7. Retencions també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, pel que fa al cinturó de litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la ronda de dalt destaquem retencions cap al Nus de Llobregat. Ara sí, pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta. I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana típic del mes de maig. De moment, aquest matí, els núvols s'han de fer més gruixuts entre les comarques de Tarragona i Barcelona. S'espera algun ruixat esporàdic cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. I aquesta tarda hi haurà més moviment amb més moments de núvols del prelitoral cap a l'interior. La pluja arribarà a tot arreu dissabte a la tarda i la temperatura baixarà una mica. Diumenge serà un dia més assolellat, amb ruixats al Pirineu, i a Lleida ja a la tarda doncs també es repetiran aquests ruixats.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà el port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica tot plegat la Rosana Martínez.
2: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
3: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada. Se van a montar en los aviones y se van a ir.
4: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
2: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Doncs davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
5: This is not COVID, this is not influenza.
6: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
1: Avui també és notícia que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. En té més detalls la Maite Polo.
7: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 i avui també us hem de parlar de Lleó 14 perquè aquest matí es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. En té tots els detalls en Jordi Casino.
9: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
10: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
9: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit d'Israel. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
11: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
12: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
11: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té més detalls en Lluís Mata.
13: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Doncs a aquesta hora volem saber si els usuaris tenen clar que a partir de demà s'ha acabat viatjar de franc a Rodalies, si en són conscients i com ho encaren. A l'estació de Sants de Barcelona hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com reben els usuaris aquest retorn als abonaments?
14: Bon dia, Helena. Aquest període de gratuïtat de 3 mesos ha estat una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies. Crisi que, recordem, va provocar l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener i també les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Sigui com sigui, a partir de demà els usuaris hauran de comprar a través de les màquines expenedores els títols, títols propis de Renfe o bé els integrats amb altres transports públics. Què n'opinen els usuaris? Preguntaves, Helena. Doncs n'hi ha que s'han assabentat i han recordat que avui és l'últim dia dels abonaments gratis i d'altres consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver allargat en el temps fins la recuperació total del servei ferroviari.
15: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Mira, yo la única queja que tengo es que a partir de hoy nos quieren cobrar nuevamente los billetes, los recorridos son el doble de tiempo, yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma... Seria lo adecuado cobrar quan les coses estan hechas.
17: Sí, sí, s'ha informat correctament. Ara, que després funcioni o no funcioni i tot vagi com hagi de... La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
14: I durant aquests 3 mesos gratis dels abonaments a Rodalies, els tècnics han inspeccionat gairebé 300 punts de la xarxa ferroviària i han estabilitzat 65 dels considerats 90 punts crítics. Amb el servei recuperat en un 96%, Renfe, també els governs central i català, han decidit posar fi a aquest període de gratuïtat.
1: Molt bé, Anna, doncs ja ho veurem. Si funciona, pagar no costa. Ara, si les coses continuen anant malament, ja veurem què passa. Gràcies per la fotografia. Tornarem més endavant a connectar amb vosaltres. Que vagi bé.
18: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Mentre continua el degoteig d'instituts que es donen de baixa del programa pilot per incorporar agents de paisà als instituts, als seus centres, i després d'escoltar el rebuig de bona part de la comunitat educativa, avui volem saber què en pensen els qui han de treballar directament. Ens acompanya aquest matí Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, bon dia, gràcies.
1: Quines són les directrius que us ha donat el govern de la Generalitat sobre la vostra tasca als centres educatius? Quines feines concretes assumiran els agents i quines no?
19: Doncs miri, vagi per davant que nosaltres com a sindicat no hem tingut informació d'aquest pla pilot més enllà del que s'ha publicat a premsa. Estem esperant que a la propera sessió del Consell de la Policia se'ns donin detalls. Però en qualsevol cas, ja li avanço que ja s'ha dit a mitjans de comunicació, la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Doncs comencem malament per el que ens comentava vostè també al principi de la seva declaració. D'altra banda, dit això, quina formació específica han rebut per treballar amb adolescents i conflictes escolars? És una formació nova? És una formació obligatòria que ja solen fer? I és suficient per assumir aquest repte?
19: Val a dir que les persones que estan treballant amb les oficines de relacions amb la comunitat o les Mossos de proximitat, que seran els que assumiran segurament aquest rol, són persones que tenen formació en tots els àmbits que li he esmentat anteriorment, tant en mediació com en resolució de conflictes. I també no s'ha d'oblidar que dins de l'organització hi ha molt valor i hi ha persones doncs, que tenen, sense ànim de substituir ningú, però sempre pot ser molt positiu el fet que moltes persones tenen formació en educació social, en psicologia, etc. Per tant, les persones que assumiran aquestes tasques 100%, a banda que és una cosa absolutament vocacional, són persones que estan preparades 100% per assumir aquest rol.
1: Si em permet, avui també li he de preguntar sobre aquesta notícia, aquesta polèmica que s'ha generat arran la possible infiltració de dos Mossos en una assemblea de docents aquest dimecres. Se suposa que aquestes trobades educatives haurien de ser espais blindats pels mestres i pels professors, no?
19: Em permetrà, i perdoni vostè, però aquesta informació o la valoració que es faci d'aquests fets penso que no ens correspon a nosaltres com a sindicat, sinó que qui correspon és al Departament d'Interior. Són ells qui han de donar explicacions, o potser la consellera, no? En tot cas, nosaltres només podem dir que prudència, i pensem que no som la veu que hem de donar resposta a això.
1: Molt bé, i m'havia de dir, de tota manera li havia de preguntar, era actualitat i teníem a una persona del sindicat dels Mossos i per tant era pregunta com aquell qui diu obligada. Gràcies doncs per atendre'ns i per intentar aclarir-nos el que no teníem clar. Bon dia, que vagi molt bé.
19: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts després d'encadenar 10 victòries a la Lliga. Els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
20: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. I avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya Femenina. L'Europa i l'AEM Lleida se citen a la final, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop, després d'haver-ho aconseguit fa tres cursos, mentre que el femení graciang s'estrena a la final. Els entrenadors, Nani Aces, de les barcelonines, i Rubén López, de les lleidatanes, expliquen com arriben a la cita.
21: Jo crec que l'AEM afrontarà el partit igual que nosaltres, amb molta il·lusió. Elles sí que tenen una Copa Catalunya i al final nosaltres, pues, amb aquest repte nou de poder incorporar la Copa aquí a les nostres vitrines.
22: És molt maca la competició i molt maco el títol. Llavors ens hem d'il·lusionar, hem d'intentar guanyar per l'AEM, per nosaltres i per l'afició. Aquestes jugadores mereixen celebrar alguna cosa i si és una final de Copa Catalunya, doncs molt millor.
1: I l'Espart Girona va perdre per la mínima 67-66 davant del València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial final de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Diumenge, les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar a Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però empipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
23: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí en mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni árbitros ni jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oye, a usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
1: Demà a les 6 i en directe per la xarxa Més es podrà seguir l'enfrontament decisiu entre el Club Bàsquet Tarragona i el DM Grup Mollet dels quarts de final del play-off d'ascens a la Segona Federació de Bàsquet. Malgrat jugar al Serrallo, la plantilla de l'equip vallesà confia en fer un bon paper, ho explica el jugador Àngel Soto.
0: Intentar trobar els seus punts dèbils, tenir present els seus punts forts per també intentar subsanar-los en defensa i en atac intentar castigar. És una missió supercomplicada, no? Però jo crec que tenim les eines i l'equip i la motivació per treure-ho d'endavant i el lema vindria a ser una miqueta aquest, no? De si no és ara, quan?
1: El balonmano Granollers debuta aquest migdia a la Copa de la Reina d'handbol, que es disputa fins diumenge a Sant Sebastià. L'equip vallesà s'estrenarà en els quarts de final contra el Gran Canària. El tècnic, Robert Cuesta, diu que arriben motivades i preparades.
2: Amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no. Per tant, és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Hem treballat molt bé. Sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
1: L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I marxem ara cap al Vallès perquè Sabadell tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música independent. Aquest dijous s'ha presentat la 18a edició del Festival Ambassat, que se celebra del 15 al 17 de maig a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. És una crònica de Pep Cullell de la Televisió de Sabadell.
24: Un punt de trobada cultural i de la música emergent i d'avantguarda. Aquesta seria la definició del Festival Ambassat de Sabadell, que arriba a la majoria d'edat després d'un any de rècord. El 2025 es van registrar més de 9.000 assistents, la xifra més alta de la seva història. Un element que confirma la bona salut d'un projecte que, des de Sabadell, ha sabut créixer mantenint una identitat pròpia.
25: Doneu oportunitats a gent de la ciutat, però també gent emergent en el panorama cultural, que els veiem aquí en l'Ambassat i que al cap de menys d'un any els veiem doncs, en escenaris superpotents del país.
24: El cartell d'enguany conté més de 30 actuacions amb noms destacats com Bob Dylan, la Ludwig Van o Mishima. El festival vol mantenir la capacitat per connectar amb públics diversos i descobrir noves veus, a banda de generar una experiència cultural de qualitat.
18: La xarxa de comunicació local. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
26: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit.
5: Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
6: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el molts coixins, mantis i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
5: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
6: Adeu.
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
8: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, crida la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat encara reduïda. De seguida tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona i parlarem també amb el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra ha recordat des del Notícies en xarxa quina és la seva funció específica.
19: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. I de la cultura, avui destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. 8 i 3, hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a la xarxa viària catalana. Per això, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
9: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que avui és divendres. Això vol dir menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí comparat amb la resta de dies de la setmana, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, en principi, hauríeu de trobar menys retencions. Com a incidències, és cert, tenim un vehicle avariat. Aquí a l'autovia A2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, que talla carril, però és en sentit de Lleida o sortint de Barcelona, aturades molt puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt, sobretot prudència, com et deia, a l'autovia A2, a Sant Vicenç dels Horts i en sentit de Lleida. De la resta de la xarxa viària, poca cosa. Bàsicament, ens quedem amb l'autopista B23, que és cert que aquesta via sí que baixa carregada cap a Barcelona, primer entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs cedim el testimoni ara a en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Lluís Miquel, bon dia. Em fa l'efecte que aquest no serà un cap de setmana de sol i platja, eh?
10: Doncs, Helena, molt bon dia. De fet, serà estones, però també tindrem moments de sarau i, per tant, una altra vegada s'aniran repetint les situacions del mes de maig molt pròpies, lògicament, d'aquestes dates, d'aquesta traïdoria meteorològica. Aquest matí ja, de fet, els núvols han d'anar guanyant terreny, els tenim a hores d'ara ja sobre el mar i acabaran afectant al llarg del matí moltes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, per tant, on hi viu més gent, també de la costa del Camp de Tarragona. Alguna primera gota aquest matí i també compta amb les boires, que una altra vegada s'han format avui, sobretot a les valls del Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, algun xàfec més intens caurà a les muntanyes del prelitoral, no pas arran de mar. De fet, acabarà fins i tot amb moltes clarianes a prop de la costa. I també aquesta tarda, algun xafaguet a la Catalunya central o les comarques del Prepirineu. No seran tan intenses com les que hi van descarregar ahir. I al cap de setmana, demà més núvols i, de fet, demà a la tarda, escombrada de pluges. Per tant, Helena, del cap de setmana, si heu de fer activitats al ras, millor aquesta tarda o diumenge, perquè demà dissabte a la tarda acabarem en remull si estem al ras, lògicament. Estem pendents de la xarxa.
11: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
12: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
13: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada. Se van a montar en los aviones y se van a ir.
15: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
12: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som, en cap cas, davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de Gestió d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS.
14: This is not COVID, this is not influenza.
16: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: El Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
17: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
20: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
17: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Ens ho amplia en Jordi Casino.
21: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
22: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
21: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i també de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu-Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
23: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
27: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
23: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu-Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Precisament, des de la mateixa Global Sumut Flotilla Catalunya, alerten que la vida de Saïf Abukaixek corre perill arran, com ens explicava ara Lamont Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel, juntament amb el brasiler Tiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I quan falten 2 minuts per arribar a 9:15 del matí, us expliquem que avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà, doncs, s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A l'estació de Sants hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com han rebut i com estan rebent els usuaris aquest retorn als abonaments a partir de demà?
0: Bon dia, Helena. Alguns dels usuaris no n'eren conscients que avui acaben aquests 2 mesos de gratuïtat, però altres han reclamat un servei de qualitat després d'afegir que el transport públic sempre s'ha de pagar. I aquesta és l'opinió que defensa l'associació a favor del transport públic amb el seu portaveu, en Pol Méndez. Pol, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Volem conèixer quina és la valoració de l'associació després que avui es posa punt i final aquests 2 mesos de gratuïtat.
2: Clar, podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
0: Deies que s'acaba un dels capítols més complicats. La crisi de Rodalies va arrencar el passat mes de gener. Considereu des de l'associació que sí, que s'acaba aquest capítol, que encara queden coses per fer, que la normalitat, la desitjada normalitat, s'establirà de manera immediata?
2: Bueno, primer, clar, hauríem de definir una mica què és el tema de la normalitat, perquè la normalitat sempre han sigut retards i cancel·lacions, però és veritat que des del gener hem estat en un moment dramàtic, on la majoria de línies estaven tancades parcialment o total, i ara el que veiem és que la majoria de línies tornen a funcionar correctament, a excepció d'aquelles que estan immerses en obres, l'R3, l'R2 sud al Garraf, l'R8, i que en aquests casos el servei d'autocar normalment és o acaba sent gratuït. Per tant, en aquest sentit, ja les gratuïtats s'estan aplicant allà on calen.
0: Pol Méndez, des de l'Associació a favor del transport públic, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar en context un dia com avui, en el qual es posa fi a aquests 3 mesos de gratuïtat, una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies, crisi que va començar el passat mes de gener per l'accident mortal a la Gelida, però també com a conseqüència de les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Durant aquests 3 mesos, els tècnics han inspeccionat uns 700 punts de la xarxa viària, s'han aixecat a 65 dels considerats 90 punts crítics de la xarxa viària i aquest servei s'ha recuperat en el 96%. Per tant, tant Renfe com el govern central com el govern català han decidit que avui serà l'últim dia dels abonaments gratis, així que els usuaris a partir de demà podran comprar ja els títols propis de Renfe o bé els títols integrats.
1: Doncs amb aquestes connexions, Anna, ens ha quedat clara una cosa, que la millor compensació que volen i que poden rebre els viatgers és un transport de qualitat. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
19: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que la del conflicte vagi a més.
1: I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat al 03", més d'un miler de treballadores de les escoles bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
5: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
4: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
6: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en què estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
7: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
18: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
4: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu nadó, el seu fill, juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta tampoc la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que recullen testimonis que tractava el fill de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. Deu minuts i ens plantarem a 9:15 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita a Blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur el triomf.
24: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu, l'Espanyol, que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez Pizjuán

0: primera edició, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal als quarts. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà el pas a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
2: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
1: I avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina, que també es disputa a Coimbra, amb el Vila-sana com a únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. Avui obrim la plana de cultura parlant-vos de l'auditori que busca, que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlo al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsònic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana a Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte, tal com explica la modista Rosa Rubió, que en confecciona des de fa temps. I ha parlat la Marina Salvador de Canal Terrassa.
5: Compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana, Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte.
6: Tècnicament són molt complicats. El que estem intentant quan fem un vestit modernista és simplificar-lo molt. Tenien tècniques antigues, portaven cotilla, portaven molta roba interior, les peces tenen forros, tenen varilles, i són molt complicats. I els homes anaven amb roba de sastreria, amb la qual tampoc és una peça molt fàcil d'imitar.
5: La part positiva és que la moda modernista permet que tothom trobi el seu estil.
6: Llavors és una època molt bonica per treballar a nivell indumentària perquè dins de tot el que feien pots triar la silueta que més encaixa amb tu. I jo sobretot t'insisteixo molt en preguntar per què vols aquell vestit, no? Què vols representar amb aquell vestit.
5: Per aquells que vulguin experimentar amb la moda, el Museu Tèxtil ofereix tallers perquè la ciutadania aprengui a confeccionar els seus vestits modernistes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món és digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia.

0: dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
2: Propostes en xarxa.
3: La maternitat i la igualtat de gènere són algunes de les temàtiques que s'abordaran en un festival que té esperit de pensament crític i de transformació social, però on el gran protagonista és el circ. La Fira del Circ de Catalunya té nom propi, Trapezi. S'instal·la a Reus i aquest mes de maig arriba a la 30a edició. Entre els dies 13 i 17 omplirà els carrers, les places i els teatres de la capital del Baix Camp amb 82 funcions i 10 exhibicions de la mà de 60 companyies, tant catalanes com estatals i internacionals. Hi trobareu una bona varietat de propostes que van des dels espectacles de sala o de carrer fins al circ amb carpa o els formats de cabaret. Tot plegat la converteix en la principal fira de circ de tot l'estat, però també en una de les cites de referència al sud d'Europa, perquè no només és un exemple de la vitalitat del circ contemporani actual, sinó que posa en valor la seva capacitat d'innovació i, sobretot, la seva connexió amb la societat. I és que, al cap i a la fi, Trapezi és un espai de trobada. Del 13 al 17 de maig, 30è Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya. Més informació a trapezi.cat.
4: La xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem destacant la crida a la calma i el missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i de Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. En parlarem tot seguit amb la llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, la Mercedes Guerrero. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i encara trams de velocitat reduïda. Sigui com sigui, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
7: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
6: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets del govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
8: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
6: Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc, la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. Com cada divendres, també farem avui un cop d'ull a les novetats de la cartellera. Entre les estrenes de cinema de la setmana destaca Les ovelles detectives d'Emma Thompson i Hugh Jackman, que protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré de amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
6: El govern espanyol, us ho dèiem ara en titulars, llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge, doncs, es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens en dona tots els detalls la Rosana Martínez.
0: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
2: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
9: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
0: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
6: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria von Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
10: This is not COVID, this is not influenza.
11: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
6: Una altra de les notícies que avui us estem destacant en titulars és que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. Volem entendre què pot significar aquest model i fins on pot transformar la prevenció i l'atenció. Per això parlem ara amb Mercedes Guerrero, que és llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i d'Infermers de Barcelona. Senyora Guerrero, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia.
6: Ho dèiem, Suara, baixa la vigilància de les ITS, de les infeccions de transmissió sexual, fins als 12 anys. És un canvi important, aquest. Què ens indica aquesta mesura sobre la realitat sexual dels nostres adolescents?
13: El que ens indica és que s'hem d'adaptar, el sistema sanitari s'està adaptant a el que són les pràctiques que ja estan molt evidenciades des dels últims anys pels diferents estudis que s'han fet. Al final és adaptar-nos a la necessitat de la població. I el que estem fent és una pregunta dintre de la confiança que té el pediatre en aquestes persones en la revisió dels 12 anys.
6: Parlem de clamídia i de gonorrea que s'han disparat entre aquests joves i entre aquests adolescents. Què està fallant en la prevenció? Parlem de preservatiu, de conductes de risc, de les xarxes socials. Les noves generacions donen la impressió, em dona la impressió i em puc estar equivocant, que estan fent passos enrere en l'autoprotecció. I per què?
13: Bueno, la societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys, al final, ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan acabem, fins quan morim, i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant a la gent quan, des de el començament, no? Des de que creix.
6: Doncs Mercedes, Mercedes Guerrero, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que ens hagi explicat una mica per què passa tot això, per què han canviat aquests paràmetres de la nostra joventut. Gràcies i bon dia, que vagi bé.
13: Bon dia.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
6: Avui es posa en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa Lleó XIV farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica de Jordi Casino.
14: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
15: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
14: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
6: El ministre d'Afers Exteriors i que també ho és de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, recordareu, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
16: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Aboukeshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
17: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
16: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Aboukeshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
6: Avui Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
18: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
6: Qui ha volgut valorar aquesta fi de la gratuïtat és l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. El seu portaveu, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
7: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financiï mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
6: I una altra de les notícies que avui us estem destacant és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
8: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
6: I quan són 9:15, ens n'anem cap a Girona, perquè ja ho tenen gairebé tot a punt per una nova edició del Temps de Flors, que arrenca demà, amb 141 projectes florals. Veïns, comerços i restauradors respiren alleugerits després de la fi del conflicte laboral que amenaçava amb mantenir la vaga dels treballadors del servei de recollida d'escombraries durant aquest esdeveniment. Ho recordareu, finalment la plantilla de l'empresa Girona Més Neta ha avalat per majoria el preacord assolit entre el comitè d'empresa i la direcció. Per saber, doncs, com es viuen aquestes hores prèvies al Temps de Flors, connectem amb els companys de Televisió de Girona, amb en Marc Guibes i amb en Bru Ortega. Bon dia, Bru, tot a punt, suposo, no?
19: Molt bon dia. Doncs sí, tot a punt ja des d'aquí, des de la ciutat de Girona, amb ganes de que arribi aquest Temps de Flors, una nova edició, un nou any, i això no para mai, això no s'atura. Les flors sempre, cada any, any rere any, segueixen arribant aquí a Girona i atrauen milers de turistes, milers de gent que s'acosten aquí per veure explícitament tota aquesta mostra floral que estarà disponible fins al 17 de maig. No me vull allargar molt, no us vull fer spoilers, perquè tenim aquí al nostre costat a la vicealcaldessa, la Gemma Geis, per parlar-ne amb més detall de tot plegat. Gemma Geis, molt bon dia.
20: Bon dia.
19: Bon dia, Gemma. M'imagino que amb moltíssimes ganes, una nova edició, un nou any de Temps de Flors, com bé dic. Com es presenta?
20: Es presenta amb 113 espais, que hi ha 141 projectes per poder visitar. Es presenta també amb aquest espai que han fet flors de nit, doncs, els gironins per fer vespreig amb concerts, doncs, hi ha les instal·lacions sobretot a la part dels jardins de les Alemanys, en aquest entorn, i es presenta també amb unes escales de la catedral dedicades a l'any Gaudí i amb un espai també a la plaça Natàlia Molero dedicat al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, per tant també aquesta mirada de Pau, de Catalunya catalanitat i de ser presents al món.
19: Aquestes són una mica les novetats, no?, d'aquesta nova.
20: Bé, també s'han extès doncs, aquest any als barris, doncs, el Pont Major per primera vegada participa en temps de flors i per tant, doncs, sempre dic que és una expressió, ara veiem passar aquí cotxes amb voluntàries, amb caixes de flors, i temps de flors és possible perquè hi ha voluntàries de la mà de l'Associació d'Amics de Temps de Flors, que el que fan és crear un projecte, compartir-lo des del voluntariat i neixen aquestes flors a tota la ciutat de Girona.
19: Saps que nosaltres els periodistes sempre som molt quisquillosos amb el tema de les dades. Quin impacte econòmic suposa això i quanta gent preveieu a Girona aquí?
20: L'impacte econòmic sempre és difícil, no? Però en torn de 5-6 milions d'euros jo estic segur que és el mínim que segur que podem justificar, perquè m'agrada fer volar coloms, m'agrada ser ordenada i dir les coses que crec que són, i aquest que és un impacte habitual, diguem-ne, no? Llavors l'entorn de visitants són estava en torn de 350.000, 400.000, a vegades en funció de l'any, 410.000, però crec que no hem de valorar-ho tant en funció del nombre de visitants que ve, sinó nombre de la qualitat, que aquest any també vam esponjar molt bé les instal·lacions, i aquest any hi ha una altra novetat important, que també té ara molt amb la fluidesa, que és que per primera vegada hi haurà quatre ponts engalanats al mateix temps a la ciutat de Girona. La veritat és que l'àrea de promoció no ens consta en dades de que això s'hagués fet mai abans, i per tant també crec que pot ajudar doncs, a veure una imatge dels quatre ponts engalanats a la ciutat de Girona, els d'aquesta part d'aquí.
19: Molt bé, doncs, Gemma, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més i desitjar-te molta sort al llarg d'aquests dies. Esperem que el temps també acompanyi.
20: I si plou una mica, tampoc passa res, que regarà molt bé les flors. Moltíssimes gràcies.
19: Gràcies a vosaltres. I això és tot des d'aquí de la ciutat de Girona, tot a punt. Demà el tret de sortida oficial fins al dia 17 de maig. Ja ho veuen, la vaga d'escombraria s'ha acabat, la Girona més neta, podríem dir, preparada i florida ja per atendre aquesta nova edició. No s'ho poden perdre, aquí a la ciutat de Girona hi haurà espai per tothom, sempre n'hi ha i no s'ho perdin perquè això serà una autèntica meravella com any rere any aquí a Girona.
6: I el que tampoc us podeu perdre és la crònica esportiva que ens porta cada dia la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
1: Bon dia.
6: Escolta'm, que som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric.
1: És que està interessantíssima l'actualitat esportiva. El Barça pot ser campió diumenge davant el Real Madrid. Una situació, la de guanyar el títol contra l'altern rival, que no s'ha donat mai abans. El Barça en té prou amb un empat per ser campió en un clàssic que tornarà al Camp Nou després de 3 anys d'absència. Pel que fa a Rafinha, podria tornar a disposar de minuts, podria reaparèixer després de més d'un mes de baixa. Els de Flick encadenen 10 victòries a la Lliga i afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
21: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Més futbol, avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya femenina. L'Europa i l'AM Lleida se citen a la final que es disputarà Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop després d'haver-lo aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciens s'estrena a la final. El duel arrencarà a 1:15 i serà d'entrada gratuïta. L'Espart Girona va perdre per la mínima 67-66 davant el València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Fins i tot l'Uni va tenir l'opció de guanyar sobre la botzina amb un llançament de Koulibaly que va anotar 16 punts. Diumenge les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però amb pipa pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
22: Orgulloso porque se adaptan y quieren y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí en mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni árbitros ni jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
1: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga, quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà l'accés a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
2: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja a descansar i a pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre granet de sorra.
1: També a Coimbra, on es disputa aquesta fase final, avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina. El Vila-sana és l'únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 2:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. La capitana del Vila-sana, Maria Porta, creu que arriben en el millor moment.
3: Ja teníem ganes d'arribar i amb ganes de que sigui demà. I del partit que tenim per endavant, i crec que arribem en un molt bon moment, crec que l'equip està molt motivat i que en té moltes ganes, crec que l'equip ha anat de menys a més, cada dia estem millor i crec que ara doncs, és quan estem al millor moment, i al final bueno, són competicions que tothom té ganes de jugar.
1: Vale. Doncs el Vila-sana, que pot ser campió d'Europa aquest cap de setmana, també el Barça, i a més en futbol campions de Lliga, dilluns, a veure si t'explico uns quants campions.
4: Va, aviam si és veritat.
1: Vinga.
4: Gràcies, Cristina, bon
1: que
4: cap de setmana.
1: Bé. Igualment.
4: I ara toca apropar-se a les estrenes de cinema, i ho fem, com cada divendres, amb en David Navarro.
23: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
24: Ah, les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
25: Soc una ovella detectiva i de les bones.
26: ¿Qué viene después del miércoles?
27: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
28: Me voy.
26: Pero si acabas de llegar.
24: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
29: Clau!
30: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
31: Descuida. No lo harás.
24: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
30: Que empiece el espectáculo.
32: Get over here!
4: Doncs amb el cinema posem punt i final a Notícies en Xarxa d'avui divendres. Res més, que vagi molt bé el dia, que vagi molt bé el cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns ben descansats a partir de les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies per l'atenció.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al Posa't les piles, rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui ens acompanyen en Josep Casasnovas i també qui us parla, Emma Balea. També li direm allò a la nostra companya Carla Ramos, que ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida aquí a casa nostra. Després tindrem l'entrevista d'actualitat i avui, doncs ja fa dies que tocaria, hem de parlar amb en Gonzalo Masero, l'Alo, perquè ens faci anàlisi de les dades meteorològiques registrades a la nostra ciutat, evidentment, el passat mes d'abril. Després tindrem l'actualitat esportiva, tindrem l'Àlex Pérez, també a l'Espai de Gats i Gossos, que compartirem temps de ràdio amb la veterinària Rosa Sánchez, i avui parlarem d'al·lèrgies. I a la recta final del programa, avui en l'Espai del Calaix, hem convidat a representants de l'editorial Alpina, que la tenim jo a la nostra comarca, concretament a Granollers, i la veritat és que ara que comença a fer bon temps i ve molt de gust sortir a la muntanya, recordeu que aquest diumenge tenim la serralada marina que organitza el Club Muntanyenc. Bé, doncs els hem proposat això, que ens vinguin a visitar i ens parlin d'aquestes propostes de mapes, de guies que tenen, concretament la darrera que va sortir ara fa un any aproximadament, els Camins de l'Alba, que doncs ens fa propostes pels 38 municipis del Vallès Oriental, també d'aquí de casa nostra. Tot això en el dia d'avui al Posa't les piles. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Com ho tenim avui divendres, ja final de setmana, no?, a les portes del cap de setmana, i quines són les coses que comentem?
1: Doncs sí, final de setmana, i de fet es comença a notar, i és que comencem parlant de la Fira de Sant Ponç, que tot just tenia lloc ahir dijous i que, doncs, com no pot ser d'una altra manera, ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira, que més enllà dels productes mostra les capacitats dels usuaris i usuàries de l'Institut Municipal de Servei a les Persones amb Discapacitat. Així de satisfet s'ha mostrat en Joan, pare d'en Germán.
2: Yo aquí porque tengo el hijo, este es mi hijo, Germán, sí, y venimos cada año porque se monta aquí en la paradeta. Hombre, que yo veo una cosa muy positiva para ello, sí, sí, sí. Aquí están, mira, todos los muchachos que hay allí en el centro y se venden aquí cositas que hacen allá. Estamos contentos de que se hagan cosas para ellos, claro. Todo lo que se recauda luego se hacen cosas para ellos.
1: La Rambla Balmes, doncs, va esdevenir ahir un formiguer de persones comprant pastissos, mel, herbes i manualitats realitzades per les persones usuàries de l'Institut i de la residència La Vinyota. Precisament, doncs, a la coordinadora de La Vinyota, Teresa Nicolàs, destacava aquesta bona acollida de la Fira entre la ciutadania, que tot just arribava en aquesta 44a edició, però que, si més no, doncs, any rere any revalida aquest èxit.
0: Doncs sí, ja esperem la següent, eh? La 45a edició. I a més, doncs, que sapigueu, Sant Ponç és el dia 11, és a dir, dilluns vinent és Sant Ponç, però sempre el dijous, doncs, o abans o després d'aquesta data, i si coincideix, doncs, evidentment, es mira de coincidir, es fa la fira a la Rambla de Mollet, així que molt bé. Hi havia molta gent, és veritat. Més coses, Carla.
1: Parlem d'esports, i és que l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. Els jugadors nord-americans han compartit una jornada única amb els esportistes locals en una experiència que ha despertat molta expectació entre tots els assistents. La trobada ha servit perquè els integrants dels Gators poguessin conèixer de primera mà el bàsquet adaptat, participant activament en diverses dinàmiques i exercicis durant la sessió. L'intercanvi esportiu i cultural ha estat molt enriquidor tant pels visitants com pels jugadors del mateix club molletà. En Tirn Ted, jugador dels Gators, ha afirmat que han gaudit de la sessió i han pogut conèixer diferents tipus de condicions i com cadascú viu una vida diferent.
3: Sí, serà una mica difícil per als nois, perquè òbviament som més corpulents, així que això serà un repte per a ells, però segur que ho gaudeixen i tindran l'oportunitat de veure gent amb diversos tipus de condicions, veure com cada un viu una vida diferent, així que sí, segur que ho gaudeixen.
1: Els jugadors dels Gators han mostrat una actitud molt propera i participativa, compartint experiències i curiositats sobre el futbol universitari nord-americà. L'ambient distès i cordial ha facilitat una connexió molt especial entre els dos equips. Els participants, en definitiva, han gaudit d'una jornada diferent i molt divertida que segurament quedarà en el record de tots els presents.
0: La veritat és que des del club de bàsquet Cadira de Rodes estan fent allò moltes accions, no?, per donar a conèixer l'esport adaptat, i la veritat és que els felicitem des d'aquests micròfons per aquesta tasca que realitzen.
1: Doncs sí, tenen molta activitat, i de fet ho comentaven també els jugadors internacionals, que als Estats Units, doncs, també existeixen aquesta mena d'equips, però si més no, doncs, el fet de veure com una altra cultura en un altre país, doncs, també jugant, són experiències enriquidores i intercanvis que sempre porten positivisme.
0: Molt bé, Carla, doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació. Avui, per cert, al Posat les Piles tindrem esports, i crec que, doncs, més enllà de l'Àlex, que ens ha fet la crònica, també sentirem a la Carla, no?,
1: doncs,
0: parlant,
1: sí,
0: de boxa.
1: I de fet seguim parlant de projectes internacionals, perquè aquest cap de setmana hi ha una cita molt destacada aquí a casa nostra de boxa.
0: Doncs ho sentirem, d'aquí no res. Moltíssimes gràcies, Carla.
1: A tu, Emma, que
0: bon
1: vagi
0: cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: I anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un temps que avui ha de ser variable, però en general no ha de ploure gaire a gran part de Catalunya. Sí que tindrem alguns ruixat, sobretot a partir del migdia i els primers a les muntanyes del prelitoral de Tarragona o de Barcelona, per tant, cap a les muntanyes dels Vallesos, el Penedès, també l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, les muntanyes dels Ports. Al llarg d'aquesta tarda ja aquests ruixats sí que es faran més abundants, sobretot a la Catalunya central i al Prepirineu, quan més cap a la costa, fins i tot moments de clarianes, i la temperatura no ha de variar. Per tant, de calor intensa de moment avui no en tindrem. Ho anirem seguint a la xarxa.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Aquelles persones que us agrada la meteorologia i que, a més, sou seguidors del programa, segur que estàveu esperant allò, la conversa que cada mes sostenim amb en Gonzalo Masero, en Lalo, que ens fa l'anàlisi de les dades meteorològiques que s'han registrat aquí a casa nostra gràcies a aquesta sèrie que té a la pàgina web l'observador local, en Felip Comas. Molt bon dia, Lalo, com estem?
1: Bon dia, Emma, molt bé, i vosaltres?
0: Doncs bé, també, amb una setmana una mica així diferent, ara comentarem, no?, aquest canvi, però anem a fer anàlisi de les dades registrades al mes d'abril, i no sé si el més destacat, jo crec que a nivell de Catalunya, no sé si a nivell de tot l'estat, ha estat la temperatura.
1: Sí, perquè, bueno, la temperatura dintre del que cap, ja sabem que tira cap amunt. Aquest any havíem tingut febrer molt per sobre de la mitjana, que són 2,4 graus, però sí que s'havia comportat una miqueta més fidel a la mitjana al gener i al març, però no ha sigut així a l'abril. A l'abril la temperatura mitjana ha estat 2,4 graus per sobre de la mitjana. És una diferència bastant notable i bastant important. Sobretot, doncs, això, sempre es nota en les màximes, en temperatures cap als migdies, que són molt suaus, i bueno, no és ja gaire estrany que es doni aquest fenomen, perquè portem molts anys en el qual, doncs, la temperatura mitjana va pujant mica en mica. Si, com bé dius, observem i fem una ullada a la pàgina de Mollet Meteo, podem veure les diferents temperatures mitjanes anuals que hi han hagut des de l'any 2000, i podem veure que des de pràcticament el 2010 la mitjana tira cap amunt, i bueno, ho veiem així en general, no anualment, però més concretament diferències importants en segons quins mesos de l'any, i havia sigut el febrer. I en aquest cas, doncs, el març també, i l'abril, perdó, també tenim una diferència de quasi 2 graus i mig.
0: Sí, igual, que el mes de febrer, la diferència?
1: 2,4, exacte.
0: 2,4.
1: S'ha comportat igual. Igual, sí que havíem tingut això, gener i març. Bueno, sobretot març, que havia estat, doncs, això, només 2 dècimes per sobre, molt fidel al que s'enregistra amb aquesta sèrie de dades de l'any 2000 fins ara, però l'abril, doncs, ha trencat una miqueta, ha continuat amb aquesta irregularitat pel que fa a les mitjanes de temperatura.
0: És que ara estava mirant l'Alo, fent referència a aquesta sèrie d'en Felip Comas, i crec que tret de 4 dies, tota la resta van superar els 20 graus al mes d'abril.
1: Exacte, i aquests 4 dies més o menys coincideixen amb, bueno, el 1 d'abril, però després cap a la meitat del mes, 12-13, tenim que la 12-13-14, en aquests 3 dies, la mitjana es va quedar, la temperatura màxima es va quedar una mica més frenada, tot i que, bueno, estan al voltant dels, entre els 18 i els 19 graus, que, bueno, és molt significativa, no?, la dada dels 20 graus, però no ha sigut pas una frenada, no?, una topada molt important a les màximes durant aquest mes, i que van coincidir a més amb els únics episodis que hem tingut de precipitació aquest mes d'abril.
0: Jo l'únic que recordo és que normalment la gent, quan ve els dies festius de Setmana Santa, sempre diu que hi haurà xàfecs, no? I la veritat és que aquest any, doncs, va fer-hi això, doncs, molt bona temperatura. Una temperatura...
1: Exacte, o sigui, els dies que són festius van ser amb temperatures bastant suaus i fins i tot càlides al migdia, i amb una bonança bastant general a tota Catalunya. Vam tenir algun episodi de precipitació, però al primer cap de setmana de Setmana Santa, que això va ser a finals de març, o sigui, qui enxampés aquests dies festius, que són la canalla normalment, no?, que començava en aquelles dates les vacances de Setmana Santa i alguna persona més que agafés aquestes vacances.
0: Per a aquella persona que vulgui tenir la dada, el dia i la temperatura més elevada, el mes d'abril, la vam tenir, les va registrar?
1: El dia 10 d'abril, o sigui, poc després de que acabés la Setmana Santa, que va acabar el dilluns 6,
0: sí.
1: I o sigui, el segon cap de setmana, perquè van haver-hi dues jornades que van ser 27,6, que va ser aquesta màxima el dia 10, que va ser un divendres, i 27,5 li va continuar el dissabte següent, i el diumenge 12 va ser aquesta davallada, que en realitat, si comparem doncs, la seqüència dia tras dia, sí que veiem doncs, una davallada bastant important, perquè la temperatura va baixar 10 graus, la màxima. En aquests dos dies es va assolir la màxima al mes, però el diumenge 12 va caure la màxima doncs, això 10 graus perquè van tenir doncs, aquest episodi de precipitació.
0: Mm-hmm. La temperatura mínima crec que va ser el primer dia, no? D'abril, no? El dia 1.
1: La mínima es va registrar el dia 3.
0: El dia 3, sí.
1: 9 graus.
0: 5,9, però,
1: 5,9, sí. Molt bé. El que cap, bueno, les mínimes tampoc és que baixessin gaire. Ja no tenim tantes, bueno, o al voltant dels 0 graus ja en aquestes alçades de l'any. És bastant anecdòtic, sobretot en aquests anys. Si direm, jo què sé, igual 20 anys enrere sí que era probable de que ens trobéssim temperatures mínimes que rondessin doncs, això, als 0 graus o fins i tot alguna rosada, alguna gelada, saps que caigués al mes d'abril, ara ja és bastant anecdòtic que es doni un episodi així.
0: Uh-huh. I escolta'm una cosa, Lalo, aquestes temperatures contrasta amb la quantitat de precipitació que també doncs ha estat bastant notable la davallada de precipitació, sí, que hi ha hagut aquest mes d'abril. Allò de que a l'abril aigües mil no s'ha complert. Exacte. Aquí a no. Casa nostra.
1: No, mira que l'abril doncs, és el mes central de la primavera i ja sabem que la primavera també aquí a casa nostra ens ofereix una possibilitat molt gran, no?, de rebre precipitació i no ha sigut el cas. Aquest abril de 2026 només han caigut 11,6 litres per metre quadrat i això representa doncs, 43,5 litres per sota del que normalment, segons aquesta sèrie de dades, cau a la ciutat de Mollet. O sigui que també hem trencat una miqueta doncs, amb la bona dinàmica que portàvem de precipitació. A més, en un mes, com deia, molt important pel que fa a la concentració de precipitació anual, doncs el que plou normalment els mesos de març, abril i maig són dels mesos que més omplen la dada final de precipitació. Però bueno,
0: de fet, Lalo, estava pensant, quan dius allò per sota, vol dir que un mes d'abril a Mollet haurien d'haver registrat a l'entorn de 50 litres per anar bé,
1: 55,
0: no?
1: Litres més o menys.
0: Seria I només s'ha registrat allò, aquests 11,6.
1: 11,6, correcte. I, de fet, només amb un episodi pràcticament de precipitació, que va ser el que es va donar el diumenge 12, que aquell dia van caure uns 10,2 litres per metre quadrat, si no recordo malament, 10,4, perdó, i el dilluns següent, el dilluns 13, va sumar 1,2 més, i és l'únic que hem tingut, o sigui, dos dies de precipitació, un el dia 12 amb una precipitació generosa, podrem dir, de 10 litres per metre quadrat, però la següent jornada només 1,2 litres i no va caure res més. O sigui que bastant sec. Sort que tenim bons estalvis, diguem-ne, de precipitació, no representa aquest mes o aquest dèficit que hi ha hagut aquest mes doncs, ni molt menys un perill de que tornem en escenaris de sequera, però bueno, trenca una miqueta amb la dinàmica que portàvem, ens queda encara al maig, llavors bueno, si mirem més o menys la mitjana anual que portem, Falta sumar tots els litres que caiguin ara aquest mes de maig, però encara amb la dada anual tenim superàvit, diguem-ne, de precipitació.
0: Escolta'm una cosa. No sé si aquesta climatologia, imagino que sí, no? Aquesta manca de pluja i aquestes temperatures elevades ha estat molt perjudicial, especialment pels al·lèrgics. Recordo la diada de Sant Jordi especialment, però hi han hagut molts dies, no?, amb aquest pol·len, aquestes no?, pallufes que havien a l'ambient, i molta gent doncs, amb estornudes.

0: temps que hi ha hagut previ, doncs s'avisa. Aquest serà un any doncs dolent per les persones amb al·lèrgia.
1: Exactament. I bueno, una de les coses que fa que sigui més o menys, malauradament, i això justifica la dita de que no plou mai a gust de tothom, és la precipitació. Portàvem uns mesos de bastanta precipitació, i això doncs ajuda molt, no?, a tots els processos biològics que es donen a les espècies vegetals, i un d'aquests doncs és la pol·linització, clar. I bueno, ho ha patit molta gent, tota aquesta gent doncs sensible a aquests efectes de les al·lèrgies, i bueno, sempre s'avisa, si és veritat. Però, clar, portem 2 anys amb una concentració de precipitació bastant important, i arriba la temporada d'al·lèrgies i bueno, trobem doncs això, que ho pateix molt la gent que pateix al·lèrgies.
0: Sí, i fins i tot els que no pateixen, jo crec que cada vegada augmenten més precisament per aquesta situació. Escolta'm una cosa, Lalo, estem finalitzant. Aquesta setmana hem notat un canvi de temps, baixa de temperatures, més pluges. Això és degut, tenim una borrasca? Que està, sí. Crec que s'allargarà aquest cap de setmana, també.
1: Exactament. Hem començat a regar una miqueta. Tenim temps primaveral, el que és la primavera en les nostres contrades. O sigui, tenim presència d'una bosseta d'aire fred a sobre nostre, i això el que fa és que hi hagi bastant de contrast del temps i que, sobretot, doncs, a les tardes comencin a créixer xàfecs, que sobretot ara estan afectant al nord, terç nord de Catalunya, però que acaben arribant amb diferent intensitat a casa nostra. I és el que s'està produint aquesta setmana, i que el cap de setmana doncs pinta que serà igual.
0: Si més no, demà dissabte diuen que tindrem allò, ens van visitar del Club Muntanyenc, que tenen la caminada serralada marina aquest diumenge, i deien, ves cap al maig, cada dia un raig, doncs això és el que ara per ara, si més no, ha començat d'aquesta manera. Ho deixem sí. Aquí, Lalo, i el mes vinent farem anàlisi de les dades d'aquest mes. A veure si es comporta més normal o no, o només és aquesta setmana i després tornem allò amb una pujada important de temperatures, veurem.
1: Bueno, esperem que tingui dinamisme.
0: Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, com sempre.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada, adéu-siau.

0: Benvingudes i benvinguts a l'Espai de Gats i Gossos, espai que compartim en el dia d'avui amb Rosa Sánchez. Ella és la propietària, la veterinària responsable de Manescalià Veterinaris, clínica que trobareu al carrer Gallecs, número 62, telèfon 93 570 30 27. Repetim el número de telèfon perquè és important allò si voleu doncs, establir cita prèvia o doncs, senzillament fer qualsevol consulta. 93 570 30 27. També podeu consultar i contactar amb ells a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web. Benvinguda, Rosa.
1: Hola, bon dia.
0: Estrenem mes de maig. Bé, va començar la setmana passada, però no vam tenir espai perquè era justament divendres, era dia festiu, però amb la Rosa ens va quedar pendent un dia, ja fa unes setmanes enrere, que vam parlar d'al·lèrgies. Començava jo l'època de la primavera, de fet, doncs ara segurament moltes persones al·lèrgiques encara diuen, no, si això no s'ha acabat. I vam estar parlant de com també doncs, aquestes al·lèrgies afecten els nostres peluts. I la Rosa ens va dir, no, si tenim tema.
1: Tant.
0: I potser ens va quedar en el tinter parlar de les vacunes, perquè també hi ha vacunes, no?
1: Sí. Mm. Igual que bueno, el que tingui al·lèrgia, segurament ho sabrà, és mateix funcionament o molt similar que les vacunes en les persones.
0: Perquè no? Estaríem parlant allò d'al·lèrgies ambientals? Quan
1: ambientals.
0: Parlem de...
1: Sí?
0: Sí. No? Quan perquè vam distingir no, que hi havia l'al·lèrgia ambiental, però sí, també sí. L'alimentària, sí, per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí. No? L'alimentària s'ha de tractar amb alimentació. De fet, es diagnostica amb dietes d'eliminació, amb alimentació especial, diguem-ne, perquè les proves analítiques d'al·lèrgia alimentària, totes les experts diuen que no són del tot fiables. Per tant, fa anys ho havien fet, però ara els estudis diuen que no són fiables, per tant, no fem proves analítiques. Uh-huh. Sí que les fem en el cas d'al·lèrgies ambientals. És a dir, ambientals ens referim a àcars, per exemple, als àcars de la pols, d'amagatzament, a pòlenes, a tot això que està...
0: Sí, en l'aire.
1: No?
0: Uh-huh. Sí, si hi han hagut jornades que allò, doncs, no sé, a les galeries, no?, trobes al terra, no?, o en els parcs, allò que dius, però escolta'm, què ha passat, no?
1: Sí. Llavors es fan aquestes proves analítiques per veure si... El primer que es fa és veure si el gos o el gat, bueno, sobretot en el gos, perquè en el gat ja es fa directament, reaccionen d'una manera que es diuen IgGs, si reaccionen amb aquestes IgGs, perquè poden ser al·lèrgics, hi ha un percentatge d'animals que no tenen aquest tipus de reacció i en aquest cas no podem fer vacunes, tot i que sabem per la sintomatologia i la resposta als tractaments que són animals al·lèrgics.
0: Mm-hmm. Clar, és que jo t'anava a dir, perquè en l'ésser humà, jo els al·lergòlegs també, abans de fer-te aquestes proves, és a dir, hi ha moltes persones que diuen, és que em costa respirar, uh-huh. O tinc tos en aquesta època de l'any, però no a tothom li fan les proves tan ràpidament i no a tothom li passen allò, doncs...
1: Són caretes.
0: Sí, i no a tothom li fan el tema de la vacunació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, és que no sé anomena com
0: són
1: funciona.
0: Són cares, eh?
1: Bueno, aviam, caro, barato, tot depèn
0: ja, de l'efectivitat que tingui.
1: Sí,
0: clar,
1: de,
0: no?
1: de moltes coses, no? Mm. Però, un iPhone, pues, és més car, que vols que et digui.
0: Ja.
1: I molta gent el té. És cert que bueno, el diagnòstic no es fa només amb l'analítica, el diagnòstic ha de ser el conjunt de sintomatologia que té el pacient, i les analítiques es fan en cas, a nivell de veterinària, en cas de que vulguem fer aquesta vacunació. Perquè fer una analítica i saber que és al·lèrgic a l'àcar A o al polen de la gramínia, m'és igual si no faré una vacuna. Mm-hmm. No té sentit saber a què és a l'olivera si no li faré una vacuna que el
0: protegeixi.
1: Que el protegeixi. I de fet, el que fa la vacuna són vacunes llargues en el temps. Podem estar 4 anys vacunant. No és una vacuna com una vacuna de...
0: Això en humans per l'experiència que tinc, no personal, però sí de coneixença, també funciona igual. Vull dir, estàs durant 3 anys, allò, a diferents moments de no? Doncs sí, cada 3 mesos, sí. O va variant, t'has d'anar aprenent allò, bueno, t'han de posar una dosi.
1: Exactament, igual. Perquè el que fa és dir-li al cos, perquè realment les al·lèrgies no es curen, és una reacció exagerada davant d'un agent, no? Que no hauries de reaccionar. Tothom, hi ha àcars, hi ha polen, i no tothom reacciona, no? El cos individual d'aquest animal en què estem parlant reacciona de forma exagerada davant d'un estímul que no hauria de reaccionar. Llavors, les vacunes el que fan és ensenyar-li al cos que no s'ha d'enfadar amb això, no? Mira, et deixo una mica de polen d'olivera i no t'enfadis amb aquest polen, pobre, que està a l'ambient, no? Doncs una mica és això, no? Anar-li
0: com habituant, no?
1: Habituant el cos perquè no faci aquestes reaccions. De vegades les vacunes poden ser eficaces al 100% o de manera parcial. Una eficàcia parcial ja també de vegades és un èxit, perquè vol dir que disminueixes molt, no?, el tractament mèdic, que són tractaments que també són costosos i que o bé tenen bastants efectes secundaris, com seria la cortisona, no?, que podria ser part del tractament, però que no es recomana donar-ho de manera crònica.
0: Perquè, clar, la sintomatologia, clar, no sé si afecta els ulls, les mucoses, no?, totes aquestes al·lèrgies.
1: Clar, la sintomatologia amb els gossos, normalment, pot ser diverses, però la més freqüent són problemes de pell, no?, prurit, picor, i lesions a la pell, poden fer conjuntivitis també al·lèrgiques, i amb els gats poden també tenir prurit i picor, que moltes vegades és difícil pel tutor reconèixer-lo, perquè el que fan és llepar-se, no es rasquen, sinó que es llepen amb la llengua aquesta resposta que tenen, i això pot ser signe de picor. I de vegades en els gats, en els gossos també, però potser és més freqüent amb els gats, tos, com, o asma, no? com les persones, en aquest cas.
0: Els hi pot arribar a costar de respirar?
1: Sí. Sí, tenen una tos.
0: I llavors, paral·lelament al que és la dispensació d'aquesta vacuna, que hem dit que s'allarga en el temps, no sé si es poden donar també tractaments pal·liatius entremig, no són contradictoris?
1: No, de fet, moltes vegades ho hem de fer, perquè com el temps de resposta no és curt, és llarg, doncs hem d'evitar el patiment, i perquè viure amb picor o amb tos és patir, la veritat. Llavors hem de fer tractaments sintomàtics, mentre aquestes vacunes no fan l'efecte que volem. I que de vegades és parcial, vull dir que ens serveixen per disminuir les crisis o bé la medicació que hem de donar. Doncs potser en comptes de donar una pastilla, doncs podem donar mitja, doncs això que guanya.
0: I Rosa, normalment allò, un pacient és al·lèrgic ja de petitó o de cop i volta debutant l'al·lèrgia? Perquè, clar, com després el tractament és llarg, igual hi haurà persones que diran, bé, jo tinc un sènior, ara m'he adonat que és al·lèrgic.
1: En aquests casos, normalment ja no proposem, segons l'edat, potser no és un candidat per fer una vacunació, perquè si és un gosset que la seva esperança de vida són 14 anys i té 12, doncs potser no podem fer altres tipus de tractaments i no fer-lo passar, perquè tampoc és que sigui un drama, però potser ja no és candidat, no? Tot el que són al·lèrgies és un tema molt individualitzat, vull dir, no, perquè no tots els animals responen igual als diferents tractaments. De vegades hi ha moments que dius, no, doncs mira, ara et donaré aquesta pastilla i sembla que estàs provant, però no és que estiguis provant, és que tens un protocol i tu, el teu, aquest gosset individualment no respon bé a aquest tractament i hem de fer un altre. I en canvi un altre respon perfectament al primer que t'he donat, no? I és molt individual i hem de fer-ho molt personalitzat.
0: Bueno, això està bé. No?
1: És així.
0: Està bé, no? Que es tingui en compte l'individu pas allò, no només allò el conjunt, perquè de vegades, doncs això, sí, doncs la reacció...
1: Potser hi ha malalties que responen més de manera més, més global, i en canvi tot el que són temes d'al·lèrgies, d'atòpies, això, la resposta és molt individual.
0: Mm-hmm. En tot cas, amb aquests 25 anys que es recordava la Rosa de fa uns dies de Manescalà i Veterinaris, heu vist allò que aquestes vacunes acostumen a ser, no? Suposen una millora, que vull dir que si hi ha un individu que trobeu que és candidat, doncs informeu
1: Nosaltres, allò als propietaris,
0: no? Allò de dir, escolta'm, notaràs allò una millora de la qualitat de vida.
1: A vegades no pots dir-ho 100%, perquè hi ha alguns que no responen, eh? Això també existeix, hi ha gossos o gats que no responen al tractament amb immunoteràpia. Però s'ha d'intentar, si més no. Si durant el primer any, any i mig, no hi ha resposta visible, o doncs llavors aquests deixem de vacunar-los perquè no han fet una bona resposta a la vacunació.
0: Perquè es pot
1: parar.
0: Es pot parar.
1: Però si responen, llavors, clar, no preparis, perquè...
0: Perquè la millora serà molt més positiva, clar, no? Clar. I que...
1: Sí,
0: fas tot el procés, tot el protocol establert.
1: Mm-hmm.
0: Molt bé, Rosa, doncs ho deixem aquí. Aquelles persones, doncs, que sobretot que fixeu-vos, no? Això si tenen que, si es graten molt, es llepen molt, en aquesta revisió...
1: Hi ha gossets, per exemple, que ens venen amb les putetes de color, si són blancs, de color marró. I és perquè es llepen, i al llepar-se la saliva s'oxida i llavors queden com una tinció marró, i és algo que pot ser sutil, però és picó, és prurit, i és molest.
0: No, i com a mínim fer el comentari, no? I si es fa el comentari, doncs llavors a l'hora de fer l'analítica, doncs poder fer aquests paràmetres.
1: Clar.
0: Rosa, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Fins la propera.
1: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem oblidat un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Olèrdola, també talla un carril direcció Tarragona. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona i finalment a l'AP7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I, de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst pel diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà, en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I Salut ha rebaixat dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Mercedes Guerrero, vicepresidenta del COIP i llevadora, ha vinculat aquestes dades a un canvi en la concepció de la sexualitat de la societat i ha reivindicat una educació sexual en edats primerenques. Avui a la xarxa.
2: La societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan morim i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant des del començament, no? Des de que creix.
1: Les ITS més habituals són la gonorrea, la sífilis i la clamídia. I els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta filtració d'agents en assemblees de docents. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de país en 14 centres de Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Sí.
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
0: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
2: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
3: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: Avui hem convidat el director de l'editorial Alpina, que la tenim aquí a la comarca, Granollers concretament, és en Martí Nadal. Benvingut, Martí, com estem?
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Per la gent que li agrada la muntanya, Alpina és una referència. I, de fet, jo estava mirant i crec que, si no vaig errada, perquè he vist estafanejant la pàgina web, que teniu un llibre que parla de la història de l'Alpina, i aquest any feu 80 anys.
1: Hem fet 80, correcte,
0: sí,
1: l'any 1946, el 6 de febrer de l'any 46.
0: Escolta'm, el 6 us agrada, perquè després diu el 96 ens vam rellençar.
1: Correcte, sí,
0: i
1: sí.
0: I estem al 2026.
1: Doncs... Casualitats dels números, però és així.
0: Doncs això, 80, 30, i bé, i esperem que llarga vida per l'editorial Alpina. Els hem convidat perquè arriba ara època de sortir, no? A tothom li ve de gust, allò comença el bon temps, també hi ha pluges, de manera que quan un surt a la muntanya ha d'estar assabentat de la climatologia.
1: Correcte.
0: Però també els hem convidat perquè ara crec que fa un any vau treure allò, doncs, el que són els Camins de l'Alba, vam explicar aquest projecte, a la comarca del Vallès Oriental.
1: Correcte. Ara farà un any, el Sant Jordi passat. En primer lloc, per posar una mica
0: en situació,
1: Els Camins de l'Alba és una col·lecció que vam encetar, deu fer 20 anys, amb què volíem apropar la muntanya a la família i a l'excursionisme, que no volia aquelles grans reptes de 3.000 i d'excursions llargues. Per tant, vam fer unes guies familiars que en dèiem els Camins de l'Alba. Caminades planeres, caminades sense massa dificultat d'orientació i adreçades a això, a públic familiar. I curiosament, durant aquests 20 anys en vam fer de totes les comarques, gairebé, de tot Catalunya, menys de casa nostra, el Vallès Oriental. I vam dir, això s'ha d'acabar. I just farà 2 anys ens vam començar a treballar perquè sortís aquesta primera guia del Vallès Oriental.
0: És una guia que recull rutes pels 38 municipis del Vallès Oriental, també de Mollet del Vallès, i el de Mollet no podia ser un altre que Gallecs, no?
1: Home, és que teniu aquest el pulmó verd de la plana, que és fantàstic. Gallecs, uh-huh. És fantàstic. La diferència de amb les altres guies que havia fet l'Alpina dels Camins de l'Alba, en aquest cas, el Vallès Oriental és un territori complicat en el sentit de que tenim parcs, tenim el Montseny, tenim el Corredor, tenim la Serralada Marina, i aquí ja teníem guies nosaltres. Per tant, el que volíem era dir, doncs anem a fer una guia que cada municipi tingui la seva ruta. Ens vam posar en contacte amb el Consell Comarcal a través del Consorci de Turisme, de la part de turisme, i els vam contar, escolta, per què no fem una col·laboració amb tots els ajuntaments i que cada ajuntament ens recomani la millor guia que cregui del seu municipi? D'aquesta manera, una persona que vulgui conèixer el Vallès Oriental, en tots sentits, tant a nivell de natura com de patrimoni, com del que sigui, podrà tenir allò que el territori, o sigui, que els propis ajuntaments i, per tant, tècnics i gent del territori hagi triat. I així va sortir aquesta guia.
0: Mm-hmm. Esteu contents? Ha tingut bona acollida?
1: Estic sorprès. Estic sorprès perquè també us haig de dir que això és una mica de fer una guia per militància, no? És igual que quan hem fet el mapa de Granollers, també és, no? De dir, home, ja que tenim guies de tot arreu, per què no de casa nostra? I la vam fer una mica així, no? Pensant que provem-ho i la veritat que estem molt sorpresos perquè estem a punt d'acabar la primera edició. Vol dir que el territori li agrada caminar, vol dir que a la gent li agrada descobrir el seu entorn, perquè semblava que després del que vam patir el virus aquest, el Covid, la gent havia descobert el seu entorn i ja se n'havia oblidat, i no és veritat. Tenim la sensació de que el Vallès Oriental és un territori molt ric per fer senderisme i que la gent ha respost molt positivament a una guia de caminades.
0: Jo li he comentat al Martí quan ha arribat que just aquest cap de setmana, aquest diumenge, el Club Muntanyenc Mollet té una de les seves clàssiques, que és la sortida de la Serralada de Marina, i no sé si més enllà de treballar amb els ajuntaments teniu un contacte directe també amb els clubs de muntanya que hi ha al territori.
1: Tenim contacte directe amb la Federació d'Entitats Excursionistes i a través d'elles amb totes les entitats, sí, sempre. És que la nostra feina és sempre estar permanentment parlant amb el territori. Quan tu fas un mapa, una guia, la gent que coneix l'indret, el que coneix el mapa que tu cartografaràs, la guia que faràs, és la gent del territori. Vull dir, per tant, és imprescindible les entitats excursionistes, la gent de territori, ara ja perquè cada cop en queden menys pastors, pagesos, perquè ells saben. Ells coneixen, ells el viuen, ells el trepitgen cada dia.
0: I Martí, parlant de mapes, la gent sap interpretar els mapes? Ho dic perquè fa un moment, no?, comentàvem, ara amb les eines tecnològiques, de vegades és que ni et molestes, no?, allò de dir, si he d'anar, doncs, no sé, ara me'n vaig cap al Moianès, doncs poso i que m'emporti, no?
1: Malauradament, ara tu parlaves d'entitats excursionistes. Abans feien una tasca, i encara la fan, però cada cop, doncs, abans tenia molta més força perquè què feien les entitats excursionistes, els casals de colònies i dels esplais i de més era ensenyar-te això que dius. A obrir un mapa, a planificar l'excursió, a saber per on te passaràs, a saber per on t'has passat, a mirar després. I tot això una mica ho hem perdut una miqueta. Nosaltres, a través de l'editorial Alpina, intentem fer pedagogia de tot això, però malauradament tens raó, que moltes vegades gent ens diu, jo un mapa, no sé ni obrir-lo.
0: De fet, ara estic pensant, si més no, nosaltres tenim aquí un institut a tocar i sé que de vegades fent allò també activitats amb els joves d'orientació, precisament sí, per saber-se moure en el territori. No?
1: És important, jo sempre ho dic, que instituts, escoles, la tasca que s'hauria de fer de coneixement de territori hauria de ser més gran de la que es fa. Per exemple, França, que tothom diu és que França venen molts mapes, però és que a França ensenyen molt el tema de la cartografia, el territori i de més, no? Seria important, jo sempre dic petites coses, no? Quan els nens de primària que van d'excursió, explicar-los on aniran. Posar un mapa i dir, oita, avui sortirem de Granollers, sortirem de Mollet, sortirem de Parets i anirem al Suï i passarem per aquí. És important.
0: És important, entre altres coses, ens vam adonar jo ara fa, doncs, no fa ni un mes, que el dia 28 d'abril, no?, que recordàvem allò un any de l'apagada, no?, que va patir el nostre país, i llavors penses, bé, si en aquell moment estàs perdut, doncs el mòbil no et serveix de res, que bé tenir un mapa i saber-ho interpretar.
1: Hi ha una anècdota d'aquest dia,
0: sí,
1: de Barcelona, que els van acabar els mapes de paper.
0: Ah, sí?
1: Els mapes urbans que ningú en compra de Barcelona, perquè clar, tu poses l'aplicatiu que et convé i t'indica, i aquell dia la gent anava boja buscant mapes de paper de Barcelona. I clar, es trobaven al mig de la plaça Catalunya, a la catedral, i com torno al meu hotel, si clar, és que no tinc alternativa. És curiós.
0: És curiós, sí, sí.
1: És que el mapa de paper, penso
0: no,
1: que...
0: No, clar, és igual que recomanen, no?, com a servei de supervivència, tenir una ràdio amb piles.
1: Correcte.
0: Aprofitem per dir-ho.
1: Correcte.
0: No? Doncs potser allò...
1: Jo aquell dia la tenia. Jo la tinc, és una cosa que tenia a la feina, i va ser curiós perquè tota la gent del barri venia allà a escoltar la ràdio.
0: La ràdio. Escolta'm una cosa, Martí, estem parlant d'aquesta col·lecció, comentaves fa 20 anys que vau començar, no?, amb els Camins de l'Alba, però és que he vist que teniu en Pim Latina, també, no? Perquè teniu també contes i feu servir personatges, allò m'imagino, per captar aquest públic més familiar,
1: intentem donar a conèixer el territori de totes les maneres possibles, no? Amb una part infantil, com molt bé deies, la Latina, que és uns contes de l'Araceli, explicant com s'ha d'anar a la muntanya, què t'hi pots trobar, com t'has de preparar, i amb tota mena de guies, mapes, abans parlàvem mapes de roba, tot el que sigui coneixement de territori amb totes les seves facetes.
0: Això dels mapes de roba ho hem comentat, perquè a nosaltres també ens ha cridat l'atenció i jo em preguntava, i això serà per si plou? Doncs que es mulla i es fa malbé el paper i llavors amb la roba, doncs igual...
1: Que té una qualitat, és un objecte regal, però tornem enrere, no? Torna a ser un mapa... I si aquest mapa serveix, doncs, perquè la gent el llegeix, encara que sigui la roba, encara que sigui penjat del coll, doncs ja és positiu, no?
0: Escolta, Martí, deies que també vau fer, i ens l'has dut, allò, un mapa de concretament de la comarca, no, del Baix Vallès. Sempre Mollet reivindica que és la capital del Baix Vallès i també en teniu un, no?
1: Sí, la veritat és que aquest mapa té història, A més, molt contents, perquè al final és Granollers té el seu mapa i Mollet també el té. No posa Mollet i el seu entorn, però diguem que Mollet és el centre d'aquest mapa i, com dèieu abans, amb la part que té de gallecs, no? I fa anys que l'havíem treballat i era l'única part, diguem-ne, del Vallès Oriental que no quedava cartografiada. En aquests moments, si alguna persona vol tenir mapes a escales excursionistes de 25 o 20, té tot el Vallès Oriental cartografiat. Per tant, són 7-8 mapes, però vull dir que tens tots els camins del Vallès Oriental per recórrer, perquè l'últim que faltava era aquest del Baix Vallès, que el vam treure res, ara farà poc.
0: Martí, vosaltres aneu fent revisió de tot allò que publiqueu? Ho dic jo, perquè jo li comentava al Martí que jo tinc, no?, de diferents indrets de la península, perquè teniu allò, doncs, sí, mapes d'arreu no?, de Canàries, de Balears, de l'Aragó, d'Andalusia, i clar, ara, doncs, la presentació és molt diferent. Entenc que de tant en tant feu revisió de...
1: Nosaltres ja qualifiquem les cartografies, no? A, B, C, que són el títol de títols que es venen més, que es venen menys, però hi ha títols a dia d'avui que es revisen un cop a l'any. O sigui, fa una edició, una actualització, cada any una nova edició cada 2 anys, la majoria. Sí que hi ha mapa, jo diria que el mapa que ara tenim més antic deu parlar de 3-4 anys. La majoria es van renovant, es van rebent dades. Per exemple, aquí al Baix Vallès ja n'hem rebut algun corriol que s'ha... Perquè un mapa té vida. Un mapa, quan surt, no pots dir... No, és que el mapa és perfecte. No hi ha cap mapa perfecte en el món, cap. O sigui, quan un mapa surt, sempre hi ha... ja trobaràs alguna coseta a millorar. I
0: a més, no? L'home, doncs, modifica qualsevol zona. També la
1: també és
0: geografia.
1: Que, també és veritat que el Baix Vallès, en aquest cas, ja que parlem i que estem aquí, és dels mapes complicats, perquè això, perquè hi ha molta urbanització, hi ha molta vida. Si tu fas un mapa de l'Aneto, et canviaran les glaceres a dia d'avui, i poc més. Mm-hmm. I poc més, perquè no intervé tanta persona, no? Per tant, el que intentem és això, de que quan el mapa s'ha publicat, doncs anar-hi posant esmenes, de que la gent que la gent ens ajuda també, la gent quan va a la muntanya i veu coses, t'ho diu, i això ho agraïm molt, no? Per dir, doncs, perquè li estem donant vida al mapa i l'estem enriquint de cara a aquestes noves edicions que dèiem.
0: Quin és el que teniu allò que amb més demanda?
1: Ara mateix seria la part, diguem-ne, dels Pirineus Occidentals d'Aragó, que seria Ordesa, Valle de Tena, aquestes que, diguem-ne, són els parcs nacionals, diguem-ne, que és on hi ha més turista i on hi va més gent fora de l'estat espanyol, que és la consumidora de mapes número 1, no? Nosaltres tenim cartografia de Canàries, de Mallorca... I aquí no hi tenim venda, vull dir que és tota la venda de gent del mercat alemany i mercat francès, que tenen una cultura cartogràfica més potent que la que tenim aquí.
0: És a dir, que nosaltres anem a Ses Illes i no ens interessem allò si volem fer muntanya.
1: Penso però... que la Serra Tramuntana la coneixem més fora d'aquí que la gent d'aquí la coneixem. Crec, jo penso que, almenys per les dades nostres de venda, el 70% dels mapes de la Serra de Tramuntana, en aquest cas ara parlo de Mallorca, es venen fora d'aquí.
0: Curiós, em crida l'atenció.
1: També t'explicaré que nosaltres, per exemple, quan fem visites, jo ara un cop cada 2-3 anys vaig a les Illes i hi ha hotels que tenen una vitrina i venen mapes. O sigui, tu entres a l'hotel i el primer que et trobes és un mapa. Per què? Perquè la gent que arriba d'Alemanya, ja, d'allò, sí, el primer que demanen és un mapa.
0: Curiós, sí, aquesta cultura, sí, sí, com és, sí, diferent, no?
1: És diferent.
0: Mira, just demà que es commemora el Dia d'Europa, doncs veig que en diferents països ho tenen d'una manera, sí, diferent. Dèiem allò que havia obert la via del tema de família, no?, de guies familiars, guies més turístiques. Això té més demanda, potser aquí a casa nostra, que no passa als mapes?
1: Sí, el públic, sí, familiar, sí. Les guies ens han ajudat molt. Sí. Ha estat una col·lecció, perquè part d'aquesta que tenim dels Camins a l'Alba, després en tenim una altra de temàtica, que es diu Indrets i Paisatges, on podem castells, monestirs, santuaris, i tot pensat en públic familiar. Hem tret guies per fer cims en família. El públic familiar és una part important ara mateix, jo penso, en el món de la muntanya, no? Les sortides familiars, les sortides amb nens, el saber on anirem, què podem fer, què podem veure, no?
0: De fet, hi ha un munt de plataformes, també.
1: És el que estem intentant una mica nosaltres.
0: Avui,
1: no?
0: Què fem, mamà? O...
1: Donar informació contrastada, donar informació trepitjada, trepitjar el territori i aportar alguna cosa més que no trobis en el... No, això que dèiem, no? Ja. Que ets molt les cares, estàs competint contra un monstre, que són les xarxes, per tant, alguna cosa has de donar.
0: Els Camins de l'Alba també la, ho publiqueu en castellà.
1: Sí.
0: No sé si també teniu allò demanda també del públic. Per exemple, feu també doncs, la zona d'edita d'Andalusia, de, no? De...
1: No, editem, sí, sí. d'Ordesa, Pirineu, Aragonès.
0: I teniu demanda sí, allò, sí, en castellà,
1: sí, sí, sí,
0: també?
1: Sí, són molt bones. I, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Vull dir que és el públic, quan jo dic públic familiar, evidentment,
0: sí, sí,
1: a Catalunya
0: no,
1: també
0: no.
1: hi ha aquest públic, vull dir, i quan visites els parcs d'Ordesa, el parc de Posets Maladeta, doncs trobes el mateix producte, no? O sigui que en aquell cas ja també tenim guies ja més específiques per gent que li agrada l'alta muntanya, no? O sigui, ja és una altra col·lecció, ja són un altre tipus de guies.
0: Però... I això entenc que vosaltres sou els editors, però que compteu allò amb tot un seguit de col·laboradors, de gent que trepitja el territori,
1: sempre,
0: no?
1: Sempre. No sé, per això el bo, quan tu vens una guia, és perquè algú aquesta guia, aquesta excursió que tu vens, l'ha anat a fer, l'ha trepitjat. Per tant, estem donant informació 100% real.
0: Veràs. Deies allò que heu de lluitar molt, no?, contra el que és tot el àmbit digital. Vosaltres també teniu un apartat. Què és el que oferiu a nivell digital?
1: Sí, però jo ara et diré una cosa abans d'entrar, si vols, al digital. Si visquéssim del digital, estaríem tancats.
0: Morts.
1: Morts.
0: Uh-huh.
1: No pagaríem ni la llum.
0: No.
1: En el cas de l'Alpina, eh? En el cas de l'Alpina, el digital, sí, venem, nosaltres els nostres mapes estan en una plataforma que tu pots agafar el mapa, el pots veure en el mòbil, el pots resseguir, pots... Vull dir que això ho tenim, però no podríem viure. Nosaltres...
0: Sí, no podríeu viure, però per la competència que hi ha, o...
1: Bueno, perquè el món digital, malauradament, la gent no vol pagar-lo. I si el vol pagar és molt poc. Per tant, tot és gratuït i la feina no és gratuïta. Fer un mapa costa molts diners, molts. Jo ho dic amb el cap ben alt, nosaltres vivim del paper. I el dia que el paper desapareixi, com ja em diuen cada any que passa, diu, és que encara veneu mapa, encara, doncs no sé, anirem a fer formatges, no sé el que farem, però vull dir que...
0: Escolta, una cosa, jo abans que deia el kit de supervivència, en el kit de supervivència ha d'haver-hi un mapa també perquè ningú es perdi.
1: Jo porto 33 anys en aquest món i fa molts que ho sento, no? Que el paper desapareixerà, que els llibres desapareixeran, va haver-hi l'època de que els llibres, els e-books, de moment Sant Jordi ha estat un èxit de vendes i que jo sàpiga no saben ni un sol llibre electrònic, per tant tot ha estat en paper. Veurem.
0: Escolta'm una cosa, Martí, ja teniu tot, és a dir, heu trepitjat tot el territori, tota la península, us queda algun indret per fer?
1: Sí, sempre queda.
0: Sempre queda?
1: I tant. Jo crec que tenim una assignatura pendent que es diu Tarragona, que no
0: els
1: tenim
0: ports,
1: cap cartografia.
0: La zona de...
1: Ara hem entrat al Pirineu francès, que ha anat molt bé.

0: fàcil, no? I no és només allò l'edició que dius, ai, mira,
1: estem, sinó que... Estem a Europa, no hi ha fronteres, però amb la cartografia és complicat. És un altre món.
0: Uh-huh. Ara, per fer cartografia, feu servir drons també i coses d'aquestes?
1: De fotografia aèria, però al final la diferència des de l'any 46 en què el Salvador Llobet, el fundador, i els seus socis anaven a la muntanya, no hi ha molta diferència. Perquè el territori... O sigui, quan tu fas un mapa l'has de trepitjar. Sí que és veritat que t'ajuda. Ara, els mitjans són molt més fàcils. Mira, tu vas amb GPS, abans es anava amb la brújula, el llapis, ara no, ara tu vas al GPS. Però l'essència és la mateixa. Si hi ha un corriol que tu per la fotografia ja no el veus i has d'anar-hi, per tant, has de trepitjar el territori. Saber si hi ha una font que raja, has de trepitjar-ho. Per tant, el treball de camp... Jo penso que és la bandera de l'editorial Alpina. Si no féssim aquest treball de camp, no tindria cap sentit que l'editorial Alpina hi fos, quan ja hi ha mapes oficials que aquesta tasca ja la fan, i de sobres, i segurament millor que nosaltres, perquè tenen molts més mitjans. Per tant, el que fa l'Alpina és enriquir els mapes oficials de cara a que la persona que fa muntanya, senderisme, doncs tingui tota aquesta informació per fer-ho.
0: Esperem allò que a través de la conversa la gent aprengui a valorar més, no només allò, la feina que feu, sinó d'adonar-nos que allò que diuen vindran de fora, no? Doncs els de fora potser ho valoren més que no pas nosaltres mateixos. A veure si som allò conscients de la riquesa que tenim en el territori gràcies a la feina que feu des d'Editorial Alpina. Recomanació, doncs aquests camins de l'Alba, Vallès Oriental, que doncs el Martí mateix deia, ostres, tenien com, no?
1: Sí, no, i a part que tens excursions fantàstiques, la mateixa vostra, la d'aquí Mollet, Gallecs, és un espai
0: fantàstic,
1: extraordinari, que s'ha de cuidar.
0: Sí, perquè hi ha caps de setmana de vegades massa gent.
1: El territori l'hem de cuidar, i el territori proper a grans ciutats i això l'hem de cuidar encara més.
0: I també, doncs, recordar aquest mapa a l'entorn del Baix Vallès, sí, recorrent allò Gallecs i també la zona del Besòs, que
1: correcte,
0: també ho teniu la pàgina web d'Editorial Alpina, editorialalpina.com,
1: sí.
0: Podeu fer la compra online.
1: I a les llibreries.
0: Que
1: fan una tasca excel·lent, també.
0: I que també en tenim aquí a casa nostra, i que paga la pena. I si no tenen allò, el mapa que busqueu, doncs us el demanen i us el porten. Martí, ha estat tot un plaer.
1: Igualment.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Gràcies. Adéu.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Aprofiteu el dia d'avui, també el cap de setmana. Ja ens retrobem dilluns puntuals aquí a les 9, a la sintonia de Ràdio Mollet, amb reemissió del programa a partir de les 3 de la tarda i també a través de la pàgina web radiomollet.com. Adéu-siau.

0: Salutacions. Són 2:15. Us parla Carla Ramos. La Fira de Sant Ponç ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira que, més enllà dels productes, mostra les capacitats dels usuaris i usuàries de l'Institut Municipal del Servei a les Persones amb Discapacitat. La Rambla Balma es va esdevenir ahir un formiguer de persones comprant pastissos, mel, herbes i manualitats realitzades per les persones usuàries de l'Institut i la residència La Vinyota. I també us informem en esports que l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. Els jugadors nord-americans han compartit una jornada única amb els esportistes locals en una experiència que ha despertat molta expectació entre tots els assistents. En Tyrn Ted, jugador dels Gators, ha afirmat que han gaudit de la sessió i han pogut conèixer diferents tipus de condicions i com cadascú viu una vida diferent.
1: Sí, serà una mica difícil per als nois, perquè òbviament som més corpulents, així que això serà un repte per a ells. Però segur que ho gaudeixen i tindran l'oportunitat de veure gent amb diversos tipus de condicions, veure com cada un viu una vida diferent. Així que sí, segur que ho gaudeixen.
0: La trobada ha servit perquè els integrants dels Gators poguessin conèixer de primera mà el bàsquet adaptat participant activament en diverses dinàmiques i exercicis durant la sessió. L'intercanvi esportiu i cultural ha estat molt enriquidor tant pels visitants com pels jugadors del club. De fet, els jugadors han mostrat una actitud molt propera i participativa compartint experiències i curiositats sobre el futbol universitari nord-americà. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Aquest diumenge 10 de maig el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit el llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó, gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant. Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a miologia comparada digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
6: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
7: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
8: La bona música a Music Calaix.

Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de Paisa en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisa en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
0: Notícies en xarxa. La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple, la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions: sabatilles o botes baixes, mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell i això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat i millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada i deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten. I ara sí, passem a l'agenda.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous, dia 7, tenim una sortida del grup extrem, una matinal. El grup dels dijous ens delaitarà amb una sortida a Sant Llorenç de Munt, Cavall Bernat, Balma de la Pinassa i Sant Agnès. Com sempre, els companys Carlos Revilla i Francisco Vera són els vocals. És un recorregut de 9,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 540 i negatiu de 540. I 5 hores de durada. Dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de Barriera Seca a les 6:30 del matí i el transport serà en vehicles particulars. El dissabte dia 9, el grup de senders va a l'etapa 1 del GR2 de la Jonquera a Boadella d'Empordà. És un recorregut de 14,3 quilòmetres amb un desnivell positiu de 230 metres i negatiu de 270 i 3 hores 20 de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, el dinar és opcional, aigua i equip personal. El vocal és en Jordi Luquer. El lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 7 del matí, i el transport és amb autocar. El preu és de 20 euros per al soci i 26 euros no soci. Cal puntualitzar un tema. Aquesta primera etapa del GR2 es correspon amb la sortida 150 des de l'inici de la secció de senders. Ho podrem celebrar tots plegats al restaurant Cala Francisqueta de Llers, on anirem després de l'excursió. El dinar, com d'altres vegades, és opcional. Si us interessa dinar de plat calent, ens prepararan un menú de 15 euros. Sí, noi, ho heu entès perfectament. 15 euros. A més informació, els inscrits per correu electrònic. Caldrà fer tria primer. La inscripció es tancarà de forma irrevocable el dilluns abans de la sortida, el dia 4 de maig, per poder notificar-ho amb antelació al restaurant. Inscripcions per internet a la web del club. I ara sí, el diumenge 10, aquí la fem grossa. Tothom. 27a caminada per la serralada de Marina. El vocal, com sempre, en Josep Soler Xicola. Recorregut 22,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 743 metres i negatiu de 743. Resseguint pistes i corriols de la serralada de Marina en un itinerari que ens ha preparat en Cisco Ferrer. Cal portar, per tal d'evitar deixalles, got o cantimplora. Hi haurà aigua per reomplir els avituallaments. Equip personal i calçat adequat. Inscripcions presencials a les oficines del club el 7 i 8 de maig de 19 a 21 hores i a la plaça Catalunya de Mollet el dia 9 de maig de 11 a 14 hores. Preu de la inscripció anticipada 10 euros als socis, 15 euros no socis. El mateix dia 12 euros socis, 17 euros no socis. El preu inclou, habitualment, esmorzar, refrigeri a l'arribada i samarreta commemorativa. Els col·leccionistes de samarretes ja ho sabeu. Fins aquí l'agenda i acabem el nostre programa número 700 i fins a la propera setmana es despedeix de vosaltres en Carles Matute, salut i muntanya.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Les colles de foc s'ajunten aquest cap de setmana per lluir-se a la colla infantil d'Espia Dimonis i Ball de Diables Mollet han organitzat per aquest dissabte l'aplec de Malabars, una jornada on el foc i el ball són els protagonistes. L'activitat comença a les 5 de la tarda. Des d'Espia Dimonis iniciaran la cercavila a la Dona d'Aigua i Ball de Diables a l'Institut Aigua Viva. Posteriorment es trobaran a la Rambla i iniciaran una cercavila conjunta fins al Parc de les Pruneres, on al llarg de la tarda hi haurà diversos tallers i lluïments de malabars. I seguim parlant de propostes per aquest cap de setmana, i és que el Pavelló Municipal d'Esports de Riera Seca acull aquest cap de setmana una fita molt destacada en el panorama esportiu nacional. L'Actitud Boxing Crew, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha organitzat per aquest dissabte una vetllada mixta de boxa i kickboxing que començarà a les 4 de la tarda. La jornada destaca especialment per la disputa d'un cinturó oficial del Campionat d'Espanya WKN Professional com a combat estel·lar, que enfrontarà a la molletana Judit Carricondo, la Santa, amb Raquel la Metralleta. Jordi García, director de l'Actitud Boxing Crew, ha explicat que els combats professionals començaran a les 7 de la tarda.
1: Yo creo que a partir de las 7 ya empiezan las peleas profesionales. Y la Judit, como es el combate de fondo, el combate estelar, es la última. Porque, bueno, tiene que salir el cinturón, tienen que sonar los himnos. Claro, ya tiene que ser una cosa un poquito más, ¿sabes?, que lo requiere la organización. Entonces, ella va a ser la última, ¿eh?
0: La vetllada comptarà amb combats amateurs en boxa i un dels més destacats serà l'enfrontament entre un atleta canari amb un de català. També en kickboxing hi haurà diversos combats amateurs i 4 de professionals, dels quals es diferencia el combat internacional entre França i Espanya, que estarà representada per l'atleta molletà Héctor Reyes. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Afimo X celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar d'Ensaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. I Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturada des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I en mobilitat, situació normalitzada a la majoria de vies catalanes, només un accident a la C15 a Font-rubí, direcció Igualada, deixa ara un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o, i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: Aquest diumenge, 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
5: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
6: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. La Fira de Sant Ponç ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira que, més enllà dels productes, mostra les capacitats dels usuaris i usuàries de l'Institut Municipal

0: de servei a les persones amb discapacitat. I també us informem que les colles de foc s'ajunten aquest cap de setmana per lluir-se. La colla infantil d'Espia Dimonis i Vall de Diables Mollet han organitzat per aquest dissabte l'aplec de Malabars, una jornada on el foc i el ball són els protagonistes. I en esports, l'Actitud Boxing Crew de la mà de l'Ajuntament de Mollet ha organitzat per aquest dissabte una vetllada mixta de boxa i kickboxing. La jornada destaca especialment per a disputa d'un cinturó oficial del Campionat d'Espanya WKN professional com a combat estel·lar. I també en esports, l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.
1: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
2: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
1: Núvol de fum a Ràdio Mollet.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Comencem un nou Sendes, el programa de Ràdio Martorell per la xarxa que cada setmana us apropa propostes per visitar llocs interessants per caminar o per viatjar. 25 minuts de durada i 3 grans blocs. No perdem més temps, comencem avançant-nos als 3 continguts del dia. Viladamàger, una església i un castell situats en un racó del poble de la Llacuna. Un conjunt més que mil·lenari, avui força silent. En parlarem amb en Dani González, responsable de l'empresa Anoia Patrimoni i encarregat de fer-ne visites guiades. Ell mateix ha titllat Viladamàger com el castell solitari, però com veurem, el seu passat no va ser així. Amb el Xavi Tió ens desplacem uns quants quilòmetres cap al nord fins a Castellfollit del Boix. La proposta senderista d'aquesta setmana ens fa fer una circular antihorària que mena des d'aquest poble i cap al cim del Cogulló de Cal Torre, inclòs a la llista dels 100 cims de la FEC i un dels millors miradors del Bages. I prepareu-vos per la traca de viatge que expliquem avui en els propers capítols. Les nostres antípodes, Nova Zelanda. Fa ben poc, l'Anna Natura i part de la seva família van fer una ruta de gairebé un mes per les dues principals illes. Avui comença a explicar-ho als Quaderns del Viatger. Aquests són els continguts del programa 562 del Sendes. Nosaltres ens hi submergim des de ja. I esteu convidats. Veniu? Doncs va, que marxem.

0: castell i església, dos elements arquitectònics molt interconnectats al llarg de la història. És el cas de l'indret que visitem avui, un altre d'aquells llocs mig amagats, emplaçats fora de totes les vies de pas principals. És Viladamàger. El trobem a la Llacuna, poble del sud-oest de la comarca de l'Anoia. A uns 700 metres d'altitud, talaiant la serra del mateix nom i els plans d'en Cosa, i molt a prop del veí Alt Penedès. Hi ha, com dèiem, el petit conjunt que formen castell i església. Unes dependències amb algunes peculiaritats quant a ubicació i funció, i també pel que fa a les característiques arquitectòniques. Però no avancem esdeveniments. Fem-ne primer una visita, i qui ens l'oferirà guiada serà en Dani González, responsable d'Anoia Patrimoni, empresa que difon els valors patrimonials i històrics de la conca del riu Anoia. La temporada passada ja va ser al Sendes per parlar-nos de Sant Martí de Tous. Ara hi tornem amb Viladamàger, que el Dani defineix com el castell solitari. Aquest n'és el motiu.
1: Pujar al castell de Viladamàger és una mica frustrant, perquè el que no veurem de cap de les maneres des d'allà és precisament el Penedès. Ens quedarem només amb la plana, amb l'altiplà de la Llacuna i amb unes vistes espectaculars també de la plana d'en Cosa. Però el castell de Viladamàger és una miqueta especial. És el castell solitari, està una mica sol. A diferència d'altres castells de la comarca de l'Anoia, que tots entre ells es comuniquen visualment molt fàcilment, generant una xarxa molt tupida, el castell de Viladamàger gairebé no connecta amb cap altre castell. Només podem albirar el castell de Claramunt i molt difícilment el castell de Montbui, que queda molt allunyat.
0: Doncs comencem parlant del castell, del qual se'n tenen referències documentades l'any 987. A dia d'avui, el més visible que en resta és una part de la Torre Mestra, que era d'estructura troncopiramidal, una mena de piràmide circular més àmplia de base i més estreta a mesura que guanya alçada. Però en Dani ens explica que hi ha força coses més.
1: A part d'aquesta resta, recentment s'han dut a terme excavacions que han posat al descobert unes restes de la primera fortificació, aproximadament del segle X, que eren uns espais molt poc definits, no sabem exactament encara a dia d'avui què era allò, però és un castell, el de Viladamàger, que fins al segle XV està en actiu, i això fa que hi hagi tota una part del recinte llosà perfectament visible. L'accés, amb una portalada en forma de pas cobert molt interessant, i a part que podrien arribar a ser fins i tot les restes d'una construcció tipus palau, però és com a molt una hipòtesi.
0: Dèiem que tenim constància del castell des de l'any 987, però una altra data, el 1079, és cabdal en la història de la construcció. Aquell any, Viladamàger passa a mans del llinatge del Cervelló, un dels més influents i destacats de l'època. En Dani ens posa en context del gran poder que tenien el Cervelló a la Llacuna, a les comarques de l'entorn i fins i tot més enllà de la línia de costa.
1: Uns cervellós que organitzen la baronia de la Llacuna, que no es queda només a la Llacuna, sinó que s'estén per l'Anoia, el Penedès i la Conca de Barberà, com a mínim. Això pel que fa a la baronia de la Llacuna concentrada. Si comencem a mirar altres dominis, veiem que estan repartits una miqueta per tot arreu. I, a més, un llinatge que ens anem trobant, per exemple, a Sardenya, on participen en les guerres d'intent de conquesta. Fins a tres generacions hi van deixar la pell.
0: I al costat del castell, Sant Pere de Màger, església que va ser capella del castell, que és originària del segle XII, però que ha arribat als nostres dies amb una reforma del segle XIV. És, doncs, estil gòtic, i com explica en Dani González, d'un gòtic molt pur, poc modificat per les posteriors corrents artístiques renaixentistes i barroques.
1: És una església que té un origen de capella palatina, és a dir, que neix en funció de que hi ha un castell. No són dos edificis separats, sinó que tots formen part d'un mateix conjunt, per bé que l'església va mantenir-se durant més temps que no pas el castell, i això es nota en les diverses fases constructives, que són molt fàcils d'identificar. Hi tenim romànic i gòtic sobretot, però alguna peça barroca també, fan que l'església de Sant Pere de Viladamàger sigui un element que no s'entén sense el castell.
0: Església i castell, castell i església, un conjunt ben instal·lat sobre una cinglera que es mira la Llacuna i l'altiplà d'en Cosa, des del qual es pot veure, afinant la vista, el castell de Caral i, sense afinar-la tant, la inconfusible Montserrat. Avui possiblement ens produeixi una certa sensació de lloc feréstec i abandonat, però en el passat va ser l'epicentre d'un nucli de poblament.
1: El nom de Viladamàger ja és una gran pista important, perquè ens està parlant precisament d'això, de Viladamàger, la vila d'un personatge del qual no en sabem pràcticament res, més enllà del nom, Màger, que és un nom, sembla ser d'origen germànic, gòtic, que ens està dient que el nucli del castell de Viladamàger ja era una petita vila, ja era un espai habitat en temps molt antics, probablement ja en època visigòtica.
0: Doncs des de Noia Patrimoni s'ofereixen visites organitzades mensuals per saber més coses d'aquest conjunt. Consulteu les dates de contacte al web www.anoiapatrimoni.cat www.anoiapatrimoni.cat per concretar la visita a aquest interessant indret, aquest conjunt isolat entre pinedes i plans, el Castell Solitari.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al nostre programa Els Sendes. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
1: Avui em sembla que tornem cap a la comarca del Bages i anem a pujar el cogulló de Cal Torre des de Castellfollit del Boix, oi?
2: Això mateix. Fa poc vam fer, quasi sense voler, un petit recull de tres itineraris per la comarca del Bages.
1: Com qui no vol la cosa?
2: Vam pujar al cim del Garrofí des d'Avinyó, aquest és un. Vam anar de Santpedor fins al castell de Callús, una segona, i també ens vam enfilar a Castelltallat des de Claret dels Cavallers. Són tres propostes per la banda nord de Manresa, i avui us proposo una altra excursió pel Bages, però per sota de la capital comarcal. En concret, anirem a pujar al Cogulló de Cal Torre des de Castellfollit del Boix, un petit poble d'uns 450 habitants, entre Igualada i Manresa, a ponent del Bages, just al límit amb l'Anoia. El Cogulló de Cal Torre, que està a la llista dels 100 cims de la FEC, és un dels millors miradors del Bages, i el que farem és una circular en sentit antihorari, força ben indicada, que des de Castellfollit del Boix ens durà a pujar al Cogulló de Cal Torre, alçada màxima de l'itinerari. D'allà, anar davallant suau per la serra de Can Torre, a passar per les runes de Sant Miquel de Gravalosa, arribar a Santa Cecília, acabar de baixar fins a la riera de Gravalosa, punt més baix de la ruta, on trobarem la resclosa i poc més endavant la bassa de Cal Muntaner, i llavors anirem remuntant quasi imperceptiblement riera amunt fins a fer la darrera pujada que ens durà de nou a Castellfollit.
1: Bé, hem buscat la definició de cogulló a l'Enciclopèdia Catalana i els descriu com un cim cònic, aïllat o a l'interior d'una serra.
2: Força, força, se diu, amb el cas d'avui.
1: Amb el que veurem avui. I que se surt des d'on?
2: Doncs anem a començar a caminar a Castellfollit del Boix, on arribarem des de la carretera que uneix Igualada amb Manresa, i el que fem és, des del final del poble, a l'alçada de l'Ajuntament, agafem una pista ampla que surt cap al nord, planejant, passa per davant de la masia de Can Cristòfol i es posa dins d'una pineda. Anem seguint el que és el camí de Can Vidales, que comença a pujar suau, anem trobant diversos trencalls, però seguim sempre a la pista principal, fins a trobar una gran esplanada amb diverses pistes, on hi ha un pal indicador amb senyals metàl·lics, i aquí el que fem és deixem el camí de Can Vidales i agafem a la dreta per un sender que s'enfila a trobar de seguida una pista secundària. L'agafem amunt, trobem arran de pista una barraca de pedra seca força ben conservada, i al cap de poc, per l'esquerra, ens enfilem per un senderó que, per la solana de Cal Torre, en terreny obert, va guanyant alçada, amb algun punt on haurem de posar les mans a terra, fins a sortir al capdamunt de la serra de Can Torre, en una esplanada pedregosa amb vegetació baixa de mates de ginebró, on coincidim amb una pista que és el camí del Cogulló. Veiem proper ja el cim pròpiament del Cogulló i acabem d'arribar de seguida per anar a treure el cap al final del serrat, on hi ha un vèrtex geodèsic, una caseta de fusta amb un parallamps, també un gran pal que fa de suport a una bandera i una taula panoràmica metàl·lica rodona commemorativa del Centre Excursionista Comarca de Bages. La vista és impressionant, quasi a 360 graus, cap a sud tenim Montserrat, veiem el costat que treu el cap al massís del Garraf i més propera la serra de Rubió, sembrada d'aerogeneradors. Cap a llevant veiem Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Ubac, cap a l'altre cantó, cap a ponent, tenim vista fins a Calaf, amb el Montsec al darrere, i cap a nord, tocar, tenim la serra de Castelltallat, que dèiem abans, al darrere tenim la serra de Busa, Rasos de Peguera, la serra d'Ensig al Port del Comte, el Pedraforca, amb el Cadí de Taló de Fons, i també la serra de Picancel, al costat de Berga, i el Catllaràs, amb el Sobrepuny, sobre l'embassament de l'Avells. Veiem també la serra de Montgrony al darrere i el Puig Sacalm ja cap a la Garrotxa amb el Coll Sacabra, on destaca la serra de Cabrera. És realment una bona panoràmica. I el que fem és, després sortim del cim desfent un trosset al camí i agafem cap a ponent per l'ampla pista que segueix el llom de la serra de Can Torre en lleuger descens. Per terreny obert anem a passar per un menhir i deixem la pista en un petit trencall indicat amb una fita per anar a veure les runes de l'antiga església de Sant Miquel de Gravalosa, de les quals es conserven l'absis de la nau, on encara s'aprecien els arcs de ferradura de l'obra preromànica del segle IX. El senderó que ens hi ha portat acaba de desembocar al cap de res a l'església de Santa Cecília de Gravalosa, sencera aquesta, del segle XVII, amb un campanar d'espadanya amb dues campanes i també amb un petit cementiri al costat, situat tot al final del serrat d'aquest de Can Torra que hem anat resseguint. De Santa Cecília el que fem és girem a sud i comencem a baixar cap a la riera de Gravalosa per pista fins a trobar unes vinyes de picapoll, que és una varietat de raïm, del celler del Pubill. És una gran masia que tenim davant a l'altre cantó de la riera. Ja a la riera, el que fem és de pla, anem a passar per la Resclosa, un petit embassament a la riera envoltat de joncs, i continuem, ara per pista asfaltada, riera amunt, fins a la bassa de Cal Muntaner, una bassa força grossa, i ens posem en una petita vall tancada per entre una pineda fosca i humida, resseguint ara el torrent de Cal Pere Aguilar, que ens mena a passar per una altra bassa moderna, on la vall s'obre, i anem entre horts i vinyes a traspassar el torrentet i enfilar-nos a buscar una pista que en una darrera pujada ens du a sortir a Can Cristòfol, la masia per on havíem passat a l'anada, i de seguida acabem d'entrar a Castellfollit del Boix, on tenim el cotxe.
1: I com sempre, després de la descripció, doncs arriba el moment de fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància d'aquesta ruta.
2: Doncs estem parlant de 12,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 315 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Re de destacable. Temps.
2: Posem-hi unes 4 horetes per fer-ho xino-xano i poder contemplar les vistes des del cim i de tots els llocs interessants per on passarem.
1: Poca distància, poc desnivell, grau de dificultat de l'1 al 5, m'imagino que serà baix.
2: No hi posaria més que un 1 sobre 5.
1: Referències internet.
2: I trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Castellfollit del Boix, Cogulló de Cal Torra, Cent Cims, Santa Cecília de Gravalosa, d'un usuari força actiu que es diu Mr. Terry.
1: Gràcies, Xavi, fins la propera.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Anna Tura i us vull parlar del meu viatge a Nova Zelanda. En diversos capítols us explicaré els racons més interessants que vam descobrir en aquest país oceànic.
1: Nova Zelanda, Aotearoa, com es coneix en llengua maori. Les nostres antípodes, petit país situat a l'oceà Pacífic a uns 2.000 quilòmetres al sud-est d'Austràlia. Poblada per uns 5 milions de persones i composada bàsicament per dues grans illes, la nord, Te Ika a Maui, que vol dir el peix de Maui, més volcànica, i la del sud, Te Waipoumanu, que significa les aigües de pedra verda, i que és plena d'altes muntanyes que constitueixen els Alps del Sud i molts fiords. Avui, primer capítol del viatge, el viatge de l'Anna, que comença a l'illa nord des de l'arribada a Auckland, la península de Coromandel, el paratge de Rotorua i les portes del Gran Parc Nacional de Tongariro.

Ara us comentaré les característiques bàsiques del meu viatge. Les dates van a ser de l'11 de novembre fins al 8 de desembre. Va ser per compte propi, el vaig organitzar jo i vaig anar amb dues persones més. Allà vam fer servir de transport un cotxe de lloguer i bàsicament vam anar a veure natura, fer rutes de senderisme i també una mica de turisme. Vam arribar a Auckland un dia 12 de novembre al vespre. L'endemà al dematí vam llogar el cotxe i vam començar el nostre periple per al país de Nova Zelanda. Vam començar a la Illa Nord, no vam visitar Auckland, sinó que vam anar a la costa oest. Després vam anar cap a la península de Coromandel i de Coromandel cap a Rotorua, la zona del Parc Nacional de Tongariro i el Parc Nacional de Taranaki. Després de Taranaki cap a la capital Wellington, on vam agafar un ferri i vam anar cap a la illa Surt. Vam arribar a la zona del Double Tasman, que també el vam visitar, vam anar baixant per tota la costa oest de Nova Zelanda fins a la zona de les glaceres. Després vam anar cap a la capital de les aventures, a Queenstown, de Queenstown cap al sud de la illa, i després vam anar cap a la zona del Mont Cook per acabar el nostre viatge a Christchurch, d'on vam agafar un vol un altre cop a Auckland i d'Auckland un altre cop cap a Barcelona. En un viatge a Nova Zelanda, primerament i més important és gaudir de la natura. Allà podem veure volcans, glaceres, llacs, boscos, platges, i hi ha molta, molta bellesa natural. També vam veure moltes cascades, molta flora i molta fauna. Hi ha molts animals que també alguns són endèmics del país. El que no podem buscar en un viatge a Nova Zelanda són ciutats, vida nocturna, museus, que d'això en trobarem poc. Vam arribar en vol a Auckland i d'Auckland vam passar el primer dia a la costa oest. Vam anar a la platja de Pia, vam fer una ruta de senderisme que es deia Mercer Bay Loop, que tenia vistes molt boniques, i a la zona aquesta hi havia les cascades Kari Kari Falls. Vam sortir d'Auckland i vam agafar una carretera que passava per unes cascades, les Waiau Falls, i un bosc de caurís, que és un arbre endèmic de Nova Zelanda que està en perill d'extinció i que està molt protegit. I d'aquí ja vam anar cap a la península de Coromandel, on vam anar a visitar l'accident geogràfic més important, que és Cathedral Cove. S'hi pot anar amb vaixell des d'algun dels pobles, o hi pots anar a peu des del poble de Hahei. Nosaltres hi vam anar a peu a veure una mica la posta de sol. Doncs Cathedral Cove és com una roca foradada molt grossa, per això es diu catedral, i que dona a una platja, també vens d'una platja, i hi ha una pedra al mig, que aquí ja és Oceà Pacífic, que estàs ja a l'Oceà Pacífic, Cathedral Cove. La costa és de Nova Zelanda. De Coromandel vam agafar carretera i vam parar a les cascades d'Oaroa Falls i després també vam parar al Mont Manganui i abans d'arribar a Rotorua vam parar en un lloc que és Te Waihou Blue Springs, que és un manantial d'aigua molt pura i transparent amb un paisatge que l'envolta molt i molt únic. És un riu i un manantial que n'hi ha diversos a Nova Zelanda i aquest és un dels més importants, perquè una de les característiques de Nova Zelanda és que té una aigua molt pura i molt neta. La carretera que vam baixar, que vam anar de Coromandel cap a Rotorua, era carretera de costa i era una carretera més aviat local o comarcal, no era cap carretera principal. A Nova Zelanda grans autopistes no hi ha. Sempre quan mires el Google Maps tardes més del que diu el Google Maps, perquè primera vas més a poc i segona que també pares molt a fer fotos, perquè a les carreteres hi ha llocs que ja te posa mirador, bueno, el lookout, no?, que són miradors,
i que normalment són llocs bonics que veus vistes. Aquí Rotorua és la zona més volcànica de Nova Zelanda. Està a l'illa nord i és una zona que hi ha molta activitat volcànica. La zona que es visita més és la zona de Waiotapu, que hi ha fumaroles, cràters i molta activitat volcànica. Me recordava una mica Islàndia. I després aquí també vam visitar Rotorua una vall que es diu Waimangu Valley, que és una de les zones més calentes del planeta, que també hi ha llacs de colors, de blaus, de verds, de marrons, i hi ha molta, molta escalfor. Fas una ruta de senderisme i després tornes amb un autobús. A Rotorua hi ha un bosc de sequoies molt i molt gran i bonic, que és el Redwoods, que allà també hi ha com passarel·les per caminar amb els arbres i és molt bonic de visitar. Es pot visitar de dia i de nit, perquè de nit també els il·luminen i es visita. De Rotorua vam anar cap a Waimarino, que és on hi ha el Parc Nacional de Tongariro. Pel camí vam parar a una zona volcànica que era Craters of the Moon, es diu, que també és una zona molt calenta, que hi ha fumaroles per visitar. Després d'aquesta zona tan calenta, també vam visitar les Huka Falls, que és unes cascades i un riu, però supercapdalós i amb un color d'aquests tan blau turquesa. Ho pots visitar a peu o, si no, també hi ha vaixells que te fan la visita a les cascades. Abans d'arribar al Lake Taupo, hi ha Aratiatia Rapids, que hi ha una presa i un riu amb uns ràpids. Però, degut a que hi ha la presa, baixa poca aigua pels ràpids. Però, tres cops al dia, sona una sirena, obren les comportes d'aquesta presa i deixen baixar l'aigua, i així es veus una mica com són o com eren els ràpids, i veus la força i el capdolós que pot ser aquell riu. I va ben anar-hi, sabent les hores que obren, i així es veus com baixa l'aigua.

0: Doncs ho hem hagut de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut. Salutacions de l'Andreu Ortega i del Jordi Acosta des del control de so, del Xavi Tió a la redacció i de qui us parla des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Tornem molt aviat i ja sabeu, recupereu aquest i anteriors capítols del nostre programa al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell i al subapartat del programa Sendes. Fins la setmana vinent. Salut i, com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
1: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
2: Sí?
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
2: Ho sento, però ja tinc pla.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
2: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a divendres 8 de maig de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més importants d'avui. La Fira de Sant Ponç ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira que, més enllà dels productes, mostra les capacitats dels usuaris i usuàries de l'Institut Municipal de Servei a les Persones amb Discapacitat. I les colles de foc s'havien d'ajuntar aquest cap de setmana per lluir-se, però la previsió de pluja els ha obligat a cancel·lar l'acte. La conya infantil d'Espia Dimonis i el Vell de Diables veien organitzat per aquest cap de setmana l'aplec de Malabars. En esports, l'Actitud Boxing Crew de la mà de l'Ajuntament de Mollet ha organitzat per aquest dissabte una vetllada mixta de boxa i kickboxing. La jornada destaca especialment per la disputa d'un cinturó oficial del Campionat d'Espanya WKN professional com a combat estel·lar. I en esports també, l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, al control tècnic, Emma Baleat, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I comencem l'informatiu parlant de la Fira de Sant Ponç, que ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira que, més enllà dels productes, mostra les capacitats dels usuaris i les usuàries de l'Institut Municipal de Servei a les Persones amb Discapacitat. Així de satisfet s'ha mostrat en Juan, pare d'en Germán.
2: Yo sí, porque tengo el hijo, este es mi hijo, Germán, sí. Y venimos cada año porque se monta aquí en la paradeta. Hombre, que yo veo una cosa muy positiva para ello. Sí, sí, sí. Aquí están, mira, todos los muchachos que hay allí en el centro y se venden aquí cositas que hacen allá. Estamos contentos de que se hagan cosas para ellos, claro. Todo lo que se recauda luego se hacen cosas para ellos.
0: De forma similar s'han expressat l'Esperança, la Paqui i la Rosa, totes elles amb fills usuaris de l'IMSD.
3: Pues tot, la participació, que les famílies participen, que els nois també participen, que, bueno, que és una fira molt, bueno, la trobo molt familiar, molt d'aquí, de Mollet, perquè jo, bueno, clar, només conec la d'aquí de Mollet, jo no sóc d'aquí de Mollet, jo sóc de Montornès, però clar, el tenir el meu fill aquí a l'escola de Can Vila i després a la Vinyota, he estat molts anys lligada amb la gent de Mollet, també conec molta gent aquí, i sí, la veritat és que aquesta fira, bueno, a mi m'agrada molt. Poso una mica els pèls de punta cada vegada que vinc.
4: La il·lusión de ellos y el trabajo, esta es la recompensa de todo su trabajo, lo que se sacrifica en el día a día, se sienten útiles, tienen la oportunidad de ver cómo se venden lo que ellos hacen, se valoran mucho a sí mismo. Cara hacia el mundo y hacia la vida es lo mejor que hay, ya que no tienen otra posibilidad, pues tienen estos talleres. Y esta forma de es un premio para ellos, como cualquier persona que está trabajando y a final de mes pues tienes tu paga. Ellos se realizan muy bien, ¿a que sí?
5: És una festa grossa per ells. És compartir tota la feina que fan amb tota la gent del poble. A més, hi ha una resposta fantàstica de Mollet.
0: La Rambla Balmes va esdevenir ahir un formiguer de persones comprant pastissos, mels, herbes i manualitats realitzades per les persones usuàries de l'institut i també de la residència La Vinyota. Precisament la coordinadora de La Vinyota, Teresa Nicolàs, destacava la bona acollida de la fira entre la ciutadania.
6: Home, la veritat és que està superbé, no? Aquestes hores està això a tope. Nosaltres hem pogut venir, hem pogut anar a buscar els nois a la Resi, estem aquí tots gaudint de la jornada. Hi ha molta activitat, hi ha novetats por ahí també de coses que han fet noves i tal i que són interessants per comprar. Home, està sent una... Jo veig que la ciutadania la viu com molt seva, no? I veus a la gent molt, com molt animada, no? Amb col·laborar amb nosaltres i amb gaudir d'aquest dia en concret.
0: També des del Centre Ocupacional del Bosc, la seva responsable, Teresa Tarrés, s'ha mostrat contenta per la resposta de famílies i ciutadania. En general, Tarrés ha destacat que la compra de productes és la millor recompensa a tot l'esforç realitzat pels usuaris de l'Institut. Enguany, la novetat en pastisseria han estat 3 tipus de galetes diferents i un pastís de pastanaga amb cobertura.
5: Mentre se'ns aguanti el temps, que és el que volem, contentíssims, perquè sí que és veritat que a la parada hi ha molt gènere, però clar, portem 15 dies amb moltíssima feina i aquesta setmana, sens dubte. I el millor regal és que vingui la gent i que tornin, perquè hi ha qui compra i al cap d'un rato torna, o bé al matí, a la tarda, torna, i aquest és el millor regal que tenim, sí.
0: Representants dels diferents grups municipals del consistori molletà han visitat i comprat a la Fira de Sant Ponç. També ho ha fet l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, que ha destacat la importància de donar visibilitat a les capacitats dels usuaris i les usuàries de l'IMSD.
7: Bé, a banda dels productes, que dic que són productes meravellosos, és molt important el que simbolitza aquesta fira. Al final, Mollet és una ciutat que sempre ha treballat amb els serveis públics per a les persones amb discapacitat i avui és una mostra de veure com aquests nois, aquestes noies, alguns més petits, alguns més grans, treballen a diari i que són persones amb moltes capacitats, possiblement capacitats diferents a altres persones, però amb moltes capacitats. I és, també és la nostra obligació visibilitzar tota la feina que fan ells i, per tant, és un dia festiu i reivindicatiu i sobretot un dia de cohesió social.
0: La Fira de Sant Ponç arribava ahir a la seva 44a edició. La Fira és un dels projectes insígnia juntament amb les dones d'aigua de l'Institut Municipal de Servei a les Persones amb Discapacitat.

I tal com apuntàvem a l'apartat de titulars, la colla infantil d'Espia Dimonis i Vall de Diables de Mollet havien organitzat per aquest dissabte, dia 9 de maig, l'aplec de Malabars, una jornada on el foc i el ball eren els protagonistes, però la previsió de pluja els ha obligat a cancel·lar l'activitat. La jornada havia de començar a les 5 de la tarda. Des d'Espia Dimonis sortien una cercavila a la Dona d'Aigua i Vall de Diables a l'Institut Aigua Viva. Posteriorment s'havien de trobar a la Rambla i iniciaven una cercavila conjunta fins al Parc de les Pruneres, on al llarg de la tarda hi hauria organitzats diversos tallers i també lluïment de malabars. Tanmateix, davant la previsió meteorològica no favorable al llarg de la jornada, els ha obligat amb dues colles a cancel·lar l'acte.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica meteorològica de la xarxa que ens apropa en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van traient el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia 365, situada al carrer Francesc Layret 73, al barri de Can Borrell.
1: Mollet al dia, els esports.
2: En esports comencem destacant que el pavelló municipal d'esports de Riera Seca acull aquest cap de setmana una fita molt destacada en el panorama esportiu nacional. L'Actitud Boxing Crew, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha organitzat per aquest dissabte una vetllada mixta de boxa i kickboxing que començarà a les 4 de la tarda. La vetllada comptarà amb combats amateurs en boxa i un dels més destacats serà l'enfrontament entre un atleta canari amb un de català. També en kickboxing hi haurà diversos combats amateurs i quatre de professionals, dels quals es diferencia el combat internacional entre França i Espanya, que estarà representada per l'atleta molletà Héctor Reyes. La jornada destaca especialment per la disputa d'un cinturó oficial del Campionat d'Espanya PWKN professional com a combat estel·lar, que enfrontarà a la molletana Judit Carricondo, la Santa, amb Raquel, la metralleta. Jordi García, director de l'Actitud Boxing Crew, ha explicat que els combats professionals començaran a les 7 de la tarda.
4: Yo creo que a partir de las 7 ya empiezan las peleas profesionales. Y la Judith, como es el combate de fondo, el combate estelar, es la última. Porque, bueno, tiene que salir el cinturón, tienen que sonar los himnos. Claro, ya tiene que ser una cosa un poquito más, ¿sabes?, que lo requiere la organización. Entonces, ella va a ser la última, ¿eh?
2: Prèviament a la gran vetllada, avui divendres hi haurà un petit tastet del que serà l'esdeveniment d'aquest dissabte. Aquesta tarda el Mercat Vell acollirà una jornada on els concursants faran el passatge i el cara a cara. Jordi García ha detallat que és un moment de molta tensió.
4: En el pesaje, pues bueno, ya sabes, hay mucha tensión, la gente tiene que dar el peso, luego se ponen los dos peleadores uno enfrente de otro, se hacen la foto, ahí empiezan como aquel que diría las hostilidades. Y bueno, estará guapo si la gente se quiere hacer fotos, quiere hacer preguntas, ya la gente también va cogiendo el gusto de, hostia, este peleador para mañana lo quiero ver yo, quiero ver a esta chica, quiero ver a este chico.
2: Mollet del Vallès es convertirà, doncs, aquest cap de setmana en l'epicentre dels esports de contacte, amb una vetllada que promet emoció a nivell competitiu i un gran ambient al pavelló de Riera Seca, una cita organitzada per l'Actitud Boxing Crew que reunirà alguns dels millors talents amateurs i professionals del moment. La vetllada estarà oberta al públic amb un preu donatiu. I seguim parlant d'esports, i és que l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. Els jugadors nord-americans han compartit una jornada única amb els esportistes locals en una experiència que ha despertat molta expectació entre tots els assistents. La trobada ha servit perquè els integrants dels Gators poguessin conèixer de primera mà el bàsquet adaptat, participant activament en diverses dinàmiques i exercicis durant la sessió. L'intercanvi esportiu i cultural ha estat molt enriquidor tant pels visitants com pels jugadors del mateix club molletà. En Ternet, jugador dels Gators, ha afirmat que han gaudit de la sessió i han pogut conèixer diferents tipus de condicions i com cadascú viu una vida diferent.
5: Sí, serà una mica difícil per als nois, perquè òbviament som més corpulents, així que això serà un repte per a ells, però segur que ho gaudeixen i tindran l'oportunitat de veure gent amb diversos tipus de condicions, veure com cada un viu una vida diferent, així que sí, segur que ho gaudeixen.
2: Els jugadors dels Gators han mostrat una actitud molt propera i participativa, compartint experiències i curiositats sobre el futbol universitari nord-americà. L'ambient distès i cordial ha facilitat una connexió molt especial entre els dos equips. Els participants han gaudit d'una jornada diferent i molt divertida que segurament quedarà en el record de tots els presents. L'esportista dels Gators de Florida ha remarcat que als Estats Units també hi ha equips d'esport adaptat, però és molt enriquidor veure en una cultura diferent.
5: Nosaltres als Estats Units també tenim aquests esports com el bàsquet, en cadira de rodes també en tenim, però el que sempre diem és que l'exposició porta l'experiència i per aquestes activitats en un altre lloc del món i viure en una cultura diferent porta molta alegria i aprenentatge també.
2: Des de l'equip local s'ha valorat molt positivament aquesta experiència internacional, que reforça la voluntat de continuar creixent i obrint noves oportunitats dins del projecte esportiu. De fet, afirmen que activitats com aquesta contribueixen a enriquir el dia a dia de l'entitat i motiven encara més els jugadors. En Josep Roca, jugador i entrenador de l'equip en cadira de rodes, s'ha mostrat molt il·lusionat amb la visita nord-americana.
6: Home, ens ha fet molta il·lusió, perquè és un equip universitari de futbol americà que jo m'he estat informant una miqueta així per internet, i és un equip important allà, o sigui, no és un equip de poca monta, diríem, no? És un equip important.
2: Amb iniciatives d'aquest nivell, el club continua apostant per crear vincles amb equips i institucions esportives d'arreu del món. Una jornada especial que ha deixat grans sensacions i que reafirma l'orgull de continuar endavant amb il·lusió i ambició de futur. I ara parlem de propostes esportives de cara a aquest cap de setmana, i és que Mollet ha organitzat un any més la Festa de l'Esport al carrer. Aquest diumenge, 10 de maig, l'Avinguda Llibertat acollirà la 32a edició de la jornada, que pretén incentivar l'esport i donar a conèixer diverses entitats molletanes pels infants. Des de les 11 del matí fins les 2 del migdia hi haurà diverses activitats esportives obertes a tothom en una edició en què participen una quinzena d'entitats i hi haurà 23 estacions. El programa d'activitats inclou diferents estacions esportives, com ara l'atletisme, futbol 3x3, bàsquet 3x3, minitenis, patinatge, escacs, hoquei, tenis taula, handbol, activitats de muntanya o hip-hop, entre d'altres. També hi haurà el tradicional circuit d'educació viària i el de bicicletes, un rocòdrom inflable i raquetes variades. Leo Conte, regidor d'esports a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que enguany, com a novetat, també hi haurà un circuit de crawler.
7: Aquest any tenim més estacions que unes altres vegades, tenim 24 estacions, i mira, com a novetat te diria, bueno, són 15 entitats, perquè n'hi ha una que repeteix, i te diria que com a novetat aquest any tenim la nova incorporació d'una entitat nova, que és el Crowell, que és l'entitat de radiocontrol, que crec que serà molt llaminós per als nens i les nenes, no? Perquè és fan un circuit, i, bueno, ja ho veureu, és una estació que crec que serà molt maca per als nens, perquè ho agradeixin, no?
2: La Festa de l'Esport al carrer és una activitat senyalada en el calendari molletà que permet a les entitats esportives sortir de les seves instal·lacions i donar-se a conèixer. El regidor d'Esports ha afirmat que és una jornada on els nens i nenes poden provar i trobar els seus esports.
7: Crec que és una cita molt especial del nostre calendari, no? La Festa de l'Esport al carrer. I una cosa que m'agrada molt és que estem portant a l'esport allò de on passen les coses, que és el carrer, no? Sortim de les instal·lacions, o fem a les entitats que surtin de les instal·lacions i les portem al carrer a plorar la gent. Jo crec que és un dia molt maco perquè els nens, les nens i les nenes puguin conèixer esports. Jo, principalment aquest és el motiu, no? de portar a l'esport als nens i a les nenes i que puguin disfrutar, gaudir, provar i trobar el seu esport, no? Que es tracta de que tothom faci esport.
2: Un any més cal destacar que són activitats lúdiques, no competitives. Els nens i nenes, quan participen en una estació, obtenen un tiquet i quan en tenen 5 el descanvien per un obsequi fins a exaurir les existències.

I ara comentem els partits que es disputen aquest cap de setmana i comencem parlant del primer equip del futbol del Mollet, que aquest dissabte a les 5 de la tarda visitaran el camp del Bosc de Tosca, un partit on el Mollet buscarà la victòria per mirar d'acabar la temporada el millor possible. I comentem també el primer equip femení del Mollet, que no té partit aquest cap de setmana perquè la setmana anterior finalitzaven la Lliga. Ara ja es comencen a preparar de cara a la pròxima temporada. I parlem de la Molletense, que la setmana passada no va poder aconseguir la victòria al camp del Cardedeu, però aquest dissabte a les 6 de la tarda buscarà sumar 3 punts a casa davant del Mataró. I en el grup 10 de la quarta catalana, la Lourdes vol lluitar per entrar al play-off d'ascens a tercera catalana i ho farà aquest diumenge a la 1 a casa davant del Canovelles B, el líder de la categoria. En el mateix grup, però amb el play-off ja assegurat, està el Mollet B, que aquest dissabte a 6:45 visita al camp del Vilanova del Vallès B. I en futbol sala, el Mollet aquest diumenge a les 5 de la tarda visita el camp del barri Can Calet. El Mollet buscarà sumar 3 punts per poder assegurar-se l'ascens a primera catalana. I en hoquei, tant el primer equip masculí com el femení, aquest cap de setmana descansen i ho aprofiten per carregar piles i poder afrontar al màxim els 2 darrers partits de temporada que els hi queden. En bàsquet, el DM Grup Mollet disputant els quarts de final de play-off per l'ascens a segona FEB aquest dissabte a les 6:10 de la tarda fora de casa davant del Iversol Club Bàsquet Tarragona. Pel que fa als equips del Sant Gervasi, l'equip masculí a Copa Catalunya aquest diumenge a les 12 del matí visitarà el Ciutat Vella i el primer equip femení, també a Copa Catalunya, serà aquest dissabte a 6:15 quan rebi la visita del Club Bàsquet Valls.

I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Fira de Sant Ponç ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira que, més enllà dels productes, mostra les capacitats dels usuaris i les usuàries de l'Institut Municipal de Servei a les Persones amb Discapacitat. I les colles de foc s'havien d'ajuntar aquest cap de setmana per lluir-se, però la previsió meteorològica els ha obligat a cancel·lar l'acte. La colla infantil d'Espia Dimonis i Vall de Diables de Mollet havien organitzat per aquest dissabte l'aplec de Malabars. L'Actitud Boxing Crew, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha organitzat per aquest dissabte una vetllada mixta de boxa i kickboxing. La jornada destaca especialment per la disputa d'un cinturó oficial del Campionat d'Espanya WKN Professional com a combat estel·lar. I l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. I fins aquí l'informatiu d'avui, però nosaltres ens tornem a trobar dilluns a la mateixa hora per seguir-vos apropant tota l'actualitat de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
1: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
2: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
1: Us esperem.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
3: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
9: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista. Amb Jaume Montsant.
10: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
9: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui divendres i com cada setmana és el torn de Junts per Catalunya a Mollet i en la seva representació ens acompanya, com és habitual, via telefònica, la seva regidora i portaveu, Carme Olaria, qui saludem. Bona tarda, Carme.
1: Bona tarda.
0: Avui, doncs, en aquesta conversa de portaveus municipals comentarem diversos temes d'actualitat molletana i comencem parlant per un dels temes, i és que la setmana passada, el divendres, des de Tradicions i Costums, portaven el que és la 83a edició de l'Aplec de la Sardana i, Carme, doncs, a una jornada especialment important per a la teva persona, no?, perquè es presentava una sardana amb el teu nom. Entenc que molt contenta, no?, per aquest
1: doncs,
0: fet.
1: Sí, doncs sí, la veritat és que molt contenta que en Jaume Boix, el compositor molletà que tots coneixem, doncs, Font de Sardana amb el meu nom. Per mi és un honor perquè és un també és un llegat, no?, de tots aquests anys vinculats a les sardanes a títol familiar i, evidentment, a títol personal. I vaig estar... Bueno, realment va ser un moment molt emotiu perquè, bueno, veure la pleca, aquella pleca que t'ha vist, doncs, des de que n'eres petita, doncs, ballar sardanes, no?, doncs tothom ballant la sardana que es deia a la Carmeta Olaria. I això, doncs, evidentment, personalment va ser un... Bueno, va ser una pleca diferent, és a dir, molt bonic com tots, però amb aquest punt tan personal que el va fer extremadament diferent i que guardarem per sempre en els nostres records i de memòria perquè, bueno, el vàrem gaudir a nivell familiar i crec que són coses d'aquelles boniques que ens apropa, no?, doncs la sardana com a cultura i com a tradició i com a record i llegat, doncs, d'aquestes coses boniques que passen a la nostra ciutat.
0: No sé, Carme, si tu esperaves o va ser una sorpresa.
1: Bé, de fet, el Jaume Boix ja m'havia comentat que ho volia fer, sempre és allò que... És que recordo que des que n'eres petita, recordo molt com ballaves i pensava, pot ser que arribi com que no arribi, que al moment que em van dir-me que arribava i per Sant Jordi, doncs, quan ens van portar, doncs, el fulletó amb la sardana, doncs, sortia aquell nom, doncs, la veritat és que em vaig quedar satisfet, ja va dir una satisfacció molt, molt gran, no?, a l'hora que parada també, no?, perquè allò, ostres, una sardana, no? Quin honor tan gran, no? Fa molts anys enrere jo vaig ser ja pubilla de la sardana quan el plec va fer 50 anys, ara ja en fa 80, perquè comencem que per la Covid no es va fer, llavors són 80 i pico, 84 anys serien, no?, de plecs. Aleshores, clar, doncs tot això és una cosa que portes, bueno, molt integrada a la teva persona i aquella identitat molletana i aquells plecs que mai oblides, perquè també, deixeu-me que faci aquesta falca, però és que fa molts anys que es fa això a Mollet, aleshores aquesta tradició tan nostra no podem deixar que s'aturi i hem de continuar tirant endavant aquest aplec amb joves que ens venen a veure, amb gent de diferents ciutats que també s'apropen. Jo crec que realment, a part de que hi hagués una mena sardana, l'aplec de Mollet, doncs, és un orgull per la nostra ciutat.
0: I ja que parlem, doncs, de temes més festius, més culturals d'oci, doncs parlem també de la Fira de Sant Ponç, que tenia lloc tot just ahir dijous i que sabem també, doncs, que des del vostre partit un any més, doncs, no us l'heu volgut perdre.
1: Sí, és que nosaltres, jo crec que Mollet té coses tan boniques, no? O sigui, compartir el Dia de Sant Ponç amb tot el que implica, no?, amb l'esforç de les persones que hi han col·laborat, amb el treball que han fet, doncs, fins a arribar aquest dia, amb aquestes complicitats que es fan entre docents i nens i nenes. Jo crec que han acabat donant a la Rambla, no?, aquell espai de trobada d'un cop més, un Sant Ponç més. I això, permeten que ho lligui, però parlàvem l'altre dia a la inauguració del residencial d'aquestes 24 places que s'han creat a l'Alt Bosc i parlàvem, no?, moltes persones vinculades, doncs, també a el que seria la festa de Sant Ponç i em deien, és que nosaltres gairebé tot un any el nostre recorregut és sortir al carrer aquell dia, no?, i estudiem tantes coses, les coses que podem fer de les manualitats i hi ha tanta alegria i hi ha tanta ganes de fer coses, no?, i és com el resultat, és com una mica el final de curs, per dir-ho així, no? I, evidentment, doncs, des de Junts per Catalunya acompanyar-los amb una festa així, doncs, evidentment, sempre ens hi trobaran.
0: Doncs queden comentats aquests temes més d'oci i parlem ara de temes més polítics, i és que en les darreres setmanes doncs, ja s'han presentat diverses candidatures que encapçalaran les llistes municipals de cara a l'any 2027. No sé, Carme, si des de Junts per Catalunya Mollet també hi esteu treballant en aquest aspecte o en d'altres relacionats amb les eleccions municipals.
1: Sí, sí, estem treballant. De fet, nosaltres ja estem fent reunions internes per desenvolupar doncs, tot aquest procés, perquè al final sí que és cert que doncs, posar un alcaldable doncs, és una imatge, però darrere també hi ha molta feina de projecte i nosaltres doncs, ja fa temps que estem desenvolupant doncs, aquestes xerrades en diferents àmbits de la ciutat i diferents persones implicades per poder doncs, començar a escriure aquest projecte, no? Aquesta continuïtat de projecte de Junts per Catalunya a partir del 2027. Ja estem treballant i a mesura que vagin sortint més dades, doncs segurament ja en sereu de seguida informats. I sí, valorem que ja sabem que hi ha hagut doncs, aquestes persones que ja s'han presentat com a alcaldables a la ciutat. Des d'aquí ens felicitem perquè també ens varen convidar a un dels seus actes i vam ser-hi presents. I bé, això és una ciutat que es mou, és una ciutat que creix, una ciutat que al final acaba tinguent el perfil d'identitat molletana i envers els diferents partits polítics. I crec que bueno, doncs és el moment de començar a treballar i no deixar de fer-ho, perquè al final sembla que allò, no?, que pares i que dius no, és que no, aquesta continuïtat, al final és una continuïtat de la política que estem fent fins ara, i bueno, Junts per Catalunya, doncs hi treballem i us anem explicant més coses en breu.
0: Precisament ara que es comentava, una de les candidatures que s'ha presentat recentment és la de Sergi Suárez, del capdavant d'Esquerra Republicana d'aquí de Mollet, un acte de presentació pública en el qual doncs, vosaltres, des de Junts per Catalunya, també vau anar a donar-li suport. Com a dos partits que esteu en l'oposició, doncs, quina seria aquesta rellevància doncs, de donar suport a altres candidats?
1: Jo crec que és important això. Al final, quan jo em vaig presentar també fa a les últimes eleccions, també vaig convidar a tothom. Jo crec que políticament Mollet és una ciutat molt plena. Evidentment, ja sabem, cadascú amb els seus tants percents per fer-ho així, no? Però jo crec que ens hem de recolzar tots. I també cal dir-ho, l'oposició aquí a Mollet fem oposició i tenim una relació d'oposició que jo crec que és important que hi sigui. Aleshores, com que valorem que tinguem una ciutat plural, on ideològicament també tinguem una ideologia plural i de poguem doncs, encara fer més rica, no? perquè bueno, és important que hi hagi diversitat, jo crec que doncs, evidentment és important donar aquest suport i vam fer-ho encantats d'acompanyar en el Sergi una estona a l'acte que va fer a l'altre dia.
0: Doncs queda comentat i parlem també de jornades de memòria democràtica, i és que aquesta setmana s'han complert 81 anys de l'alliberament del camp d'extermini Mauthausen, i des de Mollet, doncs, des de l'Ajuntament, s'han sumat un any més a la commemoració d'aquesta data que, de fet, doncs, toca tant de prop aquí a la ciutat.
1: Doncs sí, vàrem ser-hi, com sempre, vam ser Junts per Catalunya per compartir aquest espai de memòria, aquest moment de memòria històrica, aquest moment de reclamar aquesta dignitat i l'honor. I la veritat, són temes que emocionen i que arriben perquè quan veus no, la trajectòria d'aquestes persones que ara, en aquests moments, doncs encara són molt presents, és perquè s'ha treballat aquesta memòria, perquè s'ha dignificat aquests fets i perquè han de ser jutjats. I jo crec que personalment cal que siguem tots allà. També faig una crida a la gent jove que ens acompanyi, ho deia un dels ponents que va fer un discurs i deia no, que tant de bo vingués gent jove per poder continuar doncs, amb aquesta tasca que, és que ell comentava, no? Que és que som aquí cada cop, tenim un any més, no? I és important transmetre tot allò que va ser a les noves generacions perquè tinguin cura d'allò que va passar, que no s'ha de tornar a repetir mai i que, evidentment, cal posar honor i dignitat a totes aquelles persones i moltes més que, evidentment, no coneixem els noms, però els de casa són els de casa, a Mollet això va passar i cada any doncs, és el moment de retrobar-nos per poder doncs, homenatjar aquestes víctimes.
0: Doncs un cop havent comentat aquest tema, en parlem d'altres, i és que abans ho comentàvem també per sobre, però si més no, doncs ara llanço la pregunta, i és que aquesta setmana s'ha inaugurat el que és la residència al Bosc, doncs per persones amb discapacitat que puguin desenvolupar la seva vida aquí a la ciutat, doncs amb autonomia i també amb dignitat, una inauguració en la qual vosaltres també hi éreu. Carme, comenta'ns una mica com va ser aquesta inauguració i què us sembla, doncs, que hi hagi aquesta llar residencial aquí a la ciutat.
1: Doncs la veritat és que crec que és una cosa que era molt necessària, que s'ha treballat molt per arribar fins aquí, que el grau de satisfacció ja directament amb les persones que varen poder parlar, que ja en són usuaris, és molt alt, i que és un model d'èxit. És el que moltes vegades pensem que no pot passar, doncs passa. Comencem amb 24 places, que això pot ser l'inici d'altres espais on es pugui continuar fent el mateix, que és molt important recolzar, que és molt important continuar creixent. I en aquests espais és quan te n'adones que aquestes persones doncs necessitaven aquest espai d'independència, per dir-ho així, de poder continuar les seves vides, perquè ells estan treballant i entren i surten, però estan acollits. Són aquest espai de recolzament i d'acompanyament. I també ho he de dir-ho, i el fet que la Fundació Sanitària de l'Hospital hi sigui doncs, com a gestor, ens està donant un model d'èxit, perquè això funcionarà, continuarà endavant, i tant de bo d'aquí un temps podem dir doncs, que podem ampliar a altres edificis o a altres places, perquè ho parlàvem també aquest mateix dia amb personal del taller de l'Alborada i de l'Albor, que estàvem tots comentant una miqueta, no? Al final necessitem espais perquè continuï la vida d'aquestes persones amb un entorn doncs, acurat i amb un entorn d'acompanyament. I això passa molt per tenir aquests pisos, per tenir aquests espais també més privats, més evolucionats i més dedicats a aquestes edats també, que són edats ja diferents, i fer un acompanyament, activitats, anar-se fent gran a través d'aquests espais que, evidentment, i col·laboracions que fa la ciutat de Mollet. Jo crec que va ser una cosa molt bonica de veure com s'inaugurava, però per altra banda també de cara a un futur, perquè això continuï creixent i cada cop sigui doncs, més possible per a totes aquestes persones poder-les acompanyar.
0: Doncs amb aquest tema comentat posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Agraïta que ens acompanyis una setmana més per comentar tota l'actualitat de la nostra ciutat, i ens trobem a la propera. Molt bon cap de setmana, Carme.
1: Gràcies, igualment. Gràcies a vosaltres.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
5: I Cultura Viva fa la darrera parada a Valls amb el Lluís Muster, però en aquesta ocasió ens parla sobre els diferents colors que formen part de les colles, de totes les, de la mulassa, de l'os, els cavallets, el calçot, la geganta quaresma, el lleó, també del drac i el bou. També ens li preguntem que, com està sent i com ha estat doncs, a construir, formar part d'aquestes figures, com ha estat doncs, la seva creació, també la seva dedicació i la seva il·lusió doncs, que per formar part doncs, d'aquestes colles i d'aquests elements de gegants. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, el lleó, el drac, el bou, la mulassa, el calçot, el cavallet, la quaresma, no sé, segurament que ens deixem algun element més. Tots els colors que envolten aquests elements, els tratges, parlant-nos una miqueta dels colors, són tots iguals, van canviant, cadascú, cada colla o cada element té els seus colors...
6: Sí, cada colla té els seus colors. El drac són verds, el to de la mulassa és aquell to del vestit d'ella, perquè els portadors van vestits de traginers, van vestits amb uns pantalons blaus i una camisa també blavosa ratllada, vull dir que tampoc... No tenen uns colors concrets, però el color de la mulassa és el color d'ella, el color aquest morat, no morat, vermell vellut, diguéssim, del vestit de la mulassa.
5: Sí.
6: El cas del bou, el bou és marró, ell. Els portadors sí que aquí porten una roba fúcsia. Nosaltres també portem l'àliga de la ciutat.
5: Sí.
6: Aquesta no l'han fet en altres, però som els portadors de l'àliga de la ciutat i dels gegants de la ciutat. Aquí, en aquest cas, els portadors van amb els colors blanc i negre, blanc i negre, que són, representen les plomes. Aquests vestits són històrics, els vestits de l'àliga són històrics. Hi ha fotos des de finals del 19, ja hi ha fotografia, i els vestits que porten els aligons, que són aquells nens que ballen per sota les ales de l'àliga, aquells vestits encara són... N'han fet de nous, però tenim els històrics, tenim els vestits que van estar actuant fins a les fotografies del centenari de la batalla del Pont de Goi,
5: sí.
6: Que surten, que es va fer una gran festa, l'àliga i els aligons, aquells vestits encara hi són. Són els mateixos que surten a la fotografia. Sí, i allí els colors són això, és el blanc i el negre, perquè representen les plomes.
5: Les plomes de l'àliga.
6: Colors molt concrets, doncs els tenim, per exemple, amb el ball de la primera, aquesta dansa, una dansa feta només per canalla, i són els colors de la ciutat. En aquest cas, el blanc i el vermell.
5: Bueno.
6: La moixiganga, quan recuperem el ball de la moixiganga, també passem els mateixos colors que el ball de la primera, que també era el blanc i el vermell, els colors de l'escut de la ciutat. Clar, cada cosa, cada element té, és molt diferent de l'un a l'altre, i els vestits també són molt diferents.
5: Lluís, ha canviat molt al llarg de la història, com comentaves, que aquesta recerca que heu fet, però ha canviat molt la manera de fer la cercavila, la manera de també de la pirotècnia, no? Tot en general ha canviat?
6: Home, sí, clar. Clar que ha canviat, són molts anys.
5: Són molts anys.
6: Però ha canviat una mica a millor.
5: Molt bé.
6: Jo recordo els primers anys que costava molt. Quan havies d'ensenyar a ballar una dansa amb algú, costava la canalla que tenien de nou, els que després ballaven les danses infantils o el bestiari petit. Hòstia, els costava d'ensenyar. Ara no costa gens. Venen, ho porten après de casa. La canalla ho veuen tantes vegades, esmorzen cada dia amb el vídeo de les actuacions d'aquestes figures que les tenen amb el ninot de goma, que les fan els seguicis ells a casa seva i cada dia perquè mengin els hi enxufen allí el moment que balla l'àliga o que balla la molassa o que balla el bou o que balla el que sigui, que aquella canalla, quan te venen al local petits, escolta'm, els hi poses la música i com aquell que diu ja ballen. Això ha millorat molt per aquesta banda. També ha millorat molt el cas que la gent en fa. Els primers anys, hòstia, sortíem a fer la cercavila i passàvem una mica desapercebuts, eh? Vull dir, no, la gent s'ho mirava raro.
5: Sí.
6: No hi havia tradició, eh? Pensem que als anys 80 hi quedaven molt pocs elements, eh? Quedaven gegants en uns quants pobles, no masses. Sí. A principis dels 80 quedaven gegants en alguns pobles. De dracs pràcticament no n'hi havia. Hi havia el drac de Vilafranca, hi havia el drac de Sant Quintí, el de Sitges, que ja feia uns anys que estaven recuperats, però com històric, hi havia el de Vilafranca i el de la Bisbal d'Empordà. I ja està. Valls no va deixar mai de tindre àliga, això sí, però no n'hi havia gaires més, eh? Hi havia l'àliga de Berga, hi havia l'àliga de Valls, hi havia l'àliga de Girona, i em sembla que a la Bisbal també n'hi havia una. I para de comptar, no n'hi havia cap més. I ara a tot arreu tenim uns seguicis fabulosos, però molasses hi havia la de Reus, eh? I més tard hi va haver les de Vilanova, i més tard, en molts anys, les de Vilanova es van destruir a la Guerra Civil, eh? Però després se van tornar a recuperar. I Solsona, i les guites de Berga, que també són molasses, però ja està. O sigui que hi havia molt pocs elements. Aquí a Valls encara conservàvem l'àliga, conservàvem els nans, conservàvem els gegants i teníem les colles castelleres, que era el que feia molta festa al poble. Però jo de petit recordo, clar, jo tinc 66 anys, i jo recordo de petit, anaven uns quants nanos que portaven els caps grossos, una canalleta que portaven els caps grossos, i els hi donaven uns quants cèntims per portar el cap gros, però ells anaven així, ni ballaven ni res, portaven el cap gros. Recordo els gegants que els portaven el personal que treballava a l'Ajuntament, anàvem pel carrer desfilant i no hi volguessis de fer massa cosa, i l'àliga, que també era, ja li venia de família, de diverses generacions de portadors de l'àliga. Quan jo era petit, els aligons ja van desaparèixer, ja no hi havia aligons al voltant de l'àliga.
5: Sí.
6: I ja està, i això és el que hi havia. I Valls encara era dels pobles que tenien coses, perquè n'hi havia que no tenien res. Grans, eh? Els pobles petits, evidentment, que no tenien res, perquè els pobles petits, els seguissis, tots se'ls han inventat, perquè si no era una ciutat una miqueta gran, no tenia elements d'aquest tipus. Però les ciutats grans, que tampoc quedava res pels puestos. Clar, quan nosaltres recuperem l'any 81, recuperem el Ball de la Primera, i sortíem pel carrer desfilant i ballant, la gent ens mirava estranyat. Què són? Què fan? No havien vist mai una cercavila a Valls, eh? Hem vist les processons per les festes de la Candela, això sí, però tret de les processons, per la processó de Corpus i tot això, i allí veien els gegants i l'àliga, perquè els gegants i l'àliga sí, perquè aquests els coneixien, i a la plaça del Blat anaven a veure els castells, i ja està, no hi havia res més. Clar, quan veuen gent passant per allí, hòstia, què fan aquestes?
5: Què fan?
6: I l'any 80, i l'any 85, quan recuperem els diables, colló, aquests a més cremen. encara era pitjor. Passaven i cremàvem. Hòstia, era difícil, aquests primers anys. Clar, des de llavors, el que és ara, això no té punt de comparació, és... Jo que ho he viscut, cony, quin canvi, en positiu. Ara, la pirotècnia s'ha complicat molt, molt, en burocràcia, La pirotècnia era molt fàcil i ara la pirotècnia, escolta, m'has de tindre allí una persona, com aquell que diu, fixa, només fent papers. I, hòstia, això sí que s'ha complicat, eh? Sí, tot el tema de la seguretat, que segurament s'ha de fer, perquè potser sí, clar, els primers anys, les primeres colles que vam sortir, com que també teníem al darrere, érem colles que ja teníem entitats, una entitat al darrere, home, anàvem amb cuidado. I de coses ne van passar molt poques. Però després, clar, van començar sortint-ne per tot arreu com a bolets. I sí, és veritat, si no es va amb cuidado, la pirotècnia és perillosa. I s'han de fer les coses ben fetes. Ara, la burocràcia que s'hi ha anat afegint al voltant és pesadeta, eh? Això sí.
5: Dóna'm aquesta il·lusió, aquesta dedicació per les festes, en aquest cas, doncs, per aquests elements, Lluís?
6: Bueno, això va naixent i venint.
5: Perquè ens expliques, clar, si no t'agrada i no ho vius amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes, no construeixes, no us fas aquesta dedicació no. I ens expliques d'aquesta manera que ens està entrant en ganes d'anar i donar-te un cop de mà a construir un altre element.
6: No, a veure, això va venint tot sol, clar. En altres, el que és el meu cas,
5: sí.
6: Jo ballava sardanes. Des dels 12 anys a l'entitat ballava sardanes, l'entitat, fèiem això, hi havia res més. Anàvem a ballar sardanes, anàvem als concursos, teníem colles sardanistes, i jo ensejava la colla juvenil i la colla gran en aquell moment, a l'any 81, quan ens proposen de recuperar el ball de la primera. Nosaltres estàvem l'any 81 a la comissió de les festes desenals, cada 10 anys quan se fan les festes de la Candela, es fa una comissió en què hi participen les entitats culturals, civils, de la ciutat. I nosaltres hi érem com a sardanistes, amb la pretensió de que durant 10 dies cada dia hi haguessin sardanes. Nosaltres anàvem per això, per fer doncs, força ballades de sardanes. I a dintre d'aquesta, pensa que el 81 són les primeres desenals amb democràcia, eh? Les del 71, encara hi ha les fotografies que es veu com desfilava l'exèrcit pel poble, i en canvi les del 71 les del 81 ja estem amb democràcia, ajuntaments democràtics, associacions de veïns que ja portaven uns anys treballant, intentant començar a recuperar coses a la ciutat, i tota aquesta gent s'incorporen a les festes de la Candela. Hi havia aquell bullici, aquelles ganes de recuperar el que fos, perquè havíem fugit de la foscor del franquisme d'aquells 40 anys. I en aquell moment, algú de la comissió de les festes de la Candela se li acut de recuperar el ball de la primera, perquè feia 30 anys, o sigui, feia per una banda 20 i per l'altra 30, que ja no es havia ni ballat el ball de la primera. I llavors, home, podríem recuperar aquesta dansa. I hi havia el representant de la nostra entitat allí i se'l van mirar amb ell. Home, podeu fer valtros que balleu, perquè tampoc hi havia ningú que ballés res, eh?
5: Sí.
6: Podeu fer valtros que sou els que balleu sardanes, podríeu recuperar el ball de la primera. I aquell, el Ramon, diu, home, doncs potser sí, ja ho consultaré. I ens ho diu amb la propera reunió de junta de l'entitat. Em diu, sí, home, sí, fem-ho. No en teníem ni idea de res, eh? Va vindre un director, el que en aquells moments era director de l'Esbar de Sant Cugat, el Salvador Melo, va vindre aquell home a coordinar-ho, perquè aquell home no ens podia ensenyar el ball de la primera, ell no el sabia. El sabien gent que ho havien ballat feia 20 anys i gent que ho havien ballat feia 30 anys. Aquesta gent tampoc es van posar d'acord, perquè dels 20 anys als 30 anys que es havia ballat no hi havia hagut una continuïtat. Per tant, ja ballaven coses diferents. Més o menys s'inspiraven, però ja no ballaven ben bé el mateix. Els músics, l'últim músic que havia tocat, un greller vell, aquell home tocava d'una manera. La partitura que hi havia guardada no sé on, que em sembla que era del mestre Sanahuja, aquella partitura que la tocava un pianista, era diferent. Les repeticions eren diferents. Cadascú, clar, de 10 anys en 10 anys, tot havia canviat. I allí comencen aquesta tasca de recuperació. I allí és allà on s'encén aquesta llum de dir, hòstia, això és interessant. Recuperar.
5: Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies. Gràcies per explicar-nos tota aquesta història, tots aquests elements, amb aquestes ganes i il·lusió, que continuïn aquestes ganes, que continuïn aquesta il·lusió i que continuïn, doncs, els balls de tot el seguici de balls amb aquests elements. Així que moltíssimes gràcies per formar part de Cultura Viva de Ràdio Hospitalet de l'Infant. Gràcies.
6: Doncs, gràcies a tu, perquè és bo que se'n parli, és bo que es parli de cultura popular, que feu un programa de ràdio amb això, me n'alegro moltíssim, me n'alegro molt.
5: Aquesta és la intenció, gràcies, Lluís. Una abraçada.
6: Molt bé, gràcies.
4: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
7: Bon dia, són les dues.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració dels Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
9: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
10: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
7: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
11: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
7: S'acaba la gratuïtat del Servei Ferroviari de Catalunya.
11: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalí i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent pel qual no tothom n'és conscient.
12: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
13: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
14: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcioni.
7: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
11: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
7: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
11: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
7: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
15: Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre 2 futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
7: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
7: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Terrabastall polític per infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests tres grups com Junts i els Comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra, Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
9: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
10: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
18: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
17: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
19: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
17: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
7: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
17: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
20: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
17: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
7: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat sap fer por dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
21: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser, doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
22: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
8: Notícies en xarxa.
7: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
1: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament. No?
0: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
7: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
5: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
12: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
13: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
14: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
5: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
23: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
5: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
7: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
22: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
7: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
24: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
25: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
24: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
8: La xarxa de comunicació local.

0: super just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
5: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
4: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
3: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
6: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
7: És doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
6: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
3: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
8: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
9: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
8: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
3: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
1: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
3: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
1: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
3: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
10: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
3: Això a Barcelona, en el futur, de moment, el que és ja present, falten poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem doncs, això, no? Que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això al final Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
3: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una trentena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer conèixer un Cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
15: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I de fet, en les darreres obres s'apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells, això al final d'aquesta etapa en la que estem.
14: L'exposició Cuixart, natura, mita i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats. El clàssic més esperat dels últims anys suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanc i blau, Manolo González.
17: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem ossos per guanyar el partit.
16: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui al centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup, segon de la primera federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
19: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres, anem a... Quan dic Gaudí no és de Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
18: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
16: Gràcies, Sergi Parc, des de Ràdio Sabadell. L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la tercera federació de futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 2:15 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina. Demà, a la Champions masculina, semifinals, el Barça s'enfrontarà

0: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
1: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
0: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
2: Soc una ovella detectiva i de les bones.
3: ¿Qué viene después del miércoles?
4: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
6: Pero si acabas de llegar.
0: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
7: Clau!
8: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
9: Descuida. No lo harás.
0: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
10: Que empiece el espectáculo.
11: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
12: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Bon dia, són 2:45.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen Junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundent s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
16: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
17: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
14: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
18: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
14: S'acaba la gratuïtat al Servei Ferroviari de Catalunya.
18: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fet del qual no tothom encara n'és conscient.
19: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el rodalies, per tant, he aprofitat avui i poc més.
20: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
21: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
14: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
18: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de...

0: Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
1: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
0: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
1: Els esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
2: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla de 2 futbolistes, i els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
1: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet balat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra, Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
6: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana: cessament del director de la policia.
7: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata, i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol, i ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
8: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
5: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
9: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
5: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho món.
5: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
5: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Vildes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
11: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
0: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
13: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
12: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
1: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcioni.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
0: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
4: Notícies en xarxa.
1: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a la xarxa social, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant 2 setmanes convertiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
1: l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
2: Defineix un perfil de client híbrid que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
3: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança. Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
2: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
1: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
0: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millorar millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
1: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'any serà el 9 de juny.
0: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
1: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a la Universitat, i a l'Emprenedoria, al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
7: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
6: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat. Tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
1: De Barcelona a Terrassa, la Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
8: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
1: I aquest vespre comença a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou quatre companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamen i a Paula Boada.
5: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Curacura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
9: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a Foc.
5: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada s'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic, pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
10: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit el Barça al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
11: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts de dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
10: I avui a 9:15 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
13: Ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
10: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a 6:15 de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol. La lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 12:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal, on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens. L'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 10:45 de la nit hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià. L'Olot rep la visita de l'Alacant. L'Hospitalet, la del Burgos, i
12: l'Escala visita Irún. Per cert, serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tenis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la primera divisió masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui ens acompanyen en Josep Casasnovas i també qui us parla, Emma Balea. També li direm allò a la nostra companya Carla Ramos, que ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida aquí a casa nostra. Després tindrem l'entrevista d'actualitat. I avui, doncs ja fa dies que tocaria, hem de parlar amb en Gonzalo Masero, l'Alo, perquè ens faci anàlisi de les dades meteorològiques registrades a la nostra ciutat, evidentment, el passat mes d'abril. Després tindrem l'actualitat esportiva, tindrem l'Àlex Pérez, també a l'Espai de Gats i Gossos, que compartirem temps de ràdio amb la veterinària Rosa Sánchez, i avui parlarem d'al·lèrgies. I a la recta final del programa, avui en l'Espai del Calaix, hem convidat a representants de l'editorial Alpina, que la tenim allò a la nostra comarca, concretament a Granollers, i la veritat és que ara que comença a fer bon temps i ve molt de gust sortir a la muntanya, recordeu que aquest diumenge tenim la serralada marina que organitza el Club Muntanyenc. Bé, doncs els hem proposat això, que ens vinguin a visitar i ens parlin d'aquestes propostes de mapes, de guies que tenen concretament la darrera, que va sortir ara fa un any aproximadament, Els Camins de l'Alba, que doncs ens fa propostes pels 38 municipis del Vallès Oriental, també d'aquí de casa nostra. Tot això en el dia d'avui al Posa't les Piles. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Com ho tenim avui divendres, ja final de setmana, no? A les portes del cap de setmana, i quines són les coses que comentem?
1: Doncs sí, final de setmana, i de fet es comença a notar, i és que comencem parlant de la Fira de Sant Ponç, que tot just tenia lloc ahir dijous i que, doncs, com no pot ser d'una altra manera, ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira, que més enllà dels productes mostra les capacitats dels usuaris i usuàries de l'Institut Municipal de Servei a les persones amb discapacitat. Així de satisfet s'ha mostrat en Joan, pare d'en Germán.
2: Yo aquí porque tengo el hijo, este es mi hijo, Germán, sí, y venimos cada año porque se monta aquí en la paradeta. Hombre, que yo veo una cosa muy positiva para ello, sí, sí, sí. Aquí están, mira, todos los muchachos que hay allí en el centro y se venden aquí cositas que hacen allá. Estamos contentos de que se hagan cosas para ellos, claro. Todo lo que se recauda luego se hacen cosas para ellos.
1: La Rambla Balmes, doncs, va esdevenir ahir un formiguer de persones comprant pastissos, mel, herbes i manualitats realitzades per les persones usuàries de l'Institut i de la residència La Vinyota. Precisament, doncs, a la coordinadora de La Vinyota, Teresa Nicolàs, destacava aquesta bona acollida de la Fira entre la ciutadania, que tot just arribava en aquesta 44a edició, però que, si més no, doncs, any rere any revalida aquest èxit.
0: Doncs sí, ja esperem la següent, eh? La 45a edició. I a més, doncs, que sapigueu, Sant Ponç és el dia 11, és a dir, dilluns vinent és Sant Ponç, però sempre el dijous, doncs, o abans o després d'aquesta data, i si coincideix, doncs, evidentment, es mira de coincidir, es fa la fira a la Rambla de Mollet, així que molt bé. Hi havia molta gent, és veritat. Més coses, Carla.
1: Parlem d'esports, i és que l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. Els jugadors nord-americans han compartit una jornada única amb els esportistes locals en una experiència que ha despertat molta expectació entre tots els assistents. La trobada ha servit perquè els integrants dels Gators poguessin conèixer de primera mà el bàsquet adaptat, participant activament en diverses dinàmiques i exercicis durant la sessió. L'intercanvi esportiu i cultural ha estat molt enriquidor tant pels visitants com pels jugadors del mateix club molletà. En Tirn Ted, jugador dels Gators, ha afirmat que han gaudit de la sessió i han pogut conèixer diferents tipus de condicions i com cadascú viu una vida diferent.
3: Sí, serà una mica difícil per als nois, perquè òbviament som més corpulents, així que això serà un repte per a ells, però segur que ho gaudeixen i tindran l'oportunitat de veure gent amb diversos tipus de condicions, veure com cada un viu una vida diferent, així que sí, segur que ho gaudeixen.
1: Els jugadors dels Gators han mostrat una actitud molt propera i participativa, compartint experiències i curiositats sobre el futbol universitari nord-americà. L'ambient distès i cordial ha facilitat una connexió molt especial entre els dos equips. Els participants, en definitiva, han gaudit d'una jornada diferent i molt divertida que segurament quedarà en el record de tots els presents.
0: La veritat és que des del club de bàsquet Cadira de Rodes estan fent allò moltes accions, no?, per donar a conèixer l'esport adaptat, i la veritat és que els felicitem des d'aquests micròfons per aquesta tasca que realitzen.
1: Doncs sí, tenen molta activitat, i de fet ho comentaven també els jugadors internacionals, que als Estats Units, doncs, també existeixen aquesta mena d'equips, però si més no, doncs, el fet de veure com una altra cultura en un altre país, doncs, també jugant, són experiències enriquidores i intercanvis que sempre porten positivisme.
0: Molt bé, Carla, doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació. Avui, per cert, al Posa't les Piles tindrem esports, i crec que, doncs, més enllà de l'Àlex, que ens ha fet la crònica, també sentirem a la Carla, no?,
1: doncs,
0: parlant,
1: sí,
0: de boxa.
1: I de fet seguim parlant de projectes internacionals, perquè aquest cap de setmana hi ha una cita molt destacada aquí a casa nostra de boxa.
0: Doncs ho sentirem, d'aquí no res. Moltíssimes gràcies, Carla.
1: A tu, Emma, que
0: bon
1: vagi
0: de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: I anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia. Un temps que avui ha de ser variable, però en general No ha de ploure gaire a gran part de Catalunya. Sí que tindrem alguns ruixats, sobretot a partir del migdia i els primers a les muntanyes del prelitoral de Tarragona o de Barcelona. Per tant, cap a les muntanyes dels Vallesos, el Penedès, també l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, les muntanyes dels Ports. Al llarg d'aquesta tarda ja aquests ruixats sí que es faran més abundants, sobretot a la Catalunya central i al Prepirineu. Quan més cap a la costa, fins i tot moments de clarianes. I la temperatura no ha de variar. Per tant, de calor intensa de moment avui no en tindrem. Ho anirem seguint a la xarxa.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Aquelles persones que us agrada la meteorologia i que, a més, sou seguidors del programa, segur que estàveu esperant allò, la conversa que cada mes sostenim amb en Gonzalo Masero, en Lalo, que ens fa l'anàlisi de les dades meteorològiques que s'han registrat aquí a casa nostra, gràcies a aquesta sèrie que té a la pàgina web l'observador local, en Felip Comas. Molt bon dia, Lalo, com estem?
1: Bon dia, Emma, molt bé, i vosaltres?
0: Doncs bé, també, amb una setmana una mica així diferent, ara comentarem, no?, aquest canvi, però anem a fer anàlisi de les dades registrades al mes d'abril, i no sé si el més destacat, jo crec que a nivell de Catalunya, no sé si a nivell de tot l'estat, ha estat la temperatura.
1: Sí, perquè, bueno, la temperatura dintre del que cap, ja sabem que tira cap amunt. Aquest any havíem tingut febrer molt per sobre de la mitjana, que són 2,4 graus, però sí que s'havia comportat una miqueta més fidel a la mitjana al gener i al març, però no ha sigut així a l'abril. A l'abril la temperatura mitjana ha estat 2,4 graus per sobre de la mitjana. És una diferència bastant notable i bastant important. Sobretot, doncs, això, sempre es nota en les màximes, en temperatures cap als migdies, que són molt suaus, i bueno, no és ja gaire estrany que es doni aquest fenomen, perquè portem molts anys en el qual, doncs, la temperatura mitjana va pujant mica en mica. Si, com bé dius, observem i fem una ullada a la pàgina de Mollet Meteo, podem veure les diferents temperatures mitjanes anuals que hi han hagut des de l'any 2000, i podem veure que des de pràcticament el 2010 la mitjana tira cap amunt, i bueno, ho veiem així en general, no anualment, però més concretament diferències importants en segons quins mesos de l'any, i havia sigut el febrer. I en aquest cas, doncs, el març també, i a l'abril, perdó, també tenim una diferència de quasi 2 graus i mig.
0: Sí, igual, que el mes de febrer, la diferència?
1: 2,4, exacte.
0: 2,4.
1: S'ha comportat igual. Mm. Igual, sí que havíem tingut això, gener i març, bueno, sobretot març, que havia estat, doncs, això, només 2 dècimes per sobre, molt fidel al que s'enregistra amb aquesta sèrie de dades de l'any 2000 fins ara, però l'abril, doncs, ha trencat una miqueta, ha continuat amb aquesta irregularitat pel que fa a les mitjanes de temperatura.
0: És que ara estava mirant l'Alo, fent la referència a aquesta sèrie d'en Felip Comas, i crec que tret de 4 dies, tota la resta van superar els 20 graus al mes d'abril.
1: Exacte, i aquests 4 dies més o menys coincideixen amb, bueno, el primer d'abril, però després cap a la meitat del mes, 12-13, tenim que la 12-13-14, en aquests 3 dies, la mitjana es va quedar, la temperatura màxima es va quedar una mica més frenada, tot i que, bueno, estan al voltant dels, entre els 18 i els 19 graus, que, bueno, és molt significativa, no?, la dada dels 20 graus, però no ha sigut pas una frenada, no?, una topada molt important a les màximes durant aquest mes, i que van coincidir a més amb els únics episodis que hem tingut de precipitació aquest mes d'abril.
0: Jo l'únic que recordo és que normalment la gent, quan ve els dies festius de Setmana Santa, sempre diu hi haurà xàfecs, no? I la veritat és que aquest any, doncs, va fer-hi això, doncs, molt bona temperatura. Una temperatura...
1: Sí, fet, exacte, o sigui, els dies que són festius van ser amb temperatures bastant suaus i fins i tot càlides al migdia, i amb una bonança bastant general a tota Catalunya. Vam tenir algun episodi de precipitació, però el primer cap de setmana de Setmana Santa, que això va ser a finals de març, o sigui, qui enxampés aquests dies festius, que són la canalla normalment, no?, que començava en aquelles dates, les vacances de Setmana Santa, i alguna persona més que agafés aquestes vacances.
0: Per a aquella persona que vulgui tenir la dada, el dia i la temperatura més elevada, el mes d'abril, la vam tenir, les va registrar?
1: El dia 10 d'abril, o sigui, poc després de que acabés la Setmana Santa, que va acabar el dilluns 6,
0: sí.
1: I o sigui, el segon cap de setmana, perquè van haver-hi dues jornades que van ser 27,6, que va ser aquesta màxima el dia 10, que va ser un divendres, i 27,5 li va continuar el dissabte següent, i el diumenge 12 va ser aquesta davallada, que en realitat, si comparem doncs, la seqüència dia tras dia, sí que veiem doncs, una davallada bastant important, perquè la temperatura va baixar 10 graus, la màxima. En aquests dos dies es va assolir la màxima del mes, però el diumenge 12 va caure la màxima, doncs això, 10 graus, perquè van tenir doncs, aquest episodi de precipitació.
0: Mm-hmm. La temperatura mínima crec que va ser el primer dia, no?, d'abril, no?, el dia 1.
1: La mínima es va registrar el dia 3.
0: El dia 3, sí.
1: 9 graus.
0: 5,9,
1: eh? 5,9, sí. Molt bé. El que cap, bueno, les mínimes tampoc és que baixessin gaire. Ja no tenim tantes, bueno, o al voltant dels 0 graus ja en aquestes alçades de l'any. És bastant anecdòtic, sobretot en aquests anys. Si direm, jo què sé, igual 20 anys enrere sí que era probable de que ens trobéssim temperatures mínimes que rondessin doncs això, als 0 graus o fins i tot alguna rosada, alguna gelada, saps que caigués al mes d'abril, ara ja és bastant anecdòtic que es doni un episodi així.
0: Uh-huh. I escolta'm una cosa, Lalo, aquestes temperatures contrasta amb la quantitat de precipitació que també doncs ha estat bastant notable la davallada de, no?, de precipitació, sí, que hi ha hagut aquest mes d'abril. Allò de que a l'abril aigües mil no s'ha complert. Exacte. Aquí a casa nostra.
1: No, mira que l'abril doncs és el mes central de la primavera, i ja sabem que la primavera també aquí a casa nostra ens ofereix una possibilitat molt gran, no?, de rebre precipitació, i no ha sigut el cas. Aquest abril de 2026 només han caigut 11,6 litres per metre quadrat, i això representa doncs, 43,5 litres per sota del que normalment, segons aquesta sèrie de dades, cau a la ciutat de Mollet. O sigui que també hem trencat una miqueta doncs, amb la bona dinàmica que portàvem de precipitació, a més amb un mes com deia, molt important pel que fa a la concentració de precipitació anual. Doncs el que plou normalment els mesos de març, abril i maig són dels mesos que més omplen la dada final de precipitació. Però bueno,
0: de fet, Lalo, estava pensant, quan dius allò per sota, vol dir que un mes d'abril a Mollet haurien d'haver registrat a l'entorn de 50 litres per anar bé,
1: 55, no?, litres més o menys.
0: Seria i només s'ha registrat allò, aquests 11,6.
1: 11,6, correcte. I de fet, només amb un episodi pràcticament de precipitació, que va ser el que es va donar el diumenge 12, que aquell dia van caure uns 10,2 litres per metre quadrat, si no recordo malament, 10,4, perdó, i el dilluns següent, el dilluns 13, va sumar 1,2 més, i és l'únic que hem tingut. O sigui, dos dies de precipitació, un el dia 12 amb una precipitació generosa, podrem dir, de 10 litres per metre quadrat, però la següent jornada només 1,2 litres, i no va caure res més. O sigui que bastant sec. Sort que tenim bons estalvis, diguem-ne, de precipitació. No representa aquest mes o aquest dèficit que hi ha hagut aquest mes, doncs, ni molt menys un perill de que tornem en escenaris de sequera, però, bueno, trenca una miqueta amb la dinàmica que portàvem, ens queda tancarà el maig, llavors, bueno, si mirem més o menys la mitjana anual que portem, Falta sumar tots els litres que caiguin ara aquest mes de maig, però encara amb la dada anual tenim superàvit, diguem-ne, de precipitació.
0: Uh-huh. Escolta'm una cosa. No sé si aquesta climatologia, imagino que sí, no? Aquesta manca de pluja i aquestes temperatures elevades ha estat molt perjudicial, especialment pels al·lèrgics. Recordo la diada de Sant Jordi especialment, però hi han hagut molts dies, no?, amb aquest pol·len, aquestes no?, pellufes que havien a l'ambient i molta gent doncs, amb estornuts.
1: Sí, sí, sí. De fet, hi havia imatges bastant, bueno, que es van donar a tota Catalunya, amb els plataners. Semblava com si precipités.
0: Sí.
1: No, si mirem amb algun pla, bueno, jo em va cridar molt l'atenció d'una escena al Passeig de Gràcia a Barcelona, precisament amb la caiguda d'aquest pol·len, no?, dels plataners i bueno, semblava com si estigués nevant, però...
0: Ah. I de fet, la climatologia té molt a veure, no? Sovint es diu, en funció del temps que hi ha hagut previ, doncs s'avisa, aquest serà un any doncs dolent per les persones amb al·lèrgia.
1: Exactament, i bueno, una de les coses que fa que sigui més o menys, malauradament, i això justifica la dita de que no plou mai a gust de tothom, és la precipitació. Portàvem molts mesos de diguem-ne, de bastanta precipitació, i això doncs ajuda molt, no?, a tots els processos biològics que es donen a les espècies vegetals, i un d'aquests doncs és la pol·linització, clar. I bueno, ho ha patit molta gent, tota aquesta gent doncs sensible a aquests efectes de les al·lèrgies, i bueno, sempre s'avisa, si és veritat. Però, clar, portem 2 anys amb una concentració de precipitació bastant important, i arriba la temporada d'al·lèrgies i bueno, trobem doncs això, que ho pateix molt la gent que pateix al·lèrgies.
0: Sí, i fins i tot els que no pateixen, jo crec que cada vegada augmenten més precisament per aquesta situació. Escolta'm una cosa, Lalo, estem finalitzant. Aquesta setmana hem notat un canvi de temps, baixa de temperatures, més pluges... Això és degut... Tenim una borrasca que està... Sí. Crec que s'allargarà aquest cap de setmana també...
1: Exactament, hem començat a regar una miqueta, tenim temps primaveral, el que és la primavera en les nostres contrades, o sigui, tenim presència d'una bosseta d'aire fred a sobre nostra, i això el que fa és que hi hagi bastant de contrast del temps i que sobretot doncs, a les tardes comencin a créixer xàfecs que sobretot ara estan afectant al nord, terç nord de Catalunya, però que acaben arribant amb diferent intensitat a casa nostra. I és el que s'està produint aquesta setmana, i que el cap de setmana doncs, pinta que serà igual.
0: Si més no, demà dissabte diuen que tindrem allò... ens van visitar del Club Muntanyenc, que tenen la caminada serralada marina aquest diumenge, i deien, ves cap al maig, cada dia un raig. Doncs això és el que ara per ara, si més no, ha començat d'aquesta manera. Ho deixem aquí, Lalo, i el mes vinent...

0: I tot seguit donem pas a la informació esportiva. Avui contarem amb l'Àlex Pérez, que ens farà la crònica referida als partits que han de disputar els equips mollatans, tot i que també contarem amb la col·laboració de la Carla, que ens parlarà d'aquest campionat de boxa que justament aquest cap de setmana tindrem a la nostra ciutat. Donem pas a l'Àlex. Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom. Avui als esports parlarem de tot el que els depararà aquest cap de setmana als equips mollatans. Comencem parlant del primer equip de futbol del Mollet, que aquest dissabte a les 5 de la tarda anirà a visitar el camp del Bosc de Tosca. Un partit on el Mollet buscarà la victòria per mirar d'acabar la temporada el millor possible. Ara passem al primer equip femení del Mollet, que no tindrà partit aquest cap de setmana, ja que la setmana passada van finalitzar la Lliga. Ara ja es començaran a preparar de cara a la pròxima temporada. Parlem de la Molletense, que la setmana passada no va poder aconseguir la victòria al camp del Cardedeu, però aquest dissabte a les 6 de la tarda buscarà sumar els 3 punts a casa front al Mataró per seguir lluitant per guanyar la Lliga i ascendre a la primera catalana. Al grup 10 de la quarta catalana, la Lourdes vol lluitar per entrar al play-off d'ascens a la tercera catalana i ho farà aquest diumenge a la 1 a casa, front al Canovelles B, el líder de la categoria. En el mateix grup, però amb el play-off ja assegurat, trobem el Mollet B, que aquest dissabte a 6:45 visitarà el camp del Vilanova del Vallès B. En el futbol sala, el Mollet aquest diumenge a les 5 de la tarda visitarà el camp del barri Can Calet. El Mollet buscarà sumar els 3 punts per poder assegurar-se l'ascens a la primera catalana. En el hockey, tant el primer equip masculí com el primer equip femení del Club Hockey Mollet aquesta setmana descansaran i aprofitaran per carregar piles i poder afrontar al màxim els 2 partits de temporada que els hi queden. El DM Grup Mollet disputarà els quarts de final del play-off per l'ascens a la segona FEB aquest dissabte a les 6:10 de la tarda fora de casa front a l'Iversol Club Bàsquet Tarragona. El primer equip masculí del Sant Gervasi aquest diumenge a les 12 del matí visitarà el Ciutat Vella en un partit on el Sant Gervasi haurà de guanyar

0: Benvingudes i benvinguts a l'Espai de Gats i Gossos, espai que compartim en el dia d'avui amb Rosa Sánchez. Ella és la propietària, la veterinària responsable de Manescalià Veterinaris, clínica que trobareu al carrer Gallecs, número 62, telèfon 93 170 30 27. Repetim el número de telèfon perquè és important allò si voleu doncs, establir cita prèvia o doncs, senzillament fer qualsevol consulta. 93 170 30 27. També podeu consultar i contactar amb ells a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web. Benvinguda, Rosa.
1: Hola, bon dia.
0: Estrenem mes de maig. Bé, va començar la setmana passada, però no vam tenir espai perquè era justament divendres, era dia festiu, però amb la Rosa ens va quedar pendent un dia, ja fa unes setmanes enrere, que vam parlar d'al·lèrgies. Començava jo l'època de la primavera, de fet, doncs ara segurament moltes persones al·lèrgiques encara diuen, no, si això no s'ha acabat. I vam estar parlant de com també doncs, aquestes al·lèrgies afecten els nostres peluts. I la Rosa ens va dir, no, si tenim tema.
1: Tant.
0: I potser ens va quedar en el tinter parlar de les vacunes, perquè també hi ha vacunes, no?
1: Sí. Mm. Igual que bueno, el que tingui al·lèrgia, segurament ho sabrà, és mateix funcionament o molt similar que les vacunes en les persones.
0: Perquè no? Estaríem parlant allò d'al·lèrgies ambientals? Quan
1: ambientals.
0: Parlem de...
1: Sí? Sí.
0: No? Perquè vam distingir no, que hi havia l'al·lèrgia ambiental, però
1: sí,
0: també
1: sí.
0: L'alimentària,
1: sí,
0: per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí. L'alimentària s'ha de tractar amb alimentació. De fet, es diagnostica amb dietes d'eliminació, amb alimentació especial, diguem-ne, perquè les proves analítiques d'al·lèrgia alimentària, totes les experts diuen que no són del tot fiables. Per tant, fa anys ho havien fet, però ara els estudis diuen que no són fiables, per tant, no fem proves analítiques. Sí que les fem en el cas d'al·lèrgies ambientals. És a dir, ambientals ens referim a àcars, per exemple, als àcars de la pols, d'amagatzament, a pòlenes, a tot això que està...
0: Sí, sí, en l'aire.
1: No?
0: Sí, hi han hagut jornades que allò, doncs, no sé, a les galeries, no?, trobes al terra,
1: tot,
0: no?, o en els parcs, allò que dius, però escolta'm, què ha passat, no?
1: Sí. Llavors es fan aquestes proves analítiques per veure si... El primer que es fa és veure si el gos o el gat, bueno, sobretot en el gos, perquè en el gat ja es fa directament, reaccionen d'una manera que es diuen IgGs, si reaccionen amb aquestes IgGs, perquè poden ser al·lèrgics, hi ha un percentatge d'animals que no tenen aquest tipus de reacció i en aquest cas no podem fer vacunes, tot i que sabem per la sintomatologia i la resposta als tractaments que són animals al·lèrgics.
0: Clar, és que jo t'anava a dir, perquè en l'ésser humà, jo els al·lergòlegs també, abans de fer-te aquestes proves, és a dir, hi ha moltes persones que diuen, és que em costa respirar o tinc tos en aquesta època de l'any, però no a tothom li fan les proves tan ràpidament i no a tothom li passen allò, doncs...
1: Són caretes.
0: Sí, i no a tothom li fan el tema de la vacunació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, és que no sé numana com
0: són
1: funciona.
0: Són cares, eh?
1: Bueno, aviam, claro, barato, tot depèn
0: de l'efectivitat que tingui.
1: Sí,
0: clar,
1: de,
0: no?
1: de moltes coses, no? Mm. Però, un iPhone, pues, és més car, que vols que et digui.
0: Ja.
1: I
0: sí,
1: molta gent el té. És cert que bueno, el diagnòstic no es fa només amb l'analítica. La diagnòstica ha de ser el conjunt de sintomatologia que té el pacient. I les analítiques es fan en cas, a nivell de veterinària, en cas de que vulguem fer aquesta vacunació. Perquè fer una analítica i saber que és al·lèrgic a l'àcar A o al pol·len de la gramínia, m'és igual si no faré una vacuna. No té sentit fer saber a què és a l'olivera si no li faré una vacuna que el
0: protegeixi.
1: Que el protegeixi. I de fet, el que fa la vacuna són vacunes llargues en el temps. Podem estar 4 anys vacunant. No és una vacuna com una vacuna de...
0: Això en humans per l'experiència que tinc, no personal, però sí de coneixença, també funciona igual. Clar. Vull dir, estàs durant 3 anys, allò, tres, diferents quatre, moments de no? Doncs sí, cada 3 mesos, sí. O va variant, t'has d'anar aprenent allò, bueno, t'han de posar una dosi.
1: Exactament, igual. Perquè el que fa és dir-li al cos, perquè realment les al·lèrgies no es curen, és una reacció exagerada davant d'un agent, no? Que no hauries de reaccionar. Tothom, hi ha àcars, hi ha polen, i no tothom reacciona, no? El cos individual d'aquest animal en què estem parlant reacciona de forma exagerada davant d'un estímul que no hauria de reaccionar. Llavors, les vacunes el que fan és ensenyar-li al cos que no s'ha d'enfadar amb això, no? Mira, et deixo una mica de polen d'olivera i no t'enfadis amb aquest polen, pobre, que està a l'ambient, no? Doncs una mica és això, no? Anar-li
0: com habituant, no?
1: Habituant el cos perquè no faci aquestes reaccions. De vegades les vacunes poden ser eficaces al 100% o de manera parcial. Una eficàcia parcial ja també de vegades és un èxit, perquè vol dir que disminueixes molt, no?, el tractament mèdic, que són tractaments que també són costosos i que o bé tenen bastants efectes secundaris, com seria la cortisona, no?, que és part, podria ser part del tractament, però que no es recomana donar-ho de manera crònica.
0: Perquè, clar, la sintomatologia, clar, no sé si afecta els ulls, les mucoses, no?, totes aquestes al·lèrgies.
1: Clar, la sintomatologia amb els gossos, normalment, pot ser diverses, però la més freqüent són problemes de pell, no?, prurit, picor, i lesions a la pell, poden fer conjuntivitis també al·lèrgiques, i amb els gats poden també tenir prurit i picor, que moltes vegades és difícil pel tutor reconèixer-lo, perquè el que fan és llepar-se, no es rasquen, sinó que es llepen amb la llengua aquesta resposta que tenen, i això pot ser signe de picor. I de vegades en els gats, en els gossos també, però potser és més freqüent amb els gats, tos, com, o asma, no? com les persones, en aquest cas.
0: Els hi pot arribar a costar de respirar?
1: Sí. Sí, tenen una tos.
0: I llavors, paral·lelament al que és la dispensació d'aquesta vacuna, que hem dit que s'allarga en el temps, no sé si es poden donar també tractaments pal·liatius entremig, no són contradictoris?
1: No, de fet, moltes vegades ho hem de fer, perquè com el temps de resposta no és curt, és llarg, doncs hem d'evitar el patiment, i perquè viure amb picor o amb tos pues és patir, la veritat. Llavors hem de fer tractaments simptomàtics, mentre aquestes vacunes no fan l'efecte que volem. I que de vegades és parcial, vull dir que ens serveix en part a disminuir o bé les crisis o bé la medicació que hem de donar. Doncs potser en comptes de donar una pastilla, doncs podem donar mitja, doncs això que guanya.
0: I Rosa, normalment allò, un pacient és al·lèrgic ja de petitó o de cop i volta debut en l'al·lèrgia? Ho dic perquè, clar, com després el tractament és llarg, igual hi haurà persones que diran, bé, jo tinc un sènior, ara m'he adonat que és al·lèrgic.
1: En aquests casos, normalment ja no proposem, segons l'edat, doncs potser no és un candidat per fer una vacunació. Perquè si és un gosset que la seva esperança de vida són 14 anys i té 12, doncs potser no podem fer altres tipus de tractaments i no fer-lo passar, perquè tampoc és que sigui un drama, però potser ja no és candidat, no? Tot el que són al·lèrgies és un tema molt individualitzat, vull dir, no, perquè no tots els animals responen igual als diferents tractaments. De vegades hi ha moments que dius, no, doncs mira, ara et donaré aquesta pastilla i sembla que estàs provant, però no és que estiguis provant, és que tens un protocol i tu, aquest gosset individualment no respon bé a aquest tractament i hem de fer un altre. I en canvi un altre respon perfectament al primer que t'he donat, no? I és molt individual i hem de fer-ho molt personalitzat.
0: Bueno, això està bé. No?
1: És així.
0: Està bé, no? Que es tingui en compte l'individu passa allò, no només allò al conjunt, perquè de vegades, doncs això, sí, doncs la reacció...
1: Potser hi ha malalties que responen més de manera més més global, i en canvi tot el que són temes d'al·lèrgies, d'atòpies, això, la resposta és molt individual.
0: Mm-hmm. En tot cas, amb aquests 25 anys que es recordava la Rosa de fa uns dies de Manescalà i Veterinaris, heu vist allò que aquestes vacunes acostumen a ser, no? Suposen una millora, que vull dir que si hi ha un individu que trobeu que és candidat, doncs informeu allò als propietaris, no? Allò de dir, escolta'm, notaràs allò una millora de la qualitat de vida.
1: A vegades no pots dir-ho 100%, perquè hi ha alguns que no responen, eh? Això també existeix, hi ha gossos o gats que no responen al tractament amb immunoteràpia. Però s'ha d'intentar, si més no. Si durant el primer any, any i mig, no hi ha resposta visible, o doncs llavors aquests deixem de vacunar-los perquè no han fet una bona resposta a la vacunació.
0: Perquè es pot...
1: Es pot parar.
0: Es pot parar.
1: No? Però si responen, llavors, clar, no preparis, perquè...
0: Perquè la millora serà molt més positiva,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: I que...
1: Sí.
0: Si fas tot el procés, tot el protocol establert.
1: Mm-hmm.
0: Molt bé, Rosa, doncs ho deixem aquí. Aquelles persones, doncs, que sobretot que fixeu-vos, no? Això si tenen que, si es graten molt, es llepen molt,
1: sí,
0: doncs
1: sí,
0: en aquesta revisió...
1: Hi ha gossets, per exemple, que ens venen amb les potetes de color, si són blancs, de color marró. I és perquè es llepen, i al llepar-se la saliva s'oxida i llavors queden com una tinció marró, i és algo que pot ser sutil, però és picor, és prurit, i és molest.
0: No, i com a mínim fer el comentari, no? I si es fa el comentari, doncs llavors a l'hora de fer l'analítica, doncs poder fer aquests paràmetres.
1: Clar.
0: Rosa, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Fins la propera.
1: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'endevirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
1: I els sindicats convocants a les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Joan Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
1: I els metges tornaran a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, que per a la jornada laboral posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
6: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
7: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
8: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui hem convidat el director de l'editorial Alpina, que la tenim aquí a la comarca, Granollers concretament, és en Martí Nadal. Benvingut, Martí, com estem?
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Per la gent que li agrada la muntanya, Alpina és una referència. I, de fet, jo estava mirant i crec que, si no vaig errada, perquè he vist estar fanejant la pàgina web, que teniu un llibre que parla de la història de l'Alpina, i aquest any feu 80 anys.
1: Hem fet 80, correcte.
0: Sí,
1: l'any 1946, el 6 de febrer de l'any 46.
0: Escolta, el 6 us agrada, perquè després diu el 96 ens vam rellençar.
1: Correcte, sí,
0: i estem al 2026.
1: Doncs... Casualitats dels números, però és així.
0: Doncs això, 80, 30, i bé, i esperem que llarga vida per l'editorial Alpina. Els hem convidat perquè arriba ara època de sortir, no? A tothom li ve de gust, allò comença el bon temps, també hi ha pluges, de manera que quan un surt a la muntanya ha d'estar assabentat de la climatologia.
1: Correcte.
0: Però també els hem convidat perquè ara crec que fa un any vau treure allò, doncs, el que són els Camins de l'Alba. Hem explicat aquest projecte a la comarca del Vallès Oriental.
1: Correcte. Ara farà un any, el Sant Jordi passat. En primer lloc, per posar una mica...
0: En situació,
1: Els Camins de l'Alba és una col·lecció que vam encetar, deu fer 20 anys, amb què volíem apropar la muntanya a la família i a l'excursionisme, que no volia aquelles grans reptes de 3.000 i d'excursions llargues. Per tant, vam fer unes guies familiars que en dèiem Els Camins de l'Alba. Caminades planeres, caminades sense massa dificultat d'orientació i adreçades a això, a públic familiar. I curiosament, durant aquests 20 anys en vam fer de totes les comarques, gairebé, de tot Catalunya, menys de casa nostra, del Vallès Oriental. I vam dir, això s'ha d'acabar. I just farà 2 anys ens vam començar a treballar perquè sortís aquesta primera guia del Vallès Oriental.
0: És una guia que recull rutes pels 38 municipis del Vallès Oriental, també de Mollet del Vallès, i el de Mollet no podia ser un altre que Gallecs, no?
1: Home, és que teniu aquest el pulmó verd de la plana, que és fantàstic. Gallecs, uh-huh. És fantàstic. La diferència de amb les altres guies que havia fet l'Alpina dels Camins de l'Alba, en aquest cas, el Vallès Oriental és un territori complicat en el sentit de que tenim parcs, tenim el Montseny, tenim el Corredor, tenim la Serrada de Marina, i aquí ja teníem guies nosaltres. Per tant, el que volíem era dir, doncs anem a fer una guia que cada municipi tingui la seva ruta. Ens vam posar en contacte amb el Consell Comarcal a través del Consorci de Turisme, de la part de turisme, i els vam contar, escolta'm, per què no fem una col·laboració amb tots els ajuntaments i que cada ajuntament ens recomani la millor guia que cregui del seu municipi? D'aquesta manera, una persona que vulgui conèixer el Vallès Oriental, en tots sentits, tant a nivell de natura com de patrimoni, com del que sigui, podrà tenir allò que el territori, o sigui, que els propis ajuntaments i, per tant, tècnics i gent del territori hagi triat. I així va sortir aquesta guia.
0: Mm-hmm. Esteu contents? Ha tingut bona acollida?
1: Estic sorprès. Estic sorprès perquè també us haig de dir que això és una mica de fer una guia per militància, no? És igual que quan hem fet el mapa de Granollers, també és, no? De dir, home, ja que tenim guies a tot arreu, per què no de casa nostra? I la vam fer una mica així, no? Pensant de que provem-ho i la veritat que estem molt sorpresos perquè estem a punt d'acabar la primera edició. Vol dir que el territori li agrada caminar, vol dir que a la gent li agrada descobrir el seu entorn, perquè semblava que després del que vam patir el virus aquest, el Covid, la gent havia descobert el seu entorn i ja se n'havia oblidat, i no és veritat. Tenim la sensació de que el Vallès Oriental és un territori molt ric per fer senderisme i que la gent ha respost molt positivament a una guia de caminades.
0: Jo li he comentat al Martí quan ha arribat que just aquest cap de setmana, aquest diumenge, el Club Muntanyenc Mollet té una de les seves clàssiques, que és la sortida de la Serrada de Marina, i no sé si, més enllà de treballar amb els ajuntaments, teniu un contacte directe també amb els clubs de muntanya que hi ha al territori.
1: Tenim contacte directe amb la Federació d'Entitats Excursionistes i a través d'elles amb totes les entitats, sí, sempre. És que la nostra feina és sempre estar permanentment parlant amb el territori. Quan tu fas un mapa, una guia, la gent que coneix l'indret, el que coneix el mapa que tu cartografaràs, la guia que faràs, és la gent del territori. Vull dir, per tant, és imprescindible les entitats excursionistes, la gent del territori, ara ja perquè cada cop en queden menys pastors, pagesos, perquè ells saben. Ells coneixen, ells el viuen, ells el trepitgen cada dia.
0: I Martí, parlant de mapes, la gent sap interpretar els mapes? Ho dic perquè fa un moment, no?, comentàvem, ara amb les eines tecnològiques, de vegades és que ni et molestes, no?, allò de dir, si he d'anar, doncs, no sé, ara me'n vaig cap al Moianès, doncs poso i que m'emporti, no?
1: Malauradament, ara tu parlaves d'entitats excursionistes, abans feien una tasca, i encara la fan, però cada cop, doncs, abans tenia molta més força perquè què feien les entitats excursionistes, els casals de colònies i dels esplais i de més era ensenyar-te això que dius, a obrir un mapa, a planificar l'excursió, a saber per on te passaràs, a saber per on t'has passat, a mirar després. I tot això una mica ho hem perdut una miqueta. Nosaltres a través de l'editorial Alpina intentem fer pedagogia de tot això, però malauradament tens raó, que moltes vegades gent ens diu, jo un mapa no sé ni obrir-lo.
0: De fet, ara estic pensant, si més no, nosaltres tenim aquí un institut a tocar i sé que de vegades fent allò també activitats amb els joves d'orientació, precisament per saber-se moure en el territori. No?
1: És important, jo sempre ho dic, que instituts, escoles, la tasca que s'hauria de fer de coneixement de territori hauria de ser més gran de la que es fa. Per exemple, França, que tothom diu, és que a França venen molts mapes, però és que a França ensenyen molt el tema de la cartografia, el territori i de més, no? Seria important, jo sempre dic petites coses, no? Quan els nens de primària que van d'excursió, explicar-los on aniran. Posar un mapa i dir, oita, avui sortirem de Granollers, sortirem de Mollet, sortirem de Parets i anirem al Suï i passarem per aquí. És important.
0: És important, entre altres coses, ens vam adonar jo ara fa, doncs, no fa ni un mes, que el dia 28 d'abril, no?, que recordàvem allò un any de l'apagada, no?, que va patir el nostre país, i llavors penses, bé, si en aquell moment estàs perdut, doncs el mòbil no et serveix de res, que bé tenir un mapa i saber-ho interpretar.
1: Hi ha una anècdota d'aquest dia,
0: sí,
1: de Barcelona, que els van acabar els mapes de paper.
0: Ah, sí?
1: Els mapes urbans que ningú ja en compra de Barcelona, perquè, clar, tu poses l'aplicatiu que et convé i t'indica, i aquell dia la gent anava boja buscant mapes de paper de Barcelona. I, clar, es trobaven al mig de la plaça Catalunya, a la catedral, i com torno al meu hotel, si, clar, és que no tinc alternativa. És curiós.
0: És curiós, sí,
1: sí. És que el mapa de paper, penso
0: no,
1: que...
0: No, clar, és igual que recomanen, no?, com a servei de supervivència, tenir una ràdio amb piles,
1: correcte,
0: aprofitem per dir-ho, no? Doncs potser allò...
1: Jo aquell dia la tenia, la tinc, és una cosa que tenia a la feina i va ser curiós perquè tota la gent del barri venia allà a escoltar la ràdio.
0: La ràdio. Escolta'm una cosa, Martí, estem parlant d'aquesta col·lecció, comentaves fa 20 anys que vau començar, no?, amb els Camins de l'Alba, però és que he vist que teniu en PIM Latina, també, no? Perquè teniu també contes i feu servir personatges, allò m'imagino, per captar aquest públic més familiar,
1: intentem,
0: no?
1: Intentem donar a conèixer el territori de totes les maneres possibles, no? En una part infantil, com molt bé deies, la Latina, que és uns contes de l'Araceli, explicant com s'ha d'anar a la muntanya, què t'hi pots trobar, com t'has de preparar, i amb tota mena de guies, mapes, abans parlàvem mapes de roba, tot el que sigui coneixement de territori amb totes les seves facetes.
0: Això dels mapes de roba ho hem comentat, perquè a nosaltres també ens ha cridat l'atenció i jo em preguntava, i això serà per si plou, doncs que es mulla i es fa malbé el paper i llavors amb la roba, doncs igual.
1: Que té una qualitat, és un objecte regal, però tornem enrere, no? Torna a ser un mapa. I si aquest mapa serveix, doncs, perquè la gent el llegeixi, encara que sigui la roba, encara que sigui penjat del coll, doncs ja és positiu, no?
0: Escolta, Martí, deies que també vau fer, i ens l'has dut, allò, un mapa de concretament de la comarca, no, del Baix Vallès. Sempre Mollet reivindica que és la capital del Baix Vallès i també en teniu un, no?
1: Sí, la veritat és que aquest mapa té història, A més, molt contents, perquè al final és Granollers té el seu mapa i Mollet també el té. No posa Mollet i el seu entorn, però diguem que Mollet és el centre d'aquest mapa i, com dèieu abans, amb la part que té de gallecs, no? I fa anys que l'havíem treballat i era l'única part, diguem-ne, del Vallès Oriental que no quedava cartografiada. En aquests moments, si alguna persona vol tenir mapes a escales excursionistes, de 25 o 20, té tot el Vallès Oriental cartografiat. Per tant, són 7-8 mapes, però vull dir que tens tots els camins del Vallès Oriental per recórrer, perquè l'últim que faltava era aquest del Baix Vallès, que el vam treure ara farà poc.
0: Martí, vosaltres aneu fent revisió de tot allò que publiqueu? Ho dic jo, perquè jo li comentava al Martí que jo tinc, no?, de diferents indrets de la península, perquè teniu allò, doncs, sí, mapes d'arreu no?, de Canàries, de Balears, de l'Aragó, d'Andalusia, i clar, ara, doncs, la presentació és molt diferent. Entenc que de tant en tant feu revisió de...
1: Nosaltres ja qualifiquem les cartografies, no? A, B, C, que són el títol de títols que es venen més, que es venen menys, però hi ha títols a dia d'avui que es revisen un cop a l'any. O sigui, fa una edició, una actualització, cada any una nova edició cada 2 anys, la majoria. Sí que hi ha mapa, jo diria que el mapa que ara tenim més antic deu parlar de 3-4 anys. La majoria es van renovant, es van revendades. Per exemple, aquí a la Baix Vallès ja n'hem rebut algun corriol perquè un mapa té vida. Un mapa, quan surt, no pots dir, no, és que el mapa és perfecte. No hi ha cap mapa perfecte en el món, cap. O sigui, quan un mapa surt, sempre hi ha... ja trobaràs alguna coseta a millorar. I
0: a més, no? L'home, doncs, modifica qualsevol zona. També la geografia.
1: També és veritat que el Baix Vallès, en aquest cas, ja que parlem i que estem aquí, és dels mapes complicats, perquè hi ha molta urbanització, hi ha molta vida. Si tu fas un mapa de l'Aneto, et canviaran les glaceres a dia d'avui, i poc més. I poc més, perquè no intervé tanta persona, no? Per tant, el que intentem és això, de que quan el mapa s'ha publicat, doncs anar-hi posant esmenes, de que la gent et va, que la gent ens ajuda també, la gent quan va a la muntanya i veu coses, t'ho diu, i això ho agraïm molt, no? Per dir, doncs, perquè li estem donant vida al mapa i l'estem enriquint de cara a aquestes noves edicions que dèiem.
0: Quin és el que teniu allò que amb més demanda?
1: Ara mateix seria la part, diguem-ne, dels Pirineus Occidentals d'Aragó, que seria Ordesa, Valle de Tena, aquestes que diguem-ne... Els parcs nacionals, diguem-ne, que és on hi ha més turista i on hi va més gent fora de l'estat espanyol, que és la consumidora de mapes número 1, no? Nosaltres tenim cartografia de Canàries, de Mallorca... I aquí no hi tenim venda, vull dir que és tota la venda de gent del mercat alemany i mercat francès, que tenen una cultura cartogràfica més potent que la que tenim aquí.
0: És a dir, que nosaltres anem a Ses Illes i no ens interessem allò, si volem, fer muntanya.
1: Penso però... que la Serra Tramuntana la coneixem més fora d'aquí que la gent d'aquí la coneixem. Crec, jo penso que, almenys per les dades nostres de venda, el 70% dels mapes de la Serra de Tramuntana, en aquest cas ara parlo de Mallorca, es venen fora d'aquí.
0: Curiós, em crida l'atenció.
1: També t'explicaré que nosaltres, per exemple, quan fem visites, jo ara un cop cada 2-3 anys vaig a les Illes i hi ha hotels que tenen una vitrina i venen mapes. O sigui, tu entres a l'hotel i el primer que et trobes és un mapa. Per què? Perquè la gent que arriba d'Alemanya, ja, sí, el primer que demanen és un mapa.
0: Curiós, sí, aquesta cultura, sí, com és, sí, diferent, no?
1: És diferent.
0: Mira, just demà, que es commemora el Dia d'Europa, doncs veig que en diferents països ho tenen d'una manera, sí, diferent. Dèiem allò que havia obert la via del tema de família, no? De guies familiars, guies més turístiques. Això té més demanda, potser aquí a casa nostra, que no passa als mapes?
1: Sí, el públic, sí, familiar, sí. Les, sí, guies ens han ajudat molt. Sí. Ha estat una col·lecció, perquè part d'aquesta que tenim dels Camins a l'Alba, després en tenim una altra de temàtica, que es diu Indrets i Paisatges, on podem castells, monestirs, santuaris... I tot pensat en públic familiar, hem tret guies per fer cims en família. El públic familiar és una part important ara mateix, jo penso, en el món de la muntanya, no? Les sortides familiars, les sortides amb nens, el saber on anirem, què podem fer, què podem veure, no?
0: De fet, hi ha un munt de plataformes, també.
1: És el que estem intentant mica nosaltres.
0: Avui, no? Què fem, mamà? O...
1: Donar informació contrastada, donar informació trepitjada, trepitjar el territori i aportar alguna cosa més que no trobis en el... no, no, això que dèiem, no? Estàs competint contra un monstre, que són les xarxes, per tant, alguna cosa has de donar.
0: Els camins de l'Alba també la, ho publiqueu en castellà.
1: Sí.
0: No sé si també teniu allò demanda també del públic. Per exemple, feu també doncs, la zona d'Edita d'Andalusia, de, no? De...
1: No, editem, sí, de Ordesa, Pirineu, Aragonès.
0: I teniu demanda sí, en sí, castellà,
1: sí, sí,
0: també?
1: Sí, són molt bones, sí, sí. Sí, vull dir que és el públic, quan jo dic públic familiar, evidentment,
0: sí, sí,
1: a Catalunya no, també no. Hi ha aquest públic, vull dir, i quan visites els parcs d'Ordesa, el parc de Posets Maladeta, doncs trobes el mateix producte, no? Així que en aquell cas ja també tenim guies ja més específiques per gent que li agrada l'alta muntanya, no? O sigui, ja és una altra col·lecció, ja són un altre tipus de guies.
0: Però... I això entenc que vosaltres sou els editors, però que compteu allò amb tot un seguit de col·laboradors, de gent que trepitja el territori,
1: sempre,
0: no?
1: Sempre. No sé, per això el bo, quan tu vens una guia, és perquè algú aquesta guia, aquesta excursió que tu vens, l'ha anat a fer, l'ha trepitjat. Per tant, estem donant informació 100% real.
0: Veràs. Deies allò que heu de lluitar molt, no?, contra el que és tot el àmbit digital. Vosaltres també teniu un apartat, que és el que oferiu a nivell digital.
1: Sí, però jo ara et diré una cosa abans d'entrar, si vols, al digital. Si visquéssim del digital, estaríem tancats.
0: Morts.
1: No pagaríem ni la llum.
0: No.
1: En el cas de l'Alpina, eh?
0: Vull dir,
1: en el cas de l'Alpina, el digital, sí, venem, nosaltres els nostres mapes estan en una plataforma que tu pots agafar el mapa, el pots veure en el mòbil, el pots resseguir, pots... Vull dir que això ho tenim, però no podríem viure. Vull dir, nosaltres...
0: Sí, no podríeu viure, però per la competència que hi ha, o...
1: Bueno, perquè el món digital, malauradament, la gent no pot pagar-lo. I si el vol pagar és molt poc. Per tant, tot és gratuït i la feina no és gratuïta. Fer un mapa costa molts diners, molts. Jo ho dic amb el cap ben alt, nosaltres vivim del paper. I el dia que el paper desapareixi, com ja em diuen cada any que passa, diuen, és que encara veneu mapa, encara, doncs, no sé, anirem a fer formatges, no sé el que farem, però vull dir que...
0: Escolta, una cosa, jo abans que deia el kit de supervivència, en el kit de supervivència ha d'haver-hi un mapa també perquè ningú es perdi.
1: Jo porto 33 anys en aquest món i fa molts que ho sento, no?, que el paper desapareixerà, que els llibres desapareixeran, va haver-hi l'època que els llibres, els e-books, de moment Sant Jordi ha estat un èxit de vendes i que jo sàpiga no saben ni un sol llibre electrònic, per tant tot ha estat en paper. Veurem.
0: Escolta'm una cosa, Martí, ja teniu tot, és a dir, heu trepitjat tot el territori, tota la península, us queda algun indret per fer?
1: Sí, sempre queda.
0: Sempre queda?
1: I tant. Jo crec que tenim una assignatura pendent que es diu Tarragona, que no
0: els
1: tenim
0: ports,
1: cap cartografia. Ara hem entrat al Pirineu francès, que ha anat molt bé. Hem fet mapes del Pirineu francès, que és tot un repte, fer mapes en allà on tenen un institut geogràfic nacional espectacular, però ha anat bé, vull dir que... D'encara, de,
0: I Portugal
1: de zones,
0: també heu fet?
1: No, només hem fet... D'estranger hem fet la part francesa, de moment. Ens agradaria molt, per exemple, fer alguna cosa dels Alps, però els permisos, les bases, està sent complicat. Però ho treballarem i ho veurem.
0: S'ha de demanar jo molts permisos. Molt
1: sí,
0: de...
1: Clar, és que, estàs entrant...
0: És que des del desconeixement, no? Dius, abans comentava el Martí, és que fer un mapa no és fàcil, no? I no és només allò l'edició que dius, ai, mira, sinó que...
1: Estem a Europa, no hi ha fronteres, però la cartografia és complicat. És un altre món.
0: Ara, per fer cartografia, feu servir drons, també, i coses d'aquestes?
1: De fotografia aèria, però al final, la diferència des de l'any 46, en què el Salvador Llobet, el fundador, i els seus socis anaven a la muntanya, no hi ha molta diferència. Perquè el territori... O sigui, per quan tu fas un mapa l'has de trepitjar. Sí que és veritat que t'ajuda. Ara, els mitjans són molt més fàcils. Mira, tu vas amb GPS, abans es anava amb la brújula, el llapis, ara no, ara tu vas al GPS. Però l'essència és la mateixa. Si hi ha un corriol que tu per la fotografia ja no el veus i has d'anar-hi, per tant, has de trepitjar el territori. Saber si hi ha una font que raja, has de trepitjar-ho. Per tant, el treball de camp Jo penso que és la bandera de l'editorial Alpina. Si no féssim aquest treball de camp, no tindria cap sentit que l'editorial Alpina hi fos, quan ja hi ha mapes oficials que aquesta tasca ja la fan, i de sobres, i segurament millor que nosaltres, perquè tenen molts més mitjans. Per tant, el que fa l'Alpina és enriquir els mapes oficials de cara a que la persona que fa muntanya, senderisme, doncs tingui tota aquesta informació per fer-ho.
0: Esperem allò que a través de la conversa la gent aprengui a valorar més, no només allò, la feina que feu, sinó d'adonar-nos que allò que diuen vindran de fora, no? Doncs els de fora potser ho valoren més que no pas nosaltres mateixos. A veure si som allò conscients de la riquesa que tenim en el territori gràcies a la feina que feu des d'Editorial Alpina. Recomanació, doncs, aquests camins de l'Alba, Vallès Oriental, que doncs el Martí mateix deia, ostres, tenien com, no?
1: Sí, no, i a part que tens excursions fantàstiques, la mateixa vostra, la d'aquí Mollet, Gallecs, és un espai
0: fantàstic,
1: extraordinari, sí, que s'ha de cuidar.
0: Sí, perquè hi ha caps de setmana de vegades massa gent.
1: El territori l'hem de cuidar, i el territori proper a grans ciutats i això l'hem de cuidar encara més.
0: I també, doncs, recordar aquest mapa a l'entorn del Baix Vallès, sí, recorrent allò Gallecs, i també la zona del Besòs, que
1: correcte,
0: també ho teniu la pàgina web d'Editorial Alpina, editorialalpina.com,
1: sí,
0: podeu fer la compra online.
1: I a les llibreries.
0: A les llibreries.
1: Que fan una tasca excel·lent, també.
0: I que també en tenim aquí a casa nostra,
1: i
0: si no paga la pena. I si no tenen allò, el mapa que busqueu, doncs
1: us el demanen
0: i us el porten. Martí, ha estat tot un plaer.
1: Igualment.
0: Moltíssimes

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Aprofiteu el dia d'avui, també el cap de setmana. Ja ens retrobem dilluns puntuals aquí a les 9, a la sintonia de Ràdio Mollet, amb reemissió del programa a partir de les 3 de la tarda i també a través de la pàgina web radiomollet.com. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Fira de Sant Ponç ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira que, més enllà dels productes, mostra les capacitats dels usuaris i usuàries de l'Institut Municipal del Servei a les Persones amb Discapacitat. La Rambla Balma es va esdevenir ahir un formiguer de persones comprant pastissos, mel, herbes i manualitats realitzades per les persones usuàries de l'Institut i la residència La Vinyota. I també us informem en esports que l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. Els jugadors nord-americans han compartit una jornada única amb els esportistes locals en una experiència que ha despertat molta expectació entre tots els assistents. En Tyrn Ted, jugador dels Gators, ha afirmat que han gaudit de la sessió i han pogut conèixer diferents tipus de condicions i com cadascú viu una vida diferent.
1: Sí, serà una mica difícil per als nois, perquè òbviament som més corpulents, així que això serà un repte per a ells, però segur que ho gaudeixen i tindran l'oportunitat de veure gent amb diversos tipus de condicions, veure com cada un viu una vida diferent, així que sí, segur que ho gaudeixen.
0: La trobada ha servit perquè els integrants dels Gators poguessin conèixer de primera mà el bàsquet adaptat participant activament en diverses dinàmiques i exercicis durant la sessió. L'intercanvi esportiu i cultural ha estat molt enriquidor tant pels visitants com pels jugadors del club. De fet, els jugadors han mostrat una actitud molt propera i participativa compartint experiències i curiositats sobre el futbol universitari nord-americà. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Afimo X celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar d'Ensaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome

0: de sensibilitat central. Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui us proposo una conversa que potser ens incomoda una mica, perquè quan parlem d'intel·ligència artificial sovint pensem en oportunitats, en eficiència, en innovació. Però cada cop més apareix una altra cara, la del poder, el control, la vigilància i fins i tot la guerra feta des de la intel·ligència artificial. L'altre dia, parlant amb l'Héctor Sankowski, que és el nostre convidat d'avui, va sortir una idea que em va quedar al cap. Potser la distopia ja no és només ficció, potser està començant a ser una realitat en construcció. Perquè les preguntes que sorgeixen és qui està decidint cap a on va la intel·ligència artificial, amb quins interessos i, sobretot, quin paper hi tenim nosaltres com a ciutadans. De tot això en volem parlar avui, amb calma, però sense ingenuïtat.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Bueno, bé, Héctor, abans de tot, com sempre, donar-te la benvinguda. Gràcies per estar un cop més aquí amb nosaltres. Si em permets, l'altre dia estàvem parlant de molts temes, com sempre, al voltant de la intel·ligència artificial, i vas dir una cosa que me la vaig apuntar, perquè em va agradar la frase tan llarga i contundent, i ara te la llegeixo. Més o menys vas dir: la intel·ligència artificial ja no és només una promesa tecnològica, sinó una eina real de poder, control, guerra informativa, consum energètic i transformació social. I recordo que després et vas quedar tan descansat. Però ara m'agradaria que aquesta frase doncs eclosionés aquí al programa i ens expliquis què és això, que aquest moment que estem arribant ja amb la intel·ligència artificial.
4: Bueno, a veure, primer, bona tarda a tothom que estigui escoltant el programa, a totes i tots. Gràcies novament, Tomàs, per la possibilitat de que pugui participar. Gràcies també al oient que té la paciència d'aguantar aquests rotllos que fiquem tan tecnològics i tan conceptuals, però a vegades intentem aterrar, i començaré per l'aterrament. Mireu, quan la gent va començar a parlar dels llenguatges naturals, que del qual Tomàs és un expert perquè ell fa molts anys que treballa a la informàtica i tot això, de fet, hi havia com una idea de que hi hauria algun dia en el qual podríem parlar amb la màquina i la màquina no tindria, nosaltres no tindríem ni que escriure ni res, no? Te recordes quan va començar a parlar el llenguatge natural, que de fet és la base, diguem-ne, de la intel·ligència artificial. Avui no parlarem de l'origen de la paraula, perquè ja va haver molt debat sobre això. Però, i això és els anys 50-60, diguem-ne, no? O sigui, no estem parlant de que això fa 3 dies, o sigui, de fa molts anys s'està parlant d'això. De fet, en la pràctica, quan comencen a fer-se les primeres màquines, apareix això. Per tant, diguem-ne, en un moment determinat en la història, diguem-ne, de la tecnologia i en la història també de la ciència, va haver-hi un moment en el qual tothom veia de què habria, que és la primera cosa que jo afirmo. Es va veure que havia una esperança, que havia alguna eina que s'ajudaria a arreglar moltes coses, millorar, fer processos més ràpids, etc. Hem de recordar que molts dels processos que avui dia estan molt, molt estandarditzats amb la intel·ligència artificial ja existien amb mecanismes, diguem-ne, els chatbots i companyia, diguem-ne, no és una cosa que hagi sortit de la nada, diguem-ne, no ha sortit del no-res, ha sortit, diguem-ne, d'una evolució natural. Ara bé, què ha passat? Diguem-ne, no? Jo també deia l'altre dia, comentava el tema de la distopia, no? Perquè jo crec que quan pensàvem en els temes, hi ha 3 o 4 distopies, no utopies, sinó negatives, més que negatives, diferents, diguem-ne, no? Que van sorgir, no? I que estan representades en pel·lícules, no? Des de Matrix, podem dir Terminator, podem dir 2001, hi ha com situacions, des del HAL 9000, no? Què passa? Que ara s'estan materialitzant no de la mateixa manera, malgrat que avui Elon Musk ha dit que Robert Altman el que vol crear és un Terminator, no sé si l'has llegit en algun lloc, diguem-ne, ha dit en un judici que estan avui, que s'està realitzant, que al final estan parlant de peles, de pasta, d'euros, i no estan parlant d'altra cosa, però el tio li diu, no, és que no, aquest senyor el que vol crear és un Terminator que acabarà amb la humanitat. El que sí és cert és que, diguem-ne, la intel·ligència artificial ha accelerat processos que van des del control del dron, que és una cosa molt mecànica, però ojo, amb un efecte molt concret i que nosaltres ja ho hem parlat en alguna tertúlia, perquè en quin moment el dron pot autonomitzar-se i prendre la decisió de, perquè clar, el dron tu lo programes per atacar un objectiu, però resulta que hi ha civils al costat de l'objectiu, i aleshores en quin moment, si tu perds el contacte, el dron agafa l'autonomia de dir, com no tinc ningú que em digui el que tinc que fer, no, l'estic expressant en verbs humans, però el dron no pensa d'aquesta manera, òbviament, no és que no pensa, és que no pensa, actua. Si ell té la missió, diguem-ne, d'atacar, hagi o no éssers humans, o sigui, danys col·laterals, ell pot atacar. Però també podem anar al tema de com, diguem-ne, pot inventar una narrativa, que això podria ser una fake, podria crear elements, diguem-ne, de distorsió de la realitat, podria crear fins i tot imatges falses, diguem-ne, que és el que ha passat, per exemple, ahir, que va haver-hi un conflicte d'estat, diguem-ne, no?, entre l'Aitor Esteban i el PSOE, diguem-ne, no?, perquè van crear una imatge amb intel·ligència artificial i això va crear un conflicte d'estat, diguem-ne, no?, poca broma, no?, o el propi Trump, que s'ha surt per una web vestido de papa o vestido de Cristo o vestido de no sé què, diguem-ne, no? O sigui, això pren una idea, diguem-ne, d'una informació que es pot construir amb la intel·ligència artificial i que pot orientar la informació d'una manera o una altra. O, en un altre registre, un altre concepte, també es podria ajudar a la transformació social i a la millora de la humanitat, perquè accelerar, per exemple, el procés de descobriment de les contraindicacions que pot tenir una vacuna contra la malària que està experimentant justament la Fundació Bill Gates en base a elements d'intel·ligència artificial, pot accelerar el procés 20 o 30 anys i hem anat a combatre una malaltia que fa estragos a Àfrica. O sigui, aquest apareix com un element, diguem-ne, del qual hi ha masses components en el qual comencen a haver-hi debats paral·lels molt complicats que tenen que veure des de l'ètica fins a l'exercici del poder. Diguem-ne, no? Perquè no ens enganyem, qui tingui, que això és una mica el que debatem amb el tema de Palantir i amb el tema del manifest aquest que va fer l'Àlex Karp, la gent de Palantir, que és aquest manifiesto de para l'aliança, per simplificar, per al vehicle.
5: No, simplificar-lo. Després vull preguntar-te a Palantir. Sí que m'agradaria que parléssim
4: de poder. Estem parlant de poder. Estem parlant, diguem-ne, de que en aquest moment, gràcies a la intel·ligència artificial, un banc té una capacitat de tenir una quantitat de dades meves, de la meva compte, però de tot el meu entorn econòmic, diguem-ne, que abans no tenia. I sobretot una gran capacitat amb el sistema multiagents, que vol dir diversos sistemes d'anàlisi d'una situació, no? Com diversos, un anàlisi econòmic, un anàlisi fins i tot sociològic, un anàlisi fins i tot conductual, de què cosa s'ha fet, de com ho compro, no? Un anàlisi, i fa un perfil que abans, diguem-ne, no era tan fàcil de construir. I ara, amb un sistema multiagent, jo podia fer perfectament un perfil teu, Tomàs, que tingui multivariables que abans me costava molt de correlacionar-les i ara no em costen tant. No solament això, que ara ni les tinc que programar. Jo avui he fet un petit programa, diguem-ne, no, de temes per a un polígon industrial, me l'estic inventant, d'anàlisi de la seva situació energètica, en el qual el tio captura dades de les companyies elèctriques, mobilitat en la zona, no sé què, no sé quant, i d'això me fa un pack que abans tenia que juntar dada, barreja, ara no, ara m'ho fa tot automàticament sense aprendre a programar. Amb un programa que seria el Python, que per als que no coneixen el tema, simplement és un programa, diguem-ne, al final és un llenguatge de programació que serveix, que en el qual se suporta moltes les activitats, diguem-ne, d'intel·ligència artificial. Aleshores, clar, aquí tenim un canvi radical i sobretot el tema del poder, perquè el poder, tant el poder polític com el poder no polític, el poder econòmic, pot aprofitar totes aquestes dades que fan referència al subjecte, ordenar-les, sistematitzar-les i a partir d'aquí fer polítiques positives o negatives. I això no, avui bueno, podem també parlar.
5: Aquest exemple que posaves del banc. Vale, avui en dia el banc té la capacitat, gràcies a la intel·ligència artificial, de fer una anàlisi total teu. Teu i de l'entorn i del moment econòmic del país i, en definitiva, decidir si et dona o no aquell crèdit que acabes de demanar. Però aquí ve el tema. Molt bé, la intel·ligència artificial ha preparat tot aquest conjunt de dades, però qui pren la decisió final? O qui l'ha de prendre?
4: A
5: Un
4: veure,
5: humà o un algoritme?
4: vale,
5: Aquí ve el tema.
4: bueno, avui dia, jo, per lo que la meva experiència personal, o sigui, com subjecte, estic veient, diguem-ne, que l'està prenent un algoritme, absolutament, que no l'està prenent cap... No, no hi ha intervenció humana. Jo tinc una experiència, diguem-ne, no fa poc, per tenir que comprar un aire condicionat, vaig demanar un petit crèdit a una d'aquestes financeres, i el vaig fer a les 6 del matí, diguem-ne, no? Estic convençut que no havia ningú mirant-se cap carpeta, i ell va decidir. Per tant, és cert que el que demanava era poc, és cert, hi havia moltes variables, però està claríssim que cada dia més, diguem-ne, hi haurà un algoritme que juntarà el conjunt de dades, però ara normalment assumeix les dades que jo que són les més fàcils, però en quin moment, diguem-ne, suposem de que un tingui un delicte de trànsit, no? Me l'invento, diguem, una infracció greu de trànsit, i pugui correlacionar això amb la DGT i dir, no, a usted no le doy porque no sé si m'entens. O sigui, en un moment determinat, diguem, la seva captura de dades era tan brutal que començaran a haver-hi segones derivades. De fet, en la pràctica, justament el programa de Palantir i algunes, sobretot als Estats Units, i no des d'ara, jo he estat professor a la Universitat de temes criminològics, justament de polítiques públiques, de polítiques, no, no tant de la criminologia com forènsica, sinó com... I hi ha programes, jo explicava això, que hi ha programes als Estats Units, i des de fa 15 anys, hi ha una, no?, que analitzen la conducta d'un subjecte des de moltes variables, i ara suposo que això, que és el que està fent Palantir, diguem-ne, no?, quan analitza, quan dona en el tema de l'ICE, digamos, del famoso tema de los emigrants, ha ajuntat molta informació i ha decidit l'algoritme a qui tenia que expulsar-se i qui no, i s'ha equivocat moltes vegades, com s'ha demostrat, no una, moltes vegades s'ha equivocat. Per què? Perquè ha correlacionat dades que potser no eren les que tenien que marcar i pot jerarquitzar i prioritzar. Si a sobre, ara, què passa? Que decideix la jerarquia de l'algoritme, hi ha un punt en el qual és l'individu que diu, miri, sí, el que vostè digui l'algoritme, però soy jo el que digo que si ha comès una infracció de trànsit, no li doni un crèdit per comprar un cotxe o una moto. No sé si m'entens, això la decisió
5: Sí,
4: no és de
5: clar.
4: l'algoritme.
5: Sí, el que decideix les premisses de l'algoritme, per dir-ho
4: Exactament.
5: d'alguna forma. El problema d'avui, quan el veieu publicat tant a Barcelona 2 com a la pròpia emissora, el títol que li he posat és Héctor Sankowski, que és el teu nom, quan la distopia deixa de ser ficció, intel·ligència artificial, poder i control. I ara sí parlem de poder i control, i aquí és on vull que ens facis 5 cèntims o 10, si cal, sobre el manifest de directius de Palantir. I quin és el problema que pot sorgir d'aquí? O sigui, en què pot acabar tot això si això de Palantir tira endavant?
4: A veure, la situació és com... Bueno, a veure, el tema està de... Primer que no és nou aquesta història, però jo crec que no és nou de cap manera. O sigui, ja des de Julio César, i jo crec que abans des de Moisés, hi havia aquestes aliances entre el poder militar i el poder polític, o sigui, no, tranquils, no? Però sí és cert que Eisenhower, als anys 60, a finals del 60, i, bueno, en aquests anys que va governar ell, va parlar de l'aliança, diguem-ne, industrial-militar, que era la indústria, diguem-ne, de tancs, de camions, d'armes, no? S'alia amb la militar i formen un conglomerat i, no? I van avançant i van... tenint en compte que la Segona Guerra Mundial, com la Primera i com totes les guerres, van ser grans espais de, diguem-ne, d'experimentació de noves tecnologies, de nous materials, etcètera, etcètera. O sigui, el cotxe ha tingut una acceleració en la Segona Guerra Mundial brutal, i el camió ni te cuento, o sigui, gràcies a la tecnologia del tanc, el transport de tropes, de la logística. Bueno, què passa amb Palantir? Palantir planteja el mateix, però amb intel·ligència artificial. Diu, hem de fer una aliança entre lo militar i els avenços de la informació que ens facilita la indústria militar, i amb això hem de crear un nou model, diguem-ne, d'aproximació a la política en el qual aquesta aliança tingui el poder i, per tant, sigui la que ordeni les prioritats de la política, no? I, per tant, per exemple, es posa com un exemple, jo ara estic parlant de memòria, si us plau, però es posa un exemple, què és més important si subministrar-li investigar sobre un rifle a un marí, marine és un soldat de l'armada, que normalment són soldats, però que se li diuen marines, diguem-ne, no? De l'armada americana, que són tios que van i oitias que van i que envaeixen un país, és més important facilitar-li estudiar sobre com fer una 16, una 16, que seria un arma de repetició, una metralladora, que li diuen vulgarment, no? Aunque no és exactament això, però bueno, és igual, la gent m'ho entendrà, o, no sé, o un programa per l'escola. I clar, aquests són els dilemes ètics, diguem-ne, no?, i que guarden relació amb el poder, perquè ells el que venen a dir és aquesta aliança permetrà, diguem-ne, no?, i justament crear un conglomerat entre les empreses de Silicon Valley que s'haurien de dedicar més a això, diguem-ne, a defensar l'ideal dels Estats Units, ¿vale? I això és el que li estan plantejant. Per tant, estem parlant del poder, perquè això després donarà poder a la força militar, i aquesta força militar està a la finalitat del servei polític. I aquest servei polític pot utilitzar-lo per defensar les seves fronteres, però també pot utilitzar-lo per plantejar l'ICE, diguem-ne, no?, la persecució dels emigrants clandestins, que diuen ells, quan molts no són il·legals, molts són legals, diguem-ne, no? Per tant, aquest és el tema. Jo crec que aquí és on entrem en el món de l'ètica, que és l'ètica i també de la política, en el sentit de dir com es controla, diguem-ne, quan hi ha uns que plantegen de que no volen el control i que volen una hiperliberalització i desregulació total, i altres que en lloc de dir, escolta, anem a parlar de com ho fem, no diuen, no, regulació total. I aleshores podem bloquejar fins i tot l'avenç, no sé si m'enteneu, diguem-ne.
6: Sí,
4: no?
6: Sí.
4: Aleshores, jo crec que aquí hi ha un tema de ser molt proactiu, de tenir una ment molt oberta i de realment treballar. Aquí els únics que ara han donat un pas al front han estat els de Cloud, els d'Anthropic, i aquests han decidit, i això amb segrestant el Mythos, perquè pel Mythos, perquè pensaven que podia, perquè bàsicament el que el Mythos va descobrir era la vulnerabilitat de determinat software. Aquests van dir, bueno, lo retiro del mercado, però el Pentágono, no, a mi m'interessa molt aquest, perquè si puc fotre o a los iraníes, o a los russos, o a quien sea, diguem-ne, no? O si tothom va ara darrere de l'algoritme que governa el Mythos, m'entens? Perquè si és cert que això és tan així, serà fantàstic, diguem-ne, per els que volen això, no? Per tant, és una evolució molt interessant que hem d'anar analitzant-la amb molt de cura, molt. Per tant,
5: però,
4: jo crec que...
5: Sí, perdona. Com pot arribar a pertànyer, per dir-ho així, al govern, a intel·ligència artificial? O sigui, és possible que arribem a tenir governs que siguin dirigits per intel·ligència artificial? O hi ha algun país que ja comença a fer pinitos en aquest sentit?
4: Bueno, no sé quin país va crear un ministeri fa poc.
5: El Bukele.
4: El Bukele va crear...
5: El Sanitat.
4: No. Va ser Bukele que va... No, un que va crear un departament contra la corrupció en base a intel·ligència artificial. Ho vaig llegir no sé quin país, però sí, clar, que tu pots fer. Mira, primer, de fet, quan a Felipe González li criticàvem tots de que governava con les enquestes, diem-ne, no? Te'n recordes, no? Els anys 80, ja li dèiem, ojo con la informació, diem-ne, què manda més, la enquesta o la voluntat política suya i del poble? Bueno... Aleshores, de fet, en la pràctica el que estem és avançant en aquesta idea de cada dia estem més pendent de l'opinió pública. Ara bé, la novetat és, amb la intel·ligència artificial ja no només puc tenir l'enquesta, sinó puc tenir comportaments enormes, diguem-ne, no?, de com opina la gent de molts temes i de moltes coses i de mobilitat, però també puc fer el contrari, la novetat de la intel·ligència artificial, que és puc induir a que la gent consumeixi d'una determinada manera perquè a mi me retorni un feedback en el qual jo pensi, no, com la gent consumeix i la gent actua i la gent se comporta de determinada manera, jo actuaré d'aquesta manera. M'entens el que ho he dit? O sigui, tu pots agafar i construir la informació en sentit contrari, o sigui, manipula, pura i duramente. I aquest és un de les crítiques que se li estaven fent a Meta, diguem-ne, no?, el risc que podia tenir en la manipulació, diguem-ne, de l'opinió, en la manipulació de la conducta, per a provocar, diguem-ne, no?, que Meta és Facebook, per si algú no s'ha enterat encara, no?, diguem-ne, i també WhatsApp, però el tema és aquest. Però el mateix Google, diguem-ne, Google, des de fa molt de temps, diguem-ne, no?, amb la publicitat i tot això, el que passa que al final ens hem espavilat tots i veiem que els 4 o 5 o 6 o 7 primers, diguem-ne, no?, que apareixen són publicitat, però al principi tu dius, quiero comprarme una casa, o quiero comprarme un cotxe, o quiero comprarme una Coca-Cola, i et surti el primer aquest i diu, ah, mira que bien, no, coño, que esto es publicitat. Mentre jo que vull dir, això no és... Per tant, estava manipulant, no?,
5: parlem, ens queden 4 minutets de programa. Parlem d'això, del poder. Estem parlant de poder, no? El poder de la informació o de la desinformació. I qui? Bueno, no vull que diguis noms, però com s'està utilitzant precisament la intel·ligència artificial per produir desinformació intencionada?
4: Bueno, hi ha molta gent que està treballant sobre aquest tema. De fet, en la pràctica, tots els que he mencionat han treballat sobre això, diguem-ne, no? Que es tracta de manipular l'opinió pública. No, no té més secret això, diguem-ne, no? De fet, s'intenta manipular per crear opinió. De fet, en la pràctica s'ha acusat... Bueno, la famosa història de Analytical Cambridge, no sé si te'n recordes, diguem-ne, no? Que aquests tios van intentar manipular. Bueno, van intentar, o sembla que va ser... O sigui, en aquell moment, qualsevol campanya electoral tu la pots intoxicar perfectament amb bulos, amb falses informacions, etc etc, i que pots provocar en un moment determinat variació en el comportament de fet electoral. De fet, en la pràctica, Milei ha treballat. L'ultradreta lo està treballant molt bé. És curiós, no?, perquè sempre havíem tingut que totes aquestes eines eren eines de progrés i ara ens estem donant que Trump i l'ultradreta li treuen més suc que l'esquerra. L'esquerra està mirant-se a veure com va esto, digamos, no? Està molt sotmès a aquest tema i, en canvi, l'ultradreta o una part de la dreta estan aprofitant aquestes eines d'una manera excepcional, diguem-ne, no? Hi ha un material molt interessant que explica això, i després han d'elegir-los els mateixos, diguem-ne, no? Això lliga amb un tema de Palantir, que és que Palantir, per exemple, una de les coses que planteja també és el tema del xoc cultural, que el diuen, no li hem de donar tanta importància, diguem-ne, això del llenguatge políticament correcte i tot això, més aviat l'hem de combatre, i això lliga molt amb el pensament d'ultradreta, que és una de les coses que preservava alguns aspectes de la igualtat d'oportunitats per a gent més feble, més vulnerable, però diguem-ne, també és cert que s'ha manipulat massa aquest sentit i ara estem com en política pendular. De fet, en la pràctica, el que fa l'ultradreta, diguem-ne, no? I el que la ultradreta està fent molt bé és aprendre d'això i col·locar missatges, sí, ja estic acabant, col·locar missatges com per exemple aquest missatge de la prioritat nacional, diguem-ne, això està bastant ben estudiat, diguem-ne, no? Que diu, jo col·loco un missatge i de qual es parla d'aquest missatge i al final acabarem pensant, bueno, óyeme, pues por ahí no está tan mal esto de la prioridad nacional, saps el que vull dir-te, no?
5: Sí. Sí, ja no tinc temps, però precisament la prioritat nacional, quan un cap tingui que decidir si admet o no una persona, clar, si decideix un algoritme a l'Aragó o a Extremadura, aplicarà l'algoritme i no l'atendrà. Si ho aplica una persona, segurament tindrà un criteri diferent. Però aquest crec que és el gran perill, que acabem en mans d'algoritmes perquè la gent, per comoditats, però que sigui, ho abandoni. Tenim un minut i mig.
4: Bueno, però el tema, torno a dir-te, lo has dit tu abans, el tema està, lo has dit, la jerarquia, qui jerarquitza? L'algoritme no és autònom, no és intel·ligent. L'algoritme, tu li dius, primero pon a los verdes i després a los amarillos, i l'algoritme farà això. Però si tu dius primero los amarillos i luego a los verdes, farà això també, li importa tres pepinos. Però és que no pensa, l'algoritme no pensa. Aquest és l'altre tema que se comença a dir que si l'algoritme en algun moment pot tornar-se intel·ligent de debò. I pensa, que això és una mica també lo del mitos, o com li vulguis dir. Però avui no, perquè això dona per un altre programa i amb gent molt experta sobre això.
5: Bueno, doncs, ara que has dit això, que ho hem dit més d'una vegada, el proper programa que vinguis, perquè vull que continuïs venint, convidem també a un tercer i fem una mica una tertulieta.
4: Perfecte.
5: Com vale, tu. Doncs, res més. Ara sí que tinc que acomiadar-te perquè hem arribat al final. final. Gràcies i ja veurem el que passa. La propera setmana, més informació sobre el país internacional.
4: Gràcies a tu, Tomàs. Passa molt bona tarda i a tots els oients també. Adéu, gràcies.

0: Estàs escoltant El món és digital, el nostre programa setmanal sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. Però si vols estar al dia cada dia, subscriu-te al nostre butlletí de notícies barcelonadot.com i cada dia rebràs el nostre butlletí que en 3 minuts et posarà al dia sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. barcelonadot.com, el teu butlletí de notícies per estar al dia cada dia. I això ha estat tot per avui. Ja sabeu, el món és digital. Us espero aquí la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura, una dona de 32 anys resident a Alacant, que va viatjar al mateix avió que va utilitzar una de les persones mortes al creuer Ondius. És la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret d'un hospital alacantí. Segons la Conselleria Valenciana de Sanitat, aquesta dona se la traslladarà com a mesura preventiva i seguint el protocol que ha aprovat aquest divendres el Ministeri de Sanitat a una habitació d'un hospital a la província d'Alacant dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment, li han fet una prova i està pendent el resultat en unes 24 o 48 hores. Al vol on hi viatjava, també hi havia un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Junts per Catalunya també exigeix explicacions immediates al govern davant d'aquesta possible filtració. Escoltem la diputada Judit Toronjo.
2: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
1: I Brussel·les avisa les aerolínies que cal compensar els passatgers si cancel·len un vol per l'elevat preu dels carburants. La Comissió Europea assegura que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió i ha publicat una sèrie de directrius que confirma que l'augment del preu del querosè, el combustible utilitzat en el món de l'aviació, no eximeix de compensar els viatgers quan hi ha una cancel·lació de vol. I una enquesta de l'Associació de Comerciants Olot senyala la manca d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, el 70% dels clients enquestats valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar en el comerç local. A més, el 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li, per tant, un valor afegit. I de la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar la microgravetat en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques, recordem-ho, del projecte Hipàtia.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
5: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: Els joves no temen el canvi, el busquen. Desmond Tutu.

0: Bona tarda, això és Ràdio Mollet i nosaltres som la del Pobo. Bona tarda, noies, com esteu? Doncs bueno, com estàs, Clàudia? Perquè,
1: ja, sí,
0: un
1: perquè
0: altre cop sense la Joana.
1: Un altre dia més. Doncs la veritat, fins al monyo, avui hi ha vacances d'estiu, però... I tu com estàs?
0: Doncs jo el mateix. La veritat és que estic molt cansada. Necessito vacances ja.
1: Jo també. T'imagines ara mateix poder estar de vacances en un creuer, prenent el sol, visitant diferents països? Quina bona vida, eh?
0: Home, a no ser que fem parada a l'Argentina, ens agafi un virus i ens quedem allà tancats.
1: Però què dius, dona? Sempre tan pessimista.
0: Clàudia, que però no t'has assabentat del que ha passat?
1: Però de què m'he d'assabentar?
0: Mare meva, tu, és que tu veus algun molt paral·lel.
1: Doncs explica-m'ho, sisplau.
0: Doncs resulta que hi havia un creuer de luxe anomenat MV-Ondiu, suposo, que anava des de l'Argentina cap a les Illes Canàries.
1: A veure, i on està el misteri?
0: Doncs cada cop la gent comença a tenir uns dolors de panxa molt estranys i fins i tot va arribar a morir una persona a bord.
1: Ostres, però què dius?
0: Sí, tal com sents. Resulta que es va colar al creuer l'antivirus, un virus que es transmet pels excrements dels rosegadors, que segurament pues, passava durant unes excursions a l'Argentina.
1: Que fort! I quina és la situació ara mateix?
0: Doncs, per culpa del virus, ja han mort 3 persones. El creuer havia d'anar cap a Cap Verd, però com sabien que que hi havia ja un virus, pues, no van acceptar que el vaixell ataqués allà.
1: Atraqués. Atacar no crec que ataqués.
2: Era el virus el que atacava.
0: Claro.
3: Però ja està doncs, atacant també.
0: Sí. Per tant, ara es dirigeixen cap a les Canàries. Si no m'equivoco, cap a Tenerife, no, Pere?
2: Sí.
0: Vale. On Miedo. Han acceptat rebre'ls per qüestions humanitàries i sanitàries.
1: Què dius? Això m'està recordant moltíssim a l'època del Covid, no és per res.
0: Bueno, tranquil·la, perquè diuen que no és tan contagiós com el Covid.
3: Com
0: però ara que parlem, que com veu passar vosaltres el Covid?
4: Bé.
1: Uf, és una època que sí. Se'm fica la pell de gallina recordar-ho perquè...
3: És que donava por en realitat, eh? És que tu tornes a pensar, hi ha d'haver una altra pandèmia i és que, sincerament, a mi em fa por, eh?
0: Però és que... És que fa 6 anys, eh? O sigui, és sí, que no sí. Som conscients. Jo des del Covid és com que els anys m'han passat molt més ràpid.
1: Ja. Sí, però no és una altra pandèmia, sinó és una pandèmia a l'estiu. O sigui, és que és el triple de pitjor perquè entrarà calor i tot. Està tancats a casa, serà com...
3: No, millor, home, si tens aire condicionat,
0: clar,
3: bé.
0: Clar,
3: si no,
0: te'l
3: no.
0: Poses.
1: Clar, però... No, és que ho passarem malament. Sí, hi ha una altra pandèmia, la veritat.
3: Bueno, sí, tothom.
0: Per si a cas, jo us vaig dient els símptomes, que són com una grip normal. Febre, mal de cap, nàusees... Però el problema és que et pot arribar a fallar el cor i els pulmons.
3: Ah,
0: per tant,
3: que bien.
0: Si us trobo malament no teniu algun símptoma, jo us recomano anar al metge.
5: Jo em trobo molt malament.
6: Avui aquest matí feia mal la panxa, eh?
0: L'antivirus.
7: Hi ha 13 casos en tot el món, eh?
0: Sí, encara... No crec que us hagi arribat, eh? El número va fer aquí.
1: Bé, nois, doncs crec que després d'espantar-me amb aquest vídeo ja podem passar amb les accions. Va sortir Gazzà.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció de la teva història.
1: I de qui ens parlaràs avui, Genís?
0: Doncs avui us, us parlaré del Sergio Carrillo. Dit això, comencem. Que pesaus, tio. Ens situem en un dijous qualsevol, però per ell no era un dia normal. Era el dia de l'obra de teatre, però els ànims no eren els millors.
1: Vaya dia.
0: Ja que els assajos dels dies anteriors havien estat un autèntic desastre. I per si no hi hagués prou, durant l'assaig general del matí encara hi havia gent que no sabia el seu paper. El Sergio estava desesperat. Què fas? A. Les persones que no s'ho sàpiguen no surten a l'obra. B. Els hi dones 30 minuts de marxa perquè s'ho aprenguin.
2: Home, que s'ho aprenguin, no? Sí. A veure, que si no s'ho han après en un any, en 30 minuts tampoc que s'ho aprenguin, però...
1: La B.
0: El Sergio decideix donar-los 30 minuts de marxa. Un cop passa el temps, sembla que la majoria s'ho han après, encara que algunes persones segueixen igual. Però el Sergio ho deixa passar perquè ja són pocs. Un cop resol el problema, tornen a assajar. Aquesta vegada l'assaig surt molt millor, tot i que encara hi ha algun despistat. Però quan sembla que tot anava sobre rodes, un dels protagonistes es posa malalt. Què fas? A. Busques un substitut. B. Canceles l'obra.
2: Posa la A, vinga.
0: El Sergio busca un substitut desesperadament. No troba ningú que encaixi, fins que apareix la Sier. Però compte, minuts abans de començar l'obra, el protagonista original apareix miraculosament per fer el seu paper. Un cop l'obra ha començat, tothom està dels nervis, perquè la seva nota depèn d'aquesta actuació. Arriben a la meitat de l'obra i tot surt perfecte. Tothom ho està abordant, menys, menys una persona, el tècnic.
1: Venga, vete en mierda.
0: Estic explicant més o menys un resum de l'obra.
3: Sí, no, sí, però sí. Tot basat en fets reals.
0: Sí, sí. Exacte. Ho vaig anar apuntant mentre passava l'obra per tenir idees.
4: Dono fe. Jo diria, què fas amb el boli? Ja t'ho explicaré.
0: El Sergio està fart d'ell, perquè porten tot el mateix eixant i el tècnic s'equivoca cada segon. Què fas? A. Te'n vas tu de tècnic. B. Poses el Nahuel de tècnic. El Sergio posa el Nahuel per substituir el tècnic, però quan el Nahuel es posa a la taula, comença el caos. Apaga i encén els llums quan vol i accidentalment activa un xiulet insuportable que obliga que tothom flui. Un cop tothom ha marxat, apareix el Pere enfadadíssim amb les decisions del Sergio i li tira tota la culpa a ell. Com a càstig per haver arruïnat l'obra, l'obliga a posar-li un 10 a tothom, amb totes les assignatures. I el Sergio, esclar, no té més remei que fer-ho.
5: Menudo castigo, Pere, haz más castigos así.
0: Què us ha semblat, aquesta història?
2: Brutal.
6: Un 10.
2: Si és real, jo... Un 10, sí.
0: Sí, sí, al final no, però lògicament, no ho has posat a taula.
2: Home, clar.
0: Però
6: tot quasi, altre, quasi.
0: He anat agafant idees i deia, vinga, va, esto, tal. I ha salido esto.
2: Molt bé, molt bé.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retornem la setmana que ve. Adeu.

0: Bueno, hola a tots i a totes, com estem el dia d'avui? Els vostres presentadors preferits han tornat. Nosaltres som el Germà Bum Bum. Bum. I ja som aquí amb un nou programa de Recordem Història.
1: Avui parlarem sobre curiositats teatrals, ja que ahir mateix van fer una obra de teatre i un musical.
2: Espereu un moment, qui aquesta veu tan rara?
0: Qui és, Pablo?
2: Que s'ha canviat el Pablo.
1: Li ha canviat la veu al Pablo.
0: Bueno, Pablo, vinga.
1: Sabíeu que el teatre va néixer a l'antiga Grècia fa 2.500 anys? Al principi anava lligat a festes religioses dedicades a Dionís, el déu del teatre i de la festa. Al teatre grec, tots els actors eren homes, fins i tot quan interpretaven personatges femenins. Feien servir màscares grans per canviar de personatge i per ajudar a projectar millor la veu.
3: Una idea per l'advinent, eh?
2: Podríeu fer una obra dels déus mitològics. Estaria guai, també. Molaria.
0: Agafo la idea.
2: Proposta.
0: Bueno, sabíeu que la paraula teatre prové del grec teatron? Que significa literalment joc per mirar.
1: Que interessant.
0: I una altra dada. Al Japó, el teatre kabuki utilitza... teatre sau. Utilitza maquillatge molt elaborats on els colors indiquen la personalitat dels personatges. Com la pel·li aquesta del revés, sí. La d'Inside Out. Igualet. Bueno, segons el color que portis, la gent ja sap si ets bo o dolent.
2: Molt bé.
4: Guai.
2: Està molt interessant.
1: El que és fort és que els teatres antics ja tenien efectes especials sorprenents molt abans que existís el cinema. Trapes, màquines de fum i mecanismes per a fer volar els actors.
0: Impressionant, no?
1: Doncs sí, és curiós perquè feien piruetes i volaven i feien de tot sobre l'escenari.
2: Com que volaven?
3: Amb les cordes.
1: No sé, ho ha escrit el Pablo.
3: No era Harry Potter, eh?
0: Quidditch. Bueno, sabeu que l'expressió anglesa break a leg, que vol dir trencat una cama, es fa servir per desitjar bona sort. Ah, ojalà tots es trenqueu la cama ara. Bueno, es fa servir per desitjar bona sort.
2: Bueno, igual que dius molta merda, no?
0: Molta merda.
5: Sabeu per què, no?
2: Perquè abans dels teatres la gent anava en cavall. Llavors, quanta més merda hi havia davant del teatre, volia dir que més públic hi havia.
6: Jo em decanto més perquè si en un poble hi havia molta merda és perquè hi havia un públic que era un públic que era satisfet per les obres de teatre, per tant hi anaven.
0: Moltes gràcies, Asier. I bueno, al món del teatre hi ha moltíssimes supersticions.
1: Supersticions. Doncs a veure si utilitzes aquesta frase en un examen, i et surti bé. A Madrid, el Teatre Real és un dels teatres d'òpera més prestigiosos d'Europa.
0: Wow. Bueno, i ara l'última.
1: Per la cara.
0: Molts actors consideren que dir el nom de l'obra Macbeth dins d'un teatre porta mala sort.
2: Macbeth.
0: Per això sovint l'anomenem l'obra escocesa. Recordem que Macbeth és una tragèdia escrita per William Shakespeare.
2: Va bé, Nahuel, que és una tragèdia.
0: Una tragèdia. Els meus exàmens.
1: Per això has de dir break a leg.
0: Break a leg. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Break a leg a tots. I què us ha semblat?
2: Brutal. Que ara, d'aquí endavant, pots utilitzar una frase nova.
0: Break a leg.
1: D'acord, doncs llavors ens veiem la setmana que ve amb més. Però no millor, perquè és impossible.

0: Hola, molt bona tarda a tothom.
1: Tornem a ser aquí a Qui té raó.
0: Avui es portem un debat d'estudiants.
1: Exacte. Què és millor, estudiar al matí
0: o a la nit?
1: Comencem. Per començar, al matí és molt millor, perquè si tens un examen a primera hora, ja ho tens tot fresc al cap i no cal que et peguessis la pallissa la nit abans.
0: Però pensa que si ho estudies les nit abans, te'n vas a dormir amb tota la informació al cervell i mentre dorms, el cap no acaba de sentar-ho tot. El cap acaba de sentar-ho tot. Pots descansar millor.
2: Informació ja, treta de la web, és que... saber estudiar.
3: De la web, ja, mal estudiante, però
0: bueno. Brecalec.
1: Ja. Brecalec. Ja, però l'examen tens més possibilitats de no recordar-te'n. Si ho fas al matí, sí que ho tens segur. A més, si estudies al matí, tens tota la resta del dia lliure.
0: No és veritat, perquè pots tenir tot el dia lliure i després estudiar a la nit, quan ja estàs més relaxat. A més, a la nit no hi ha distraccions, ni ningú que et molesti o et distregui.
3: A mi les escombraries.
1: Però això també és un desavantatge. Si tens algun dubte, tothom està adormit i no tens ningú a qui preguntar.
0: Hola, ChatGPT, Google, Gemini...
2: Existeixen
0: moltes eines per treballar sols sense que ningú et molesti de cap a les maneres.
1: Jo crec que ja no tenim res més a dir.
0: Sisplau, presentadores, voteu. Qui té raó?
4: A veure, estudiar per la tarda i pel matí. O per la nit i pel matí.
1: Estudiar un mes antes.
4: Però depenent... Sí. Depenent de quin dia i de quina... O sigui, de quin matí, de quina nit parlem. Perquè si estem parlant de la nit d'abans i del matí de l'examen, pues mal.
3: En muerte.
1: Claro, o sea,
5: jo diré una cosa. Jo el meu cap, per la nit, a les 10 i mitja el meu cap no funciona.
1: Exacte.
5: I quan s'aixeca, a les 6 i mitja tampoc.
1: Tampoc.
5: O sigui, no funciona.
1: A veure, que jo no estudio una noche antes ni la misma mañana.
0: Pues
1: jo
0: canvio i me voy per la tarda, ¿vale?
1: Sí, perquè...
3: Per tant, hi ha una
4: tercera. Jo em quedo per les nits.
1: A la matina.
4: Mira, jo dimecres tenia un examen de física de dijous, vale? I me'n vaig ficar a estudiar a les 7 de la tarda. Havia de fer 30 problemes pel dia següent, així, pues mira, per estudiar, no? Em vaig ficar, després de sopar, música a tope perquè si no m'adormia, i venga, a fer problemes, ja a fer problemes. Em va anar molt bé, us ho recomano.
2: Ole.
4: Però la música que no falti, perquè
2: però
4: si no m'adormo.
2: Jo crec que és millor descansar 8 hores i estudiar 2 dies abans i estudiar abans que no ja. 2 nits abans ficar-te a estudiar perquè després és pitjor.
4: No sé, sincerament.
2: Pues sí, la gent que fa això,
4: si no tens temps...
1: És un poco...
2: Això són excuses.
4: Però si has tingut, jo què sé, si tens tota la setmana d'examen, si no has tingut
2: per
4: més
2: això,
4: temps...
2: Per això, exacte. Claro. Que hi ha vegades que tens que recurrir a això. O sea.
4: A mi em costaria més aixecar-me i ficar-me que quedar-me desperta.
0: Perquè... costa més aixecar-te que anar-te a dormir.
4: Sí.
1: No, però és que a mi me cuesta mucho. O sea, por la noche, es el que has dit tu. Es que yo por la noche, entre el sueño, el sopar i tot...
5: Jo ni per la nit ni pel matí. O sigui, si no he estudiat la tarda d'abans, ja...
1: Una setmana abans.
5: Ja, nois. Good luck. Break a legs, com diuen aquests.
4: Sincerament, jo voto les tres. O sea, mañana, tarde y noche.
2: Porque... ¡Oh, hola!
4: Esto es siempre. Completo.
2: Oh, no estudiar sí, y hacerte chuletas. Venga.
4: Sí, claro.
0: Pero eso no
4: y luego te pillan y sacas un cero igualmente aunque hayas estudiado y te hayas hecho chuletas.
1: ¿Chuletas por la noche o la mañana?
4: Por la noche. Bueno, llavors, va, què votem?
1: Què voteu? Què té raó?
4: Jo voto per les nits. Perquè és el que...
5: Jo voto todo, así que a los dos.
1: Jo ara, no voto res. Los dos. No, no,
0: no, jo perquè tinc dos. Així que guanya la nit.
1: Jo.
0: És que tu he dit, és millor estar sol i sense ningú.
1: Vols que et doni un premi o alguna cosa? Que tio, joder, això és trampa. Doncs això ha estat el Qui té raó d'avui.
0: Ens veiem la setmana que ve amb un nou debat.
1: Ah!

0: Hola, benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de la data al Pau, liderada per mi, la Txell,
1: i per mi, la Reihana. Avui us porteu un nou idioma super ultra mega hiper interessant, com cada setmana. Però avui l'idioma s'ha triat per la Mary, la nostra companya de la secció Qui té raó.
0: Així que ja ho sabeu, si teniu alguna queixa, no parleu amb nosaltres, aneu directament a ella.
1: I si voleu escollir l'idioma la setmana vinent, només ens heu d'avisar. Ara sí, comencem amb la secció. La frase que us portem avui és...
2: Saat Karaba, живo в кириллице горизонтально перечеркнутая Энгана, алым не кылса, а шон укыл. Кеймыл дайбер.
3: Què és això?
4: Us heu passat, no?
5: A veure, un altre cop.
2: Саат Текараба живо в кириллице горизонтально перечеркнутая Энгана, алым не кылса, а шон укыл. Кеймыл дайбер.
0: ¿Y de qué significa?
5: Necessito que arribin les vacances ja. És massa curta aquesta frase.
4: Ja.
5: No tinc ni idea.
4: Ho diu a l'escola, si tu vacances ja. Jo què sé.
6: M'agraden molt les obres de teatre de l'ESO.
7: No, sí, podria ser alguna cosa amb el teatre.
5: Sí. Ara que la tornin a ficar. L'obra de teatre no va sortir com esperàvem.
2: Alem ni kilsa, a shonu kil. Kaimel daiber.
5: Es que lo de lo último me sobra. Bueno, no ho sabem, vinga.
7: No, jo dic que és algo així com quina merda l'obra de teatre o algo així.
1: Ok. Doncs significa no miris el rellotge, fes com ell, mou-te.
5: Oh! Toma, como para adivinarlo, ¿sabes?
0: Uf, jo crec que en comptes d'anomenar-nos de llengua en llengua, hauríem de dir-nos de frase motivadora en frase motivadora.
5: Sí, sí.
1: Jo voto que no. Però bé, continuem. Ara que ja sabem què significa, alguna hipòtesi de l'idioma?
5: Jo dic el rus.
4: A veure, que la tornin a ficar.
6: Sí. A veure, està escrit la frase? No, no?
5: Sí, com que no?
2: Саат Текараба, живо в кириллице горизонтально перечеркнутая Энгана, алым не кылса, а шон укыл.
6: Podría ser rus, pero...
2: Кеймыл дайбер.
6: Seria el más atópico.
7: Sí, seria algún lloc on parlin rus o una variable.
5: No
6: ho sé. Podría ser del rus... Sí,
5: bueno, digues
6: diguem, diguem rus, sí. Va, diguem rus, no? Jo votaria el rus.
0: Doncs l'idioma és el kirguís.
5: Venga, venga.
0: Claro. La següent pregunta és, on creieu que es parla?
5: A Kirnèsia.
6: A Kirguistan.
0: Doncs el kirguís es parla a Kirguistan.
5: Toma ja,
7: molt bé.
5: El país.
0: Però també es parla a l'Uzbekistan, al Kazakhstan, al Tajistan i...
1: Afganistan?
0: No.
6: No.
0: Ah. Anava a dir a la Xina.
1: Entenc. Bé, continuo amb la info. El kirguís el parlen aproximadament 5 milions de persones.
0: Prové de les llengües túrquiques i utilitzen l'alfabet cirílic, com el rus, per exemple.
1: Aquest idioma s'utilitza més a les zones rurals i no tant en les ciutats. Allà s'utilitza més el rus.
0: Però abans d'utilitzar l'alfabet cirílic, utilitzaven l'àrab.
1: Però la Unió Soviètica va introduir l'alfabet llatí per després imposar el cirílic, que és l'actual.
0: O sigui que l'idioma ha passat per un total de 3 alfabets.
1: En l'època soviètica del país, el rus era el que manava. S'utilitzava per tot. Feina, govern, educació...
0: Però el 1991 es va independitzar i el kirguís va passar a ser l'idioma oficial un altre cop.
1: I aquí acaba la nostra secció. Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
0: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
1: Com...

0: som la Sara i l'Helena i us portem una nova Unpopular Opinion.
1: L'Unpopular Opinion d'avui és que les hores de teatre escolars en realitat no estan tan malament.
0: Per fi, Sara, per un cop a la vida estem d'acord en una cosa. Visca el teatre!
1: Helena, de debò, com pots dir això després del desastre de l'obra d'ahir?
0: Però si no va sortir pas tan malament. A veure, a part dels companys se li va oblidar el guió o el que es va mirar quedar mirant les musaranyes. I a més, jo em referia que són divertidíssimes pels alumnes.
1: Val, accepto que va ser un meme darrere l'altre, però és que l'estrès de sortir a l'escenari i veure la gent davant esperant una gran interpretació és una merda.
0: Això és el que li dona l'emoció. Millor comencem amb el debat de la taula, que si no ens quedaríem aquí rajant de l'obra tot el programa.
1: D'acord, però que sàpigues que el públic encara s'està rient de l'ensopegada del Nico.
0: No va caure, va ser una elecció artística.
2: Perdoneu, comencem o què? Que se'ns acaba el temps.
0: D'acord, noies, què penseu sobre les obres escolars?
3: Jo crec que durant el curs, les hores de teatre, les que fem, són una merda. Però després, el dia de l'obra, t'ho passes bé.
0: Sí.
4: Ai, pues jo no. Pues jo, en plan, m'ho passava bé els dies d'assajar, plan, els dies normals, i després el dia de l'obra, com ningú se sabia res, m'agobiava un muntó.
2: Mm. Però què dius? Si no fèiem res, ens avorríem tots els dies. Si no dormíem,
3: si ja estàvem fent massatges tota l'estona.
4: Però bueno, però per això jo fer massajitos i això m'ho passava molt bé, però el dia que arribàvem i havíem de presentar-nos davant dels pares i fer la... Bueno, no, nosaltres no vam fer cap merda.
2: Bueno, sempre no salia bien.
4: Bueno, és veritat que després teníem sort.
2: No sé com, però sempre ens muntàvem. Sempre ens muntàvem i sempre ens sortia superbé.
4: Però sempre estava este estressillo de veràs tu que va salir una caca que...
0: Però sí. Tu què penses, Joana?
5: Ara, és que a mi m'agrada molt.
0: Home, és que a tu t'ha d'agradar perquè després de l'espectacle que vas fer ahir...
4: Ai, jo el vull veure, tio.
2: Jo vaig veure les fotos que van pujar i sorties tu amb el micro, sí, dándolo todo.
5: És que jo sóc una motivada, llavors m'agrada molt. Entonces, és mi opinió, però després hi ha gent que és un paso, que són muy pasotas i dice, la mierda, no sé què, para perder el tiempo con esto, no sé què.
0: Per qui no ho sàpiga, la Joana ahir a l'obra escolar va cantar una cançó. Quina cançó?
5: Era de la Bella i la Bèstia.
0: Oh.
5: Ah. I això, bueno, jo crec que està molt guai. A part, així fem coses diferents que no siguin només estar tancats.
2: Què interpretaves?
5: La senyora Potts. La tetera.
4: Ah, la tetera. Toma ja.
0: Va ser molt divertit.
2: Que guai. I qui feia... Ah, no pots dir, és veritat.
6: I el moment estel·lar, qui va ser? Olint.
3: Exacte, parleu-nos una mica, que no vam estar, vinga.
6: Tant de l'expressió com el teatre.
7: No sí, estar, de teatre cap,
0: Sí, sí.
7: El Nico caient.
2: Va caure, el van lligar...
7: Els patinets elèctrics.
2: Ah, sí?

0: hi havia massa fosc i aleshores va quedar com una mica molt...
1: És que fora bromes és molt difícil, eh?
2: Sí, sí, sí. O sigui, és molt, molt difícil. Complicat.
3: És que jo crec que hauríeu d'haver buscat una obra ja feta.
4: Sí,
3: potser. I aleshores sí. Ja aprendre-vos del guió i ja està. I ja està. En plan, com ells, saps? Però en comptes de musical, pues, obra de teatre.
0: Sí.
5: Això no és teatre.
2: O versionar una obra. Potser agafar una obra que els agradés...
6: No, Julieta.
3: Bueno, o potser algo és fàcil.
2: I després fer la seva versió.
3: Perquè fer una obra de teatre des de zero, sense la Laura, és sí. Una mica difícil.
2: Yeah. Bueno, però es van sortir bé. Ja està.
1: Jo crec que van arrodonir-se molt bé i ja està.
3: Doncs perfecte.
0: Bé, doncs tal com era d'esperar, la gent està d'acord que les obres escolars, per molt desastre que siguin, són la part més divertida del curs.
7: Bueno, ja veurem què dieu l'any que ve quan us hagueu d'aprendre 20 pàgines de guió, que ens toca a nosaltres un altre cop.
0: Bueno, ens veiem a la setmana que ve amb una nova secció d'Unpopular Opinions.
3: I ara us deixem amb les notícies.
8: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Les colles de foc s'ajunten aquest cap de setmana per lluir-se a la colla infantil d'Espia Dimonis i Vall de Diables Mollet han organitzat per aquest dissabte l'aplec de Malabars, una jornada on el foc i el ball són els protagonistes. L'activitat comença a les 5 de la tarda. Des d'Espia Dimonis iniciaran la Cerca Vila a la Dona d'Aigua i Vall de Diables a l'Institut Aigua Viva. Posteriorment es trobaran a la Rambla i iniciaran una cercavila conjunta fins al Parc de les Pruneres, on al llarg de la tarda hi haurà diversos tallers i lluïments de malabars. I seguim parlant de propostes per aquest cap de setmana, i és que el Pavelló Municipal d'Esports de Riera Seca acull aquest cap de setmana una fita molt destacada en el panorama esportiu nacional. L'Actitud Boxing Crew, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha organitzat per aquest dissabte una vetllada mixta de boxa i kickboxing que començarà a les 4 de la tarda. La jornada destaca especialment per la disputa d'un cinturó oficial del Campionat d'Espanya WKN Professional com a combat estel·lar, que enfrontarà a la molletana Judit Carricondo, la Santa, amb Raquel la Metralleta. Jordi García, director de l'Actitud Boxing Crew, ha explicat que els combats professionals començaran a les 7 de la tarda.
1: Yo creo que a partir de las 7 ya empiezan las peleas profesionales. Y la Judit, como es el combate de fondo, el combate estelar, es la última. Porque, bueno, tiene que salir el cinturón, tienen que sonar los himnos. Claro, ya tiene que ser una cosa un poquito más, ¿sabes?, que lo requiere la organización. Entonces, ella va a ser la última, ¿eh?
0: La vetllada comptarà amb combats amateurs en boxa i un dels més destacats serà l'enfrontament entre un atleta canari amb un de català. També en kickboxing hi haurà diversos combats amateurs i 4 de professionals, dels quals es diferencia el combat internacional entre França i Espanya, que estarà representada per l'atleta molletà Héctor Reyes. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 3:15 del

0: Migdia, al 96.3 de la FM.
1: El Pou.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.

0: I ja hi tornem a ser aquí, a l'edat del Pau de Ràdio Mollet.
1: Exacte, i per no decepcionar ningú, i molt menys a la Joana, que com, bueno, no ho hem dit, però està a Londres, avui us portem un joc per la mitja part.
0: És un joc en el qual haureu de participar uns quants, concretament tres, perquè si no, doncs no funcionarà.
1: Bé, la primera part consistirà en el fet que us donarem uns papers amb uns noms.
0: Que faré una pregunta, qui participarà? Vale, la Lais, la Sieri...
2: Jo, va.
0: Qui participarà? Bueno, aneu-vos posant d'acord mentre explico el joc i aneu escoltant.
2: Anem junts.
0: Vale, a Sieri, Genís, Nahuel i a Lais, que no, perdó.
1: Bueno, aquests noms seran molt importants que no els compartiu entre vosaltres, perquè el mestre que us hagi tocat l'haureu d'imitar.
0: Efectivament. No podreu dir la seva signatura mentre l'esteu imitant, com és lògic, ni tampoc podreu dir aquelles frases típiques que diuen constantment.
3: Oi.
0: Aquesta imitació durarà uns 15 segons. I ara la segona part del joc.
1: La segona part es basarà en el joc del sí o no. Sabeu quin és?
0: Sabeu quin és,
4: sí.
0: No?
4: El de no dir ni sí ni no.
0: No, no. Fem preguntes
1: i només de sí o no, no?
0: Claro.
5: I només es poden contestar amb sí o no.
0: Exacte.
4: Ah, sí. Ah, vale, vale.
0: Haureu de fer preguntes a la persona que ha imitat el mestre per descobrir qui és. Però compte, només es poden respondre amb sí o no. Què us sembla? Esteu preparats?
5: Venga.
0: Heu entès el joc?
4: Sí.
0: Vale, preguntes del tipus... què faria aquest mestre si, jo què sé, si... és que ara no se m'acudeix ningú, no. Però en situacions,
4: sí,
0: saps?
4: No.
0: Complicades.
2: Sí.
0: M'explico?
4: Sí.
1: No pregunteu, aquest mestre fa educació física?
0: Claro, en plan, no
1: pregunteu.
0: No,
1: vale,
0: comptes.
1: Vale.
0: Fiqueu-lo en situacions rares. Sí.
4: Vale.
0: Vale?
5: Vinga.
0: Pues vinga. Reparteixo els papers.
4: Uy.
0: Uno.
1: Venga, con ritmo, ¿eh?
0: Venga, abrirlo rapidito.
4: A saber qué sale de aquí.
0: Y al primer, Nahuel, serás tú. Venga.
5: Venga.
2: Sí.
1: Venga, que ven tu plaga tal
4: papel.
2: No, no, no.
0: Vamos, nosotras.
4: Espera, te lo cambio.
0: No, pues este, va, va, va.
1: Venga, va, Nahuel. Venga.
2: Es imposible.
1: 3, 2, 1, ya.
2: Benois, avui agafem... A veure, qui té les coses fora? A veure, positiu a qui té les
4: Nuri.
2: Coses fora?
4: Nuri, 100%.
2: Com l'imitation a Nuri, si no, què dic?
1: Vale, doncs ja li van dir, mira, ara m'he de fer preguntes.
4: Nuri, 100%.
0: Vale, doncs vinga, al següent.
4: No tot al principi de classe, nois.
1: Vinga, va, que la Sieri el genís.
0: A Sieri, intenta no dir cap frase típica, perquè si no s'endevina molt ràpid.
6: Hola, nois. Bueno, avui ens posarem per grups i ara us donaré una fotocòpia.
4: La Lídia.
6: Pues no.
1: No!
4: L'Aurea.
1: Feu preguntes, feu preguntes.
6: Vale, Genís, amb qui estàs en el grup?
7: No sé.
6: Bueno, doncs posa't en un grup de tres i comenceu a parlar el que posa aquí en aquesta fotocòpia.
8: La Txelo.
7: Sí, sí.
1: Molt bé! Molt bé! Vinga, ja la
7: vaig. La Txelo no té res que resalte.
1: Ja. Yeah. No diguis cap frase típica.
7: El Toni.
1: Ni la signatura.
8: Vale.
7: Ok.
8: Hola, nois. Avui us...
5: La Lídia.
8: No.
1: La Lídia, no! No, he dicho hola, nois.
8: Es que es un ojito.
6: Al Sergio Carrillo.
8: No, estoy pensando cómo
7: hacerlo. Es el Toni,
8: estoy pensando cómo
7: hacerlo. Está claro.
1: Silenci, vinga.
8: Vale. Calma, calma. Els exàmens encara no, al final de la classe.
7: PJL. PJL.
1: Però, a veure, si estàs dient una frase típica...
6: Mira, Lait.
1: Que no sé.
8: És que no està
7: el Toni. No està el Toni.
1: Vale.
7: No està el Toni.
8: No.
1: Joder. Clar que no.
8: Sinó que es pensin un... Bueno, si no, és igual.
0: Bueno, nois, què us ha semblat aquest joc?
8: Divertit, divertit.
0: Ha estat bé, no?
5: Ha estat molt bé.
1: Les normes no les hem sabut molt bé, però no passa res, no passa res, nois.
0: Un altre dia, vinga.
1: Doncs seguim amb les seccions.
7: Estan passant
9: les seves. Jo et veig davant meu amb aquest verd de ballonet i ara no sé per què, però et veig.
10: Hola, nois, com esteu? Preparats per un altre cas de crims? Avui viatgem fins a un lloc extremadament fred i aïllat, Alaska. Parlarem de Robert Hansen, un home que va portar la crueltat a un altre nivell. Va néixer el 1939 als Estats Units i va tenir una infància molt difícil. Tenia un acné molt sever i era tartamut, cosa que el va fer blanc de moltes burles. Això el va fer créixer amb molt de ressentiment cap al món. De gran es va traslladar a Alaska i es va convertir en un expert caçador amb rifle i arc. Tenia una vida que semblava totalment normal i respectable. Treballava en una fleca i tothom el veia com un veí tranquil i treballador. Però sota aquesta aparença s'amagava un autèntic monstre. Hansen buscava dones vulnerables i les segrestava amb la seva avioneta privada. Les portava al mig dels boscos d'Alaska, on ningú podia escoltar els seus crits. I aquí ve la part més esgarrifosa. Les alliberava i les caçava com si fossin preses. Sí, les perseguia per la neu i el bosc fins que les matava amb el seu rifle. Moltes de les víctimes eren persones que no tenien gaire suport i ningú les buscava. Fins que una noia de 17 anys, la Cindy Paulson, va aconseguir escapar mentre ell carregava l'avioneta. Ella va explicar el seu relat a la policia, però al principi ningú la creia. Com podia ser que aquell flaquer tan amable fos un assassí en sèrie? Però la policia va acabar investigant-lo i el 1983 va escorcollar la casa seva. Van trobar el mapa d'un caçador amb diverses X marcades. Eren les tombes de les seves víctimes. Finalment va confessar i el van condemnar a 461 anys de presó. Va morir el 2014, però el seu cas encara fa posar els pèls de punta a tota l'escala. Ens ensenya que la maldat es pot amagar a la cara de qualsevol. I que el testimoni d'una víctima pot ser la clau per tancar un monstre per sempre. Fins aquí el cas d'avui. Esperem que us hagi impactat. Ens veiem la setmana que ve. Adéu! Adéu.

0: Hola, hola, presentadores, com esteu? Ja tornem a ser aquí amb la secció dels contacontes.
1: Hola, quant de temps, eh?
2: Sí. Doncs avui portem una història bastant paròdica anomenada Funcions Teatrals.
1: Mare meva, amb els teatres.
3: Vinga, va, comencem.
0: Aquell dia a la nostra escola no era pas un dia normal. Era el dia del teatre i de l'expressió corporal. Un dia on es mostrava el treball d'un any sencer a les famílies.
3: No obstant això, avui ens centrem en l'obra de teatre.
2: No neguem que l'obra d'expressió sigui bona, al contrari. Però tot apunta que la de teatre era la era el veritable cagarro de la jornada.
0: Així doncs ens ambientem al Mercat Vell de Mollet.
2: Comença l'obra i sense que ningú sàpiga per què, apareix un iaio cantant l'himne d'Espanya a ple pulmó. De sobte, apareix el Nahuel.
4: El meu pare diu que no comprarem sopa!
3: A continuació trobem una reunió de veïns. Literalment, unes 30 persones atapeïdes dalt de l'escenari menjant xetos i dient coses de l'espanyol.
5: Que no, que l'espanyol va segona, Pablo! Ah, doncs el Pablo sembla que ha anat al metge i m'ha deixat plantat aquí sol.
0: Al final resulta que sí que va venir. Després apareixo jo venent xacres, ho dic tot ràpid i marxo corrents, que em fa molta vergonya. Deixo pas al Nahuel, que està aprenent a tocar la guitarra.
6: Sí, mira, Nahuel, que aquesta cançó, aquesta nota, és la nota re. Ai, no, que jo no vinc a l'obra.
7: Do, re, mi, un suspès per a mi. Mi, fa, sol, més lent que un cargol. Dic caragol o caragol, no ho sé. Sol, així, ho dic perquè així.
0: Finalment apareixen altres expavos com el Nicolàs i persones random que fins que s'amorica la troca amb un liu amorós.
3: Ai, que toca. Ningú sap com ha anat, però hi ha un embolic entre parelles, promesos i casats que és espectacular.
1: I què creieu que va passar al final?
3: Uau, jo m'he perdut, eh?
2: Bé, passen masses coses de cop, no?
1: Sí, i malament ordenades.
8: Sí, passen masses coses de cop.
0: Bueno, bé, doncs atenció. Una noia que era l'amiga de la noia Indepe, que era amiga de la conserge, que era amiga de la dona del pare del Nahuel, li posa les banyes a la dona del pare del Nahuel. Se'n van a prendre un cafè a la cantonada amb el pare del Nahuel, però l'amiga de la noia que posa les banyes s'assabenta i li explica a la mare del Nahuel, que obliga la noia Indepe a fer fora l'amiga infidel i deixa el Nahuel sense pare bufagaites. Tot i que la noia de les banyes marxa voluntàriament i els veïns decideixen celebrar que ha fotut el camp, especialment el fill de la dona banyuda, que resulta que és el Nahuel. I això és tot.
3: Toma.
2: Bueno, i avui no donem cap consell final perquè pugueu fer bé la digestió d'aquesta parrafada.
3: No, adéu.
9: I si no, i si no, i si no m'estima, cagar la via, cagar la via. Ronyonines amunt, don Xugorri, cantem aquí a la fresca.
3: Bon dia a tothom. Quines ganes tenim de tornar. Ens tornem a veure després de dues setmanes.
10: I avui reprenem la nostra secció preferida, la d'endevinar cançons només amb la intro.
3: I a veure, si sou capaços de saber de qui és aquesta llista de cançons tan variada que us hem preparat.

0: Mira, sí que sé quina és, però no sé el nom, perquè...
1: Just the way you are, del Bruno Mars. Va ser una cançó superbonica enmig d'una època de música electrònica i una mica més agressiva. De fet, la seva discogràfica, el Bad Beck, la convença per publicar-la perquè deien que la gent necessitava temes així.
2: El Bruno Mars volia que la cançó fos un bucle emocional i va trigar més de 7 mesos en escriure-la. Volia que fos directa i sense metàfores, que poguessin confondre el missatge real, que ets tan increïble com ets.
1: Continuem amb la següent.
3: Marcos, tío, aunque no lo veas, te quiero, ¿vale, tío?

0: Sí, sí que sabia quin era, però de TikTok, tu, no sé com es
1: que diu. Que són els Reels B, estos.
2: Jo tampoc.
0: No! No! El Reels B fa coses millor, Joana, sisplau.
1: És que no sé qui són.
0: No, no, és un noi. No, no són cap, és un noi.
2: Ah, me suena, però... A mi em sona de TikTok.
0: Veus? A mi també, però no sé qui.
2: Però de la primera frase, ja...
0: Ja està,
2: ja
0: sí.
2: Està.
3: Doncs aquesta és Com enamorar-me. Es va fer famosa fins i tot abans de publicar-se oficialment. El cantant la va gravar en un home studio, un estudi que s'havia muntat ell mateix a casa. És una barreja perfecta de trap melòdic i lletres d'amor.
4: El Marc ha arribat a cantar aquest tema 3 cops seguits per tancar concerts. Com va passar a Barcelona fa poc. Que fomo, por Dios.
0: Que fomo.
4: Per culpa de l'eufòria del públic. Juga molt amb l'estètica high-tend barrejada amb un roi molt de barri.
3: Som-hi amb la tercera.

0: sé quin és el que canta, sí, però...
1: No, jo sé quina és la cançó.
0: No sé el nom, ara.
1: Jo cap de les dues.
0: Però no, no, no, no sé com es diu.
2: Aquesta és Cuánto Falta, de l'artista de la Osa. És un dels vídeos... dels seus videoclips més íntims, perquè apareix el seu propi pare a dins d'un cotxe. L'interacció entre tots dos crea una atmosfera molt real i familiar.
3: Tot i que sona molt editada, la cançó té una orquestra dirigida per Hugo Bernstein i barreja el rap amb la música clàssica. Amb aquest tema, De La Osa va mostrar que ja és una estrella total de la música urbana.
2: Anem per la quarta.

0: Per Dios, no me gusta nada.
1: No, tío, ¿qué es eso? No l'havia sentit fan, però...
2: Ja hi ha 31 fan perquè han dit 31.
0: Ja, això l'he posat...
3: Doncs aquesta és Teteo i Caliu. S'ha convertit en un èxit total de la música urbana catalana. Estem acostumats que la 31 fam ens porti festa i trap, però en aquest tema ens ensenyen un costat més sentimental.
0: Com és habitual en ells, hi ha moltes referències a la seva ciutat, Sabadell. Els serveix per recordar d'on venen, ara que la seva música se sent per tot arreu i són molt coneguts al principi.
3: I ara ja anem per la penúltima.

0: No sabeu qui són?
1: No.
0: No.
2: Ah, sí.
0: Los Backstreet Boys.
2: Sí, sí.
1: Me quedo igual.
0: No, aquests, aquests, això sí que és música. No.
3: I walk on it that way. Tell me why ain't nothing
1: wrong. Però no sé esa parte. I want it that way, dels Backstreet Boys, un clàssic atemporal. És famosa, entre altres coses, pel canvi de tonalitat al final. Pugen un to sencer, només per donar-li més drama a la tornada.
4: Com a curiositat, la van produir a la Xina l'any 2011, 12 anys després de sortir. La van incloure en una llista de 100 cançons prohibides, perquè, segons ells, no havien passat el procés d'aprovació oficial.
1: I ara sí, toca l'última.

0: Ara estic ben sola.
1: Home, aquesta sí que sabem quina és.
2: Quina és?
1: És de la Musca.
3: De la Musca, no sé perquè l'acaba de dir, sí. Però...
2: I més feta mia que una altra cosa.
1: Què?
2: Que està feta mia, no és l'original.
1: Pues parecía ella.
2: No, no, és ella, però tipo, està juntada amb una altra cançó, de la Julieta. Entre el fum és una barreja de dos estils, urbà de la Musca i el pop també, perquè no és de la Julieta. Tot amb un toc electrònic. A Spotify apareixen com a autores principals.
4: La idea va ser de la Musca, que admirava molt la feina que feia la Julieta.
5: Bueno, de...
4: I aquí va sortir la col·laboració. La cançó va acabar de brollar amb l'ajuda del productor Roots.
2: Ja hem acabat, que clar, dic, ho has collit la llista.
1: Tu.
2: És obvio, però bueno.
1: Però ara hi tens que posar més cara de pòquer.
2: És que no puc.
1: Bueno, igualment, ja era obvio la segunda.
2: És que no puc.
1: Ja, però bueno, però si vols que el joc
2: sigui... Però si faig amb la seva llista, ho faig amb tothom.
1: Però és que si fas aquesta secció, has de fer-ho així. Has de tenir cara de pòquer.
2: No puc.
6: Preguntes tècnics per la setmana vinent.
1: Toma.
2: Vale.
4: Gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més música.
2: Adéu.
1: Oh, no. Bueno, ens calmem, ens calmem.
2: A veure.
6: Amneu. El micro, vinga.
1: A veure.
7: Benvinguts a la...
1: Un moment. Com a programa estrany ens han sobrat aquí 6 minuts, que no sabem què fer.
7: Nosaltres sí. Hombre, estem preparats.
1: A veure, us fa il·lusió?
2: Crec que faries... El Genís i a la 7 podrien fer una nova secció.
1: Sí,
7: les putes receptes de la iaia.
1: Exacte, vinga.
7: Bueno, començarem, Genís, amb com cardar un McYaya.
8: Ojo esta.
7: Us passeu tot el puto dia menjant merdes d'hamburgueses d'aquelles que ja sabeu d'on collons surten.
8: Jo aquí intentaré que mengeu bé. I vosaltres res, ni puto cas. Així que ja que mengeu hamburgueses com si fóssim ianiquis alemanys, com si les hagueu fet vosaltres, joder.
7: Bueno, aleshores, tio, no de sucar collons els pans tamarí. No veus que tot està quedant fet com una merda?
8: Però...
7: No fa falta seguir tota la recepta, no?
8: Sí.
7: Vale, bueno, que et compres un... Per fer el McYaya, compres panets rodonets dels del forn. Res de merdes de bossa, els compres al puto forn, que més bo serà i no portarà tanta merda química. I cardes una mica d'oli al pa i al mig un parell de fulles d'enciam, com els ous de Déu. Així, plegadetes, molt bé. Tomàquet, carda i un paret de rodanxones de tomàquet, però no del de sucar, collons, del de maní. No veus que t'està quedant fet una merda? Ara, del dur, de l'altre, val. Els yanquis hi carden pepinillos, no, Genís? Però total, que ningú se'ls menja, així que passa. Un cony de lonxa de formatge i ceba cuita. I alguna altra collonada que hi vulguis posar tu mateix. No? Ara faig una hamburguesa. Bueno, tenen gustos d'escalivada, de bolets i d'ostres així. El món està boig. Tenen una fesla i la cardes al mig del pa. Ara hi cardes mostassa, ketchup i les guarrades de gordo que vulguis. I ara, ja pots anar a cagar el moll. I ara un cop que l'hagis parit, calcula el que t'ha costat fer-la. I recordes que hi ha empreses que les venen per un euro. Bueno, què, quan hi tornes, capullo? El comentari és... Una hamburguesa, aquesta merda, cony.
8: Hòstia,
7: un tio li ha calculat el preu. Panet rodonet, 55 cèntims. Tomàquet, 8 cèntims. 50 grams de carn picada, 50 cèntims. Bueno, Genís, no fa falta. Ara tu.
8: Seguim. No.
1: Bueno, vinga, Genís, vinga.
8: No, és que...
7: No compri iogurts, gilipollas, festa. T'ensenyaré com arruïnar la puta casa. Total, com que a mi no em paguen, pues que els toquin pel cul. Per començar...
6: Este valorari protegit.
7: Carda un llit de llet al puto foc mig. He dit foc mig, no ha de bullir, joder, foc mig. Aus els fogols una mica, me cago en Déu. Quan comença a sortir el puto hotel de merda, que hi treu el pot i que reposi. Si quan hi poses el dit et cremes, pues fota't, capullo. Ara agafa el cony de iogurt i remena-li un pot amb cuidado. Chris Barrett, amb cuidado he dit, amb amor, amb tacte, com quan et grates els ous del sofà. Joder, vigila una mica. Així, poc a poc. Bueno, total, que ho ajuntes una mica, ho cardes amb putets o gots, que vol que et surti els pebrots, engegues el puto forn, únicament, fins que estigui al mínim, i posa-hi el cony de pots. Més a dormir i demà estaran fets. La versió alternativa, a comprar-te els putos iogurts al súper. Comentaris, em sembla bona recepta, però ja ha de fer més cuida que es menja amb les putes mans, que si no acabem amariconats, fent l'idiota amb palets xinesos. El senyor Llevantancores diu: iaia, puc utilitzar llet descremada per aprofitar-la que tinc a casa? Iaia, que m'estàs esvalutant la idea, cony. I les putes receptes de la iaia diu: cago en tot, així esteu de fluixos avui dia. Bueno, vale. Cago en tot, diu: ja, ja, ja, ja, ja, hòstia puta, com m'he rebut, XD. Les putes receptes de la iaia...
4: XD!
7: Home, parli bé, jova, collons. Matilde: molt bé, iaia, jo els fotarem, sembla una recepta de collons. I si és tan senzill de cardar-los, per què la gent es compra la merda de iogurtera? I la puta recepta de la iaia comenta: perquè la gent és gilipolles perduda. Quasi iaia, coi de iaia, si he de cardar els putos iogurts del forn, què cony em faig de la merda de iogurtera que em va regalar la puta cunyada quan mos em cans caçant camarús del papito? El que hauries d'haver cardat al seu dia, dir-li que se la fotés pel cul. Oriol patim patam patum. I si volem fotre iogurts de sabors ensucrats, com collons ho fem? Moltes gràcies per les teves receptes. El jovent d'avui en dia necessitem que se'ns il·lustri d'aquesta manera. I la senyora diu: li pots posar-lo el que et surti dels collons. Posa-ho a la puta barreja i llestos. Aquí hi ha una que es diu Maria Baeta, no li duem perquè és un nom normal. Filomena, ai la iaia, collons, que bé que m'ha anat la puta recepta. Al meu Marcelino li encanten. Aviam si et veu per la plaça, hòstia puta ja. Déu que em va parir en Marcelino, i qui no m'has?
1: Déu meu.
7: El Mariano: he fet los putos iogurts exactament com has dit, iaia, però jo sóc camioner, estic tot el puto dia tragirant por ahí, i en lloc del forn els he posat en el motor del camió. He volgut donar un punt d'exotisme a aquests putos iogurts, i els he posat un trosset de bacallà que em corria pel queixó de merda de camió. Et diré que exòtics hi han quedat, que tinc un sabor fet de collons quan els entrapes notes que tenen un lleu aroma de gaisol. Que et cauen els collons. Vostè fa pintes de ser d'aquells putos que conviden a prostitutes a menjar iogurt.
1: Así era ya.
7: Marrano.
1: Así era ya.
4: O sea, que...
1: Así era,
4: bro. Te trataran de les mans, ¿vale? Así era. No sé com has descobert aquesta pàgina, però em sembla que no... Que no...
7: Bueno, que tothom ho pot trobar buscant les putes receptes de la iaia.wordpress.com, vale. Bona sort i descobriu comentaris graciosos.
6: Això era molt millor, que ara hi ha el xat GPT i la gent copia tot allà. Mireu, quins guions que hi ha.
1: Hòstia. Sí, està cansat i tot, eh? O sigui...
4: No tenia aire, pitjor que corro una marató. Dios.
1: Vale, però us heu quedat amb alguna de les receptes? Perquè jo encara no sé com es fa un iogurt. Jo no.
7: I el McYaya?
4: El McYaya tampoc.
7: Que
4: calla, calla, no vull saber-ho. Genís, i tu la secció l'has fet? Perquè no t'he escoltat.
7: Ei, busca la recepta.
0: Vinga, va. S'ha saltat uns passos. Ha començat el 4, luego ha vuelto al 1.
4: Bueno, ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora.
5: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El descarrilament d'un tren avui i un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. De moment no se sap quan està previst que es restableixi la circulació. Allà hi ha la nostra companya de Ràdio Rubí, Belén Tierno. Bona tarda.
3: Molt bona tarda. I justament ara veiem que comença a moure's el tren. És un tren, com deies, de mercaderies. El que es veu des de l'estació és un primer tros del tren, que és on hauria descarrilat, a sota el pont de l'autopista, i a l'altra banda, justament, hi ha una locomotora que sembla que podria ser la que ajudaria a treure aquest tren d'aquí. Si heu sentit de fons, se sentia com feien algunes maniobres. De fet, el que s'està fent en les últimes hores és fer maniobres, i entenem que per assegurar que poden treure el tren amb seguretat. També hi ha diversos testimonis dels fets que ens expliquen que ha estat un incident molt, molt petit a l'inici del tren, sense gaires conseqüències. Això és el que us podem explicar en aquests moments, que segueixen les maniobres i que de tant en tant veiem com aquest tren es mou per veure si definitivament el treuen d'aquesta via 2 de Rubí.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies, Belén. Doncs ja sabem aquesta última hora. Estem pendents a veure quan es restableix aquesta circulació. I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar l'arribada a les Canàries de l'Ondius després que l'organització Justitia Europea sol·licités frenar-lo. El tribunal assenyala que no s'ha justificat adoptar aquesta mesura cautelaríssima d'aquest vaixell mantavirus, ja que està dirigida a la col·laboració internacional en resposta a una emergència sanitària. Precisament, recordem-ho, que migdia hem sabut que una dona de 32 anys, resident a Alacant, que va viatjar en el mateix avió que va utilitzar una dona d'aquest creuer, que després va morir, és la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret en un hospital alacantí. Se li ha fet una prova i s'espera que en 24 o 48 hores se sàpiga si realment aquest cas sospitós és afirmatiu. Més temes. Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la del govern en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després de les peticions de cessament de l'oposició per una presumpta infiltració de dues agents en una assemblea de professors. La consellera d'Interior ho ha indicat a la xarxa social X, on també ha volgut reconèixer la tasca dels Mossos d'Esquadra enfront dels qui pretenen posar en dubte, ha dit, la professionalitat del cos. És tot el moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
2: Esperem hagi anat molt bé el pont. En aquesta nova edició gaudirem de sardanes de diferents estils, d'entre elles una d'un compositor molletà. Tres obligades ben animoses, també alguna sardana de les activitats sardanistes a les que aquests dies hem anat i hem gaudit de valent. Escoltarem la veu d'alguns dels nostres compositors. Podreu sentir una estrena que vam gravar nosaltres mateixes i que fa referència al 50è aniversari de la Cobla Juvenívola de Sabadell i com el seu autor ens explica coses sobre ella. I a través d'aquesta fantàstica música i dansa, la sardana, ens desplaçarem per diferents localitats del nostre territori i no ens oblidarem de complir amb les dedicatòries. Tot a punt, així que us convidem a acompanyar-nos aquesta propera hora, on podreu escoltar sardanes que a plaça no se solen sentir.

0: hem començat el repertori d'aquest programa amb 50 anys de dansaire. Sardana que l'autor, el músic tarragoní Jordi López i Serra, va dedicar al seu pare, l'Enric López, qui va ser fundador de la colla dansaires del Penedès del Vendrell. Es va estrenar el 1996 i l'hem escoltat amb la principal de la Bisbal.
1: A continuació, un aniversari, 1895-1995, sardana de l'any 1995, que el mestre molletà Josep Solà i Sánchez va dedicar a una de les figures més importants de la música catalana de mitjans del segle XX, amb motiu del centenari del seu naixement, el mestre Eduard Toldrà i Soler. Serveixi aquesta composició per a que la Maria Company la dediqui a tots els sardanistes, per a la Mercè Bastida, per a l'Emma Balea i per a totes les mares. Som-hi, doncs, amb la Copla Mediterrània.

0: Un aniversari, 1895-1995, del mestre molletà Josep Solà i Sánchez, amb la Copla Mediterrània.
1: Toca ara gaudir del flabiol, perquè la sardana que ens ha demanat la Mercè Bastida és obligada d'aquest instrument. Per a saludar els sardanistes, però molt especialment, Mercè, per a la teva neta Clara, que fa 26 anys, i a la que nosaltres també felicitem. El Canari de l'Estany, d'en Lluís Buscarons i Pastells, i que es va estrenar el 1995. Escoltem un enregistrament en directe de la Copla Germanor.

0: El canari de l'estany. Enregistrament en directe de la Cobla Germanó d'aquesta sardana obligada de Flabiol, del mestre Lluís Buscarons i Pastells.
1: Ja sabeu que ens agrada recórrer la geografia catalana. Per tant, entre sardanes passarem per a unes quantes localitats del nostre país i començarem per una molt a prop de casa nostra.

0: Era Som de la Llagosta, del mestre Joaquim Soms i Gené. Es va estrenar el 1993 a aquesta població veïna, la Llagosta, i l'hem pogut gaudir amb la Juvenívola de Sabadell.
1: Arribem a la fi de la primera part a Cornellà. Sardana del 2014, d'en Daniel Gasulla i Porta, amb la Cobla Bohèmia, que porta per nom Masies de Cornellà. En acabar farem la mitja part, i a continuació, més espai sardana.
2: Hola, sóc en Dani Gasulla, compositor de sardanes, i res, doncs voldria aquí saludar tots els oients del programa Espai Sardana de Ràdio Mollet, i la veritat, doncs agrair tots els que esteu escoltant sardanes tan dia a dia, dia rere dia, que sort en tenim de tots vosaltres, de veritat, molt agraït.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Fira de Sant Ponç ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira que, més enllà dels productes, mostra les capacitats dels usuaris i usuàries de l'Institut Municipal del Servei a les Persones amb Discapacitat. La Rambla Balma es va esdevenir ahir un formiguer de persones comprant pastissos, mel, herbes i manualitats realitzades per les persones usuàries de l'Institut i la residència La Vinyota. I també us informem en esports que l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. Els jugadors nord-americans han compartit una jornada única amb els esportistes locals en una experiència que ha despertat molta expectació entre tots els assistents. En Tirn Ted, jugador dels Gators, ha afirmat que han gaudit de la sessió i han pogut conèixer diferents tipus de condicions i com cadascú viu una vida diferent.
1: Sí, serà una mica difícil per als nois, perquè òbviament som més corpulents, així que això serà un repte per a ells, però segur que ho gaudeixen i tindran l'oportunitat de veure gent amb diversos tipus de condicions, veure com cada un viu una vida diferent, així que sí, segur que ho gaudeixen.
0: La trobada ha servit perquè els integrants dels Gators poguessin conèixer de primera mà el bàsquet adaptat participant activament en diverses dinàmiques i exercicis durant la sessió. L'intercanvi esportiu i cultural ha estat molt enriquidor tant pels visitants com pels jugadors del club. De fet, els jugadors han mostrat una actitud molt propera i participativa compartint experiències i curiositats sobre el futbol universitari nord-americà. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
0: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori, us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
3: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93

0: 570 68 66 durant l'emissió del programa de divendres i dissabte o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
1: Recentment vam coincidir en una ballada de la Cobla Baix Llobregat amb la Isabel Medina i Cantón, amb la que vam tenir el gust de parlar. Doncs bé, ens va voler fer una salutació que ara escoltarem, així com la seva sardana Entre Calella i Sant Pol, de l'any 2011, i que està dedicada al càmping Bonavista. Dir-vos que la Isabel és de Mataró, que és pianista, contrabaixista i compositora. Va estudiar a l'escola i al Conservatori Superior de Música del Liceu, on va obtenir els títols de professora de piano, solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament, i les diplomatures de violí i contrabaix. Escoltem la seva sardana amb la Cobla Ciutat de Girona.
2: Hola, sóc Isabel Medina, contrabaixista i compositora. Vull enviar una salutació a tots els oients d'Espai Sardana de Ràdio Mollet i una forta abraçada a la Marina i a la Núria, agraint tota la feina que fan per la nostra dansa.

0: Era de la Isabel Medina i Cantón, la salutació i sardana entre Calella i Sant Pol, amb la interpretació de la cobla Ciutat de Girona.
1: Tot seguit, una obligada de trompeta, que es va estrenar l'any 1980, i per aquest motiu hem marxat cap a la comarca de la Selva, i concretament entre el Montseny i les Guilleries, perquè aquí està situada la vila que porta el nom de la següent sardana, i que és Arbúcia Sardanista. L'autor és en Jaume Pons i Jofré, músic osonenc, intèrpret de trombó i fiscorn, i compositor. Som-hi, doncs, amb la cobla Vila de Blanes.

0: Obligada de trompeta és arbúcia sardanista d'en Jaume Pons i Jofré amb la interpretació de la cobla Vila de Blanes.
1: Per manca de temps, aquesta setmana no us podem dir les activitats sardanistes que hi ha previstes per als pròxims dies, per la qual cosa us emplacem a consultar l'agenda sardanista de Som Sardana.
0: Ens queden dues sardanes per acabar l'espai sardana d'avui. El programa sardanista a Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. En són dues que vam poder ballar durant aquest llarg cap de setmana passat. En primer lloc, si bé va ser diumenge dia 3, la Vall de Calonge. Magnífica sardana que va interpretar la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, a l'aplec de Santa Perpètua de Mogoda. I que ara també l'escoltarem amb un enregistrament d'aquesta cobla. Gaudim d'aquesta composició de l'any 1982, Obligada de Tible, del mestre Ricard Viladesau i Caner.

0: Recordeu allò que diem la Marina i jo? Quina sardanota? Doncs per a nosaltres aquesta ho és. La Vall de Calonge, del mestre Ricard Viladesau i Caner, obligada de tible, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: I acabarem amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari de la Cobla Jovenívola de Sabadell, que va tenir lloc a la fantàstica ballada i ben singular que es va fer el dissabte passat, 2 de maig, a Sabadell, i que el seu autor, l'Enric Ortí Martín, ens presentarà a continuació. Diem que va ser una ballada singular perquè, a part de l'estrena i de poder veure el fundador de la Cobla, en Salvador Saumoi, els músics actuals d'aquesta formació se n'hi van afegir més de totes les èpoques, formant, tal com diuen ells, una mega cobla. Van interpretar les dues últimes sardanes de la ballada, Or per Sabadell, d'en Joan Jordi Baumala i Sant Pons, i La plec de Sabadell, d'en Josep Auferil i Costa, qui va ser director de la Cobla. Abans de l'estrena, la qual ens va agradar des del primer moment, escoltem l'explicació que l'Enric ha tingut la gentilesa de fer-nos sobre ella.
2: Hola a tothom, sóc Enric Ortí i voldria, en primer lloc, agrair a la Núria i a la Marina l'oportunitat que m'han donat per participar en el programa L'Espai Sardana de Ràdio Mollet i per parlar una estoneta de la meva sardana Tempus Fugit, una sardana que vaig dedicar a la Cobla Jovenívola de Sabadell i que va ser estrenada dissabte passat, dia 2 de maig, durant els actes de la celebració de la Cobla, que va ser una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell, on va participar la Cobla Jovenívola, i després vam tenir oportunitat d'afegir-nos les dues últimes sardanes, afegir-nos tots els músics que han participat a la Cobla Jovenívola durant aquests 50 anys. Bé, evidentment no hi érem tots, però crec que érem una cinquantena o una seixantena de músics a l'escenari, dels quals hem participat en aquesta cobla. Bé, aquesta sardana es va estrenar allà, la vaig dedicar a la Cobla Jovenívola, que em van demanar ara fa un any, va ser concretament a la plec de Santa Perpètua de Mogoda de l'any passat, em van fer aquest encàrrec perquè estaven ja planificant tots els actes del 50è aniversari. Aquesta sardana, bueno, és una sardana que comença amb força, en mode menor, i bé, va contrapuntant el que és fusta i metall, i també amb algunes variacions amb un compàs binari i ternari, anant alternant aquests compassos. Després ens trobem també en els curs una sèrie de cromatismes que intercalen les trompetes fins a acabar amb un piano protagonitzat per la tenora. Els llargs comencen amb uns contratemps i un solo de flabiol que després el respon amb sordina la trompeta, fins que desemboca amb un solo de tenora, també encara estem en modalitat menor. I bé, jo crec que després aquest solo va desembocar amb un duet de tiples que també les trompetes van contraposant tota una sèrie de notes en format de semicorxeres, fins que, de fet, arriba a preparar el salt i ens trobem ja en mode major quan el salt desemboca tothom amb el contrapunt de les dues trompetes i el fiscorn, fins a arribar al final. Bé, espero que aquesta sardana us agradi, la disfruteu i la ballem durant molt de temps a les places i als aplecs de tot Catalunya. Moltes gràcies a tothom i ens veiem.

0: bé.
1: Que bé ens ho hem passat escoltant Tempus Fugit i les explicacions que el seu autor, l'Enric Ortí i Martín, ens ha fet sobre ella i la ballada del 50è aniversari de la cobla que ara sentíem, la Jovenívola de Sabadell. Us convidem a veure imatges i vídeos, alguns 360 graus, al Facebook i Instagram d'Espai Sardana, d'aquesta celebració. Aquí ho deixem, tot esperant passeu una bona setmana i si és amb sardanes, molt millor. Salut!
2: Sardanes i seguim!

0: Bienvenido a TCC Radio Modé.
1: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 8 de maig, programa número 32 de la tercera temporada de Bartiqui, i aquest vespre tornarem als anys 90 del segle passat, una època amb música excepcional.

0: I ho fem parlant d'un grup que havia quedat una mica oblidat. Potser no sense raó, fa molts anys que la seva producció és poc freqüent i lluny de la qualitat que va tenir al començament de la seva carrera. Però, amics, els dos primers discos d'aquesta banda són dels millors discos de rock dels anys 90 i, mira, si em va bé, de bons discos de rock en aquella dècada. Un grup que avui dia fins i tot podria semblar un One Hit Wonder, lluny de la realitat. Un grup que fins i tot va ser finalista per guanyar un premi Oscar a la millor cançó. I encara amb això, n'hi ha molts que no els recorden ni són capaços de dir el seu nom. Però déu-n'hi-do, aquí a Cantiqui, déu-n'hi-do si ens en recordem d'ells, déu-n'hi-do si ens en recordem. De fet, no només nosaltres. Sorprenentment, aquest any 2026, la cadena HBO ha publicat un documental sobre aquest grup, un documental de títol Have You Seen Me Lately? I és que el grup a qui dedicarem l'episodi aquest vespre, al Bar Tiki de Ràdio Mollet, són els Canting Crows. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Mireu, estic segur que si baixem ara aquí a baix al bar dels colors i fem una enquesta, preguntem a qualsevol persona, posem qualsevol persona més gran de 30 anys sobre què coneixen o què recorden dels Counting Crows, la majoria de les respostes seran res. Si fem una altra prova, i sense mencionar el nom del grup, els hi fem sonar la cançó Mr. Jones, segurament hi haurà força gent que reconegui la cançó, però si aleshores demanem qui l'interpreta, tornarem a tenir poc èxit. I és que els Counting Crows semblen endinsats, enfonsats, en un període molt concret, el de la primera meitat dels anys 90, amb tres dècades caient-los a sobre. Però és que la memòria del pop és curta. El disc de debut dels Counting Crows, August and Everything After, un disc de 1993, va arribar a vendre a la seva època, només als Estats Units, més de 7 milions de còpies. És clar que vendre còpies no significa ser qualitat, però sí popularitat, que és el que estàvem parlant ara mateix. Segons diferents estaments de la indústria musical, uns 7 milions de còpies venudes equivaldrien a uns 10.000 milions de reproduccions a Spotify o a YouTube. És a dir, el que van aconseguir els Counting Crows són xifres comparables a artistes actuals com Harry Styles o Karol G. Crec que és important tenir una mica de perspectiva. I parlant de perspectiva, si ara ja parlo des d'una perspectiva més personal, us puc dir que els dos primers discos de Counting Crows signifiquen molt per mi i em faig creus com un grup que va ser capaç de parir aquests dos treballs entre 1993 i 1996 va ser incapaç de mantenir-se qualitativament parlant. Sí, hi van haver més discos, el 99 i després en endavant, fins a 5 discos més, que en realitat no són tants si comptem els 33 anys que ens separen des d'aquell disc de debut. Ja veurem per què. El cas és que això dona més valor al que han aconseguit grups com els Foo Fighters, com Pearl Jam o com els ja desapareguts REM, que van ser capaços de mantenir, jo diria que un nivell bastant raonable a través de 3 dècades de carrera. I alhora subratlla una situació que no deixa de ser habitual a la música. Què fa un músic que aconsegueix un cim a la seva carrera, però que passats uns anys és incapaç d'apropar-se en allò que va fer quan tenia 25-30 anys? No és una qüestió de diners, que ja us ho dic, els Counting Crows, a finals dels 90 segurament ja no necessitaven treballar més per poder pagar la hipoteca. És una qüestió més aviat artística. Però tota història té un començament, i aquesta començava amb un xa-la-la.

Evidentment, Mr. Jones, tot un himne. I els Counting Crows, una banda que no havia de durar a principis dels 90. Res, en l'Adam Duritz, el cantant, compositor i líder espiritual del grup, que feia pensar en el paper d'estrella del rock. Ell, juntament amb el guitarrista David Bryson, comença tocant en petit format, gairebé com un exercici de supervivència creativa. Les cançons que fan són llargues, literàries, plenes de personatges insegurs, lluny del rock immediat que estava dominant les ràdios aleshores. El grup es forma sense un full de ruta clar, amb una sensació constant de provisionalitat, però aquestes cançons, estranyament, connecten. És San Francisco el 1991 i aquests primigenis Counting Crows de duo passen a grup i comencen a repartir casets amb una maqueta llarguíssima, moltes cançons que fotia en aquest caset, i una d'aquestes casets cau a mans de Gary Gersh. Qui era Gary Gersh? Gary Gersh era de la companyia Geffen Records, amb qui acabaran signant un contracte al 1992. Per recordar-nos-en, Geffen Records era una referència aleshores. Tenien a Nirvana, naturalment, però també tenien a Guns N' Roses, tenien a Sonic Youth, tenien els Stone Roses o tenien els Aerosmith. És curiós com un grup que bevia dels Rem molt, però també bevia de gent com Van Morrison, de sobte es converteix en allò que tothom veu com una oportunitat de mercat. Com a curiositat, el món va descobrir Counting Crows el 1992, abans del disc, abans d'aquell debut, a la cerimònia d'introducció del Van Morrison al Rock and Roll Hall of Fame. En Van Morrison, que és un tio esquerp i poc interessat en aquestes històries, va renunciar a passar per allà. I algú va tenir l'ocurrència de convidar els Counting Crows. Ja us dic, abans no haguessin publicat cap disc, que van fer un parell de versions de Van Morrison en aquella cerimònia del Rock and Roll Hall of Fame. És clar que fitxar per una discogràfica tan potent i influent en la indústria com Geffen doncs tenia aquestes avantatges. I aleshores el món va descobrir un tio com l'Adam Duritz. Aquest Adam Duritz, que amb les seves rastes i els seus outfits, que d'alguna manera simbolitzava estèticament els anys 90. Les rastes de l'Adam Duritz van ser icòniques i molt importants pel grup, per superficial que això pugui sonar. I per fi surt el disc, el disc August and Everything After, el 1993. En realitat, Mr. Jones no va ser la primera elecció de Geffen com a single de debut. Quan els Counting Crows van acabar el disc, Geffen Records preferia llançar Rain King i potser en menor mesura també van considerar Round Here com a primer single. La discogràfica doncs veia aquesta Mr. Jones com una peça massa lleugera i potencialment mal interpretada, com una celebració superficial de la fama. I és que Mr. Jones doncs parla sobretot del desig de reconeixement, de fama i de la sensació d'invisibilitat que poden sentir els músics abans de no triomfar. La cançó juga amb aquesta dualitat entre el somni i la realitat, voler ser algú important als ulls dels altres mentre es manté la por de perdre la identitat pròpia. Mr. Jones és una reflexió agredolça sobre l'ambició, l'ego i la necessitat humana, si vols, de sentir-se vist. I veurem com aquesta lletra adquirirà un significat propi en els propers mesos que van sorgir després de la seva publicació. Però seguim escoltant un altre tema d'aquest disc de debut. Això és Omaha.

I molt aviat el grup arribaria a tenir aquella fama que mai no havien pensat que tindrien. Sí, a Mr. Jones cantaven sobre que volien ser grans estrelles. Només en uns mesos ja ho eren. Van passar de tocar locals petits a fer grans espais, gires mundials i tot el tinglado que això representa. El vertigen de convertir-se en uns mesos, de ser uns desconeguts a aparèixer a portades de revistes o a pòsters. Res que no hagi passat a molta gent, segurament continua passant, però no per ser, diguem-ne que normal, no deixa de ser una situació que pot resultar un xoc per qualsevol persona. El segon single del disc, d'aquest August and Everything After, va ser la cançó Round Here, un tema més lent, més hipnòtic i amb una temàtica molt, molt i molt alineada amb la música alternativa, amb el grunge i tot allò. Round Here parla de sentir-se fora de lloc, de créixer en un entorn petit o limitador i de no encaixar ni amb els altres ni amb tu mateix. No seria una cançó argumental, no explica una història, sinó més aviat és impressionista en el sentit que va desgranant records, sensacions, però hi ha imatges molt explícites, com per exemple quan la Dame d'Urich canta allò de "Then she looks up at the building and says she's thinking of jumping, she says she's tired of life, she must be tired of something." És a dir, llavors mira cap amunt l'edifici i diu que està pensant en saltar, diu que està cansada de la vida, deu estar cansada d'alguna cosa. Parlar d'estar cansat de la vida en un single publicat el maig de 1994, quan no feia ni un mes que s'havia descobert el cos sense vida d'en Kurt Cobain, era prou explícit. I tot i que naturalment aquella cançó s'havia compost anys enrere, de fet, venia de 1989, doncs va adquirir un cert significat. Però, amics i amigues, quina cançó més meravellosa era aquesta Round Here.

A mitjans dels anys 90, acabada la gira del disc August and Everything After, Adam Duritz va fer una mena d'exili a Los Angeles, que havia de ser un lloc prou gran i poblat de celebrities on ell pogués passar més desapercebut. Quan l'Adam Duritz va arribar a Los Angeles, no va ser com ho fan els somiadors, amb una maleta buida i el sol als ulls. Ell va arribar cansat, va arribar amb, diguem-ne, amb ressaca emocional. Era 1994, els Counting Crows acabaven de passar de tocar en bars petits a omplir pavellons esportius, i ell sentia que aquella beguda tan dolça anomenada fama li anava cremant la gola. Los Angeles era una ciutat estranya per amagar-s'hi, però funcionava. A diferència de San Francisco, o de Berkeley, per ser més concrets, d'on eren originaris, a Los Angeles ningú no t'estava mirant del tot. Tot brillava massa perquè algú brillés més que la resta, i a més el que els dic, sempre hi trobarien alguna persona més famosa que ells, i la gent està més acostumada a coincidir amb aquest o amb aquest altre en un restaurant o en una botiga de roba. I al centre d'aquella, diguem-ne, cap a nombra lluminosa, hi havia el Viper Room. Obert al 1993 a la zona de West Hollywood, no era només un club. Era una mena d'illa plena de gent famosa que no volia ser-ho durant unes hores. I en aquell context, doncs, en aquell lloc, podien passar més o menys desapercebuts. Aleshores, el propietari d'aquest club, d'aquest Viper Room, era en Johnny Depp. Compte, en Johnny Depp, de mitjans dels 90. Aleshores, era un tio que la seva sola presència en pantalla en aquells moments era garantia de qualitat. I era el tio més guai de l'escena. El local, el Viper Room, barrejava rock, actors, poetes, músics, mala sort i bones històries. Era com el bar Tiki, però sense palmeres, però amb el mateix pacte implícit. A dins, el món exterior no hi compta. Jo vaig estar al Viper Room fa uns anys. Encara existia. Jo no sé si existeix encara, però jo diria que potser sí, potser ha canviat de propietat. En fi, fa uns anys jo vaig estar, encara existia, allà al Sunset Boulevard, molt a prop de locals mítics com el Whisky a Go-Go i el Rainbow. Era un lloc molt més petit del que podríem imaginar quan llegim històries sobre ell. Suposo que això, doncs, passa sovint. Jo me l'imaginava més gran. Però encara el Viper Room encara mantenia l'aura, diguem-ho així. Aquell any 1994, el Viper Room no va ser una fugida, va ser ancorar el vaixell. L'Adam Duritz havia viscut durant la seva infantesa i joventut a diferents llocs, i un d'ells, doncs, va ser Baltimore, ciutat a qui li va dedicar un tema molt commovedor, i serà el darrer que posarem del disc August and Everything After. Això és Raining in Baltimore. This

Aquella etapa dels Counting Crows entre 1994 i 1995, aquell exili de l'Adam Duritz, es va filtrar a les cançons del que seria el segon disc del grup, de títol Recovering the Satellites. Lletres escrites com notes en un tovalló, pensaments dits a mitja veu, com confessions fetes a la barra. Fer un segon disc és sempre complicat, quan el teu primer disc és tan exageradament bo com va ser aquest August and Everything After. Tots ho hem vist. Tens una banda i portes uns anys preparant aquell primer disc, que és el millor de les múltiples maquetes que has fet, que has provat les cançons en directe moltes vegades i les has polit, saps com millorar-les. I de sobte has de fer una cosa a l'alçada, però ara només uns mesos. Molts han passat per aquí en segons discos que no van arribar a les expectatives d'aquell primer. Els Spin Doctors, per exemple, una banda dels 90 també, però oblidada. Els Stone Temple Pilots no havien d'anar massa lluny en el temps, en aquells anys 90, per trobar exemples de bandes que en el segon disc doncs es van estrellar. I aquest segon disc dels Counting Crows, doncs per sorpresa de molts, no pateix aquesta situació. Ja us dic, du per títol Recovering the Satellites i s'acaba publicant l'any 1996. I el primer que podem advertir d'aquest Recovering the Satellites és una sonoritat més rockera, més elèctrica. Incorporen un altre guitarrista i les guitarres sonen per davant de tot. El productor del disc és en Gil Norton, qui havia treballat amb els Pixies a discos com Doolittle, per exemple. Se'ls va acusar de ser els Counting Crows pretensiosos amb aquest disc, però personalment jo crec que aquest Recovering the Satellites és tan bo o fins i tot millor que el disc de debut. Aquest segon treball dels Counting Crows va tenir una recepció molt més, diguem-ne que ambivalent, que el debut. Comercialment va funcionar bé, va entrar alt a les llistes i també va vendre milions, però la percepció pública va ser de decepció. Molta gent esperava una continuació directa de l'August and Everything After. Cançons càlides, narratives clares, un altre Mr. Jones. En lloc d'això, es van trobar amb un disc molt més fosc i amb tendències de les lletres amb més tensió i una certa paranoia. Estilísticament, ja ho he dit, Recovering the Satellites és més rock, és menys folk, amb guitarres elèctriques més aspres i una producció més rígida. Les lletres de l'Adam Duritz abandonen aquesta observació externa i entren en un terreny més autobiogràfic, potser fins i tot incòmode, parlant de la fama sobtada, de la pèrdua de l'anonimat, de la dissociació, de la pressió d'haver de ser algú. És un disc escrit després de l'èxit, no abans, i això es nota amb un to més de defensa. Angels of the Silences va ser el primer single de Recovering the Satellites i és una declaració d'intencions clara. Els Counting Crows no volien repetir el debut. Com a single va sorprendre, no era immediat ni era amable, però definia perfectament l'estat mental del que seria tot el disc. Segurament els fans de Mr. Jones es van sentir decepcionats, però els fans del rock alternatiu definitivament ho vam rebre amb els braços oberts, com una aproximació amb allò que ens agradava. Jo ho relaciono una miqueta amb el salt cap al guitarreo elèctric que van fer els REM amb el disc Monster després d'haver fet aquell Automatic for the People. Amb el temps, Angels of the Silences s'ha llegit com una de les millors cançons de l'Adam Duritz sobre aquesta temàtica de la identitat, de posar-se una miqueta paranoic, de la supervivència emocional, i bé, sona així de bé.

Als anys 90, a l'Adam Duritz hi veieu que tot gira al voltant seu perquè Counting Crows és Adam Duritz i Adam Duritz és Counting Crows. En definitiva, el cantant va passar en qüestió de mesos a ser un compositor introspectiu del circuit alternatiu a convertir-se en una celebrity reconeixible. L'èxit d'aquest August and Everything After, el primer disc, va situar a Counting Crows al centre del pop-rock nord-americà, però també va convertir Duritz amb les seves rastes, la seva vulnerabilitat pública i també el seu cos amb tendència a engreixar, doncs allunyat dels cànons, doncs el va convertir en un personatge fàcil de jutjar. No només per la música, sinó per amb qui sortia i per com era. Mireu, a mitjan de la dècada, l'Adam Duritz va començar a aparèixer a les revistes del cor arran dels seus romanços amb actrius molt famoses, especialment les dues protagonistes de la sèrie Friends, la Jennifer Aniston i la Courtney Cox. L'Adam Duritz primer va sortir breument amb la Jennifer Aniston tot just quan Friends acabava de debutar en pantalla als Estats Units el 1994, i bé, encara la sèrie no era el fenomen global que acabaria sent i la Jennifer Aniston no era la grandíssima estrella mundial que acabaria sent, però bé, el propi cantant va confessar que ell mai no havia vist Friends quan va començar a sortir amb la Jennifer Aniston. Però és que poc després, el 1996, va iniciar una relació bastant més llarga amb la Courtney Cox, l'altra protagonista de Friends. Una Courtney Cox que

ni era un guapo a l'ús. I per si fos poc, projectava una certa fragilitat i això xocava amb l'imaginari associat doncs, a qui podia ser la parella d'una actriu com la Courtney Cox. Les crítiques no van trigar a arribar. Part de la premsa del cor local i part del públic, fins i tot, qüestionaven explícitament com algú gordo, trist i poc glamurós podia ser la parella d'una estrella televisiva considerada com un ideal de bellesa. A mitjans dels 90, aquest tipus de comentaris era habitual i es deia amb lleugeresa. L'Adam Duritz es va convertir així en un exemple clar de com, diguem-ne que com el rock alternatiu xocava amb els valors estètics del mainstream televisiu. Vamos, que el cantant va, diguem-ne que, exiliar-se a Hollywood, amb el Viper Room i tot plegat per escapar de ser una figura mediàtica i per les seves relacions sentimentals va acabar al centre de l'exposició mediàtica amb una pirueta de paradoxa que ningú no s'esperava al 1994. Anys després, el mateix Adam Duritz explicaria que ja aquella etapa va ser confusa i emocionalment difícil. No perquè sortís amb actrius famoses, sinó perquè la mirada pública li va imposar doncs, una mena d'identitat que no havia escollit. Als 90, l'Adam Duritz no només va escriure cançons sobre la fama, la va patir com un cos estrany just en el moment en què el que era alternatiu deixava de ser-ho. Sentim ara la cançó amb la que s'obre el disc, Recovering the Satellites, una cançó que du per títol Catapult, on Adam Duritz utilitza la idea de la catapulta com una metàfora de sentir-se a punt de sortir disparat sense control, anticipant la inestabilitat que després marcarà molta de la seva obra.

Ara posarem la que podria ser la meva cançó favorita del grup, de títol Have You Seen Me Lately? Potser sí, potser no. Però abans hem de tornar a parlar de Mr. Jones. Mireu, quan parlem de Mr. Jones, sovint ens quedem amb el seu, diguem-ne, amb el seu aire despreocupat, amb el fet que és una cançó corejable, gairebé optimista. Però si mirem el que explica Adam Duritz, queda clar que no és una fantasia abstracta. Hi havia un Mr. Jones real. Hi havia una conversa real entre músics que encara no eren ningú. Gent jove amb, doncs això, amb, ja ho hem dit abans, amb ressaca emocional, parlant de com seria la vida quan tot anés bé, quan els coneguessin, quan deixessin de passar desapercebuts. La cançó està basada en el Marty Jones, que era l'antic baixista de la banda anterior que tenia l'Adam Duritz, una banda que duia per nom de Himalayans. I també amb el Kenny Dale Johnson, que va passar a ser bateria de la banda de Chris Isaak, dels Silvertone. Bé, la història que s'explica sovint sobre la cançó és que va ser escrita arran d'una nit a San Francisco, quan el Marty i l'Adam van anar a veure el pare del Marty, en David, que era guitarrista de flamenc. Això és una part que s'explica també a la cançó, parlar de com van a veure en un lloc que estan tocant i hi ha una ballarina de flamenc, tot una miqueta lligat amb això. En fi, Mr. Jones és això, és el desig de ser vist. No de ser ric, ni de ser famós en abstracte, sinó de sentir, bueno, de sentir que importes. La cançó neix... Doncs,

És això que us dic, abans de l'èxit, quan la fama encara sembla una idea, bé, una idea potser innocent, sense conseqüències. Quan ser una estrella del rock és només una promesa de que ho arreglarà tot. És el moment en què penses, bé, quan surti el disc, quan triomfem, tot això canviarà. I el gir interessant és que canvia. Però no com imaginaves. I aquí és on entra la cançó Have You Seen Me Lately, que funciona gairebé com una resposta involuntària a Mr. Jones. No perquè l'Adam Duritz renegui de la primera cançó de Mr. Jones, sinó perquè ara parla des de l'altra banda. Ja no vol que el vegin tant. Ara pregunta si algú encara sap amb on és i com és. Ja no està assegut imaginant la fama. I viu a dins i potser no li agrada tant. Si Mr. Jones és més aviat ingènua, Have You Seen Me Lately és més aviat desconfiada. Si una està plena d'expectatives, l'altra és plena de fissures. La fama hi apareix doncs, com una força que fragmenta la identitat, que converteix la persona en personatge i que fa que fins i tot et sentis estrany dins la teva pròpia vida. I aquí és on les dues cançons juntes expliquen una història molt poc habitual al pop. Primer desitges exactament allò que després et descol·loca. Mr. Jones no és que sigui mentida, és que és incompleta, i Have You Seen Me Lately no és que sigui amarga, és conseqüent. El que fa l'Adam Duritz és prou valent, no corregeix el seu passat, no ridiculitza el desig que tenia de ser famós, simplement admet que la fama no era la resposta i que un cop hi arribes t'has de fer una pregunta nova, molt més incòmoda. D'acord, ja em veuen, però jo on sóc? I això per un programa de ràdio és or pur. Dues cançons separades per 3 anys que juntes són un mateix relat, cara A i cara B del mateix son. I va sentim Have You Seen Me Lately?

La darrera cançó, la que tanca Recovering the Satellites, que escoltarem és de fet no la tanca, hi ha una petita cançoneta després al final, però bé, per mi és la més important, diguem-ne. En fi, parlem de A Long December. A Long December, cançó que va ser publicada com a single a finals de 1996, que és una de les cançons més emblemàtiques del disc. És una cançó que musicalment és continguda, melancòlica, amb una estructura clàssica i una melodia que va avançant poc a poc. La cançó parla del pas del temps, de finals de l'any, un final d'any difícil, però d'esperar que el futur sigui millor que aquest any. No és optimista en el sentit convencional, però sí esperançada d'una manera potser fràgil, però bé, en l'Adam Duritz no promet res, simplement afirma que creure ara que les coses poden millorar ja és en si mateix, doncs, una forma de resistència. Però dir apropiada, amb Duritz la va arribar a qualificar fins i tot com una mena de cançó de Nadal. El videoclip, que ja us he dit abans, protagonitza la Courtney Cox, doncs evidentment va tenir un paper clau amb la difusió del single. El fet de que la Courtney Cox fos, doncs, una gran estrella de Friends va portar el grup amb un públic televisiu més ampli, però també va reforçar la lectura de l'Adam Duritz com una figura del ecosistema de les celebrities, cosa que ell vivia amb ambivalència. De fet, bueno, hi ha referències vetllades però constants a la seva relació sentimental durant tot el disc. Les conseqüències més importants. A Long December es va convertir en el gran pont emocional entre el públic del primer disc i el Tomés Fosc del segon. Segurament és una de les poques cançons que podia encaixar perfectament a l'August and Everything After. Amb els anys, la cançó ha superat el context del disc i potser sí s'ha convertit en una mena d'himne del període nadalenc, no de campanetes i nens nascuts, però sí una peça que reapareix cada cop que algú necessita creure, encara que sigui amb prudència, que el futur pot ser una mica millor que no pas el present.

Al final la cosa va de vendes. August and Everything After, el debut de 1993, va ser un èxit massiu, segurament inesperat. Ja us ho he comentat abans, va arribar a 7 vegades platí als Estats Units i va vendre a prop de 10 milions de còpies arreu del món, 7 d'elles als Estats Units. Era un debut omnipresent, amb singles de constant rotació a la ràdio i una connexió doncs, molt ampla amb el públic. El Recovering the Satellites, el seu segon disc de 1996, en canvi, tot i debutar bé a les llistes, va tenir vendes clarament inferiors. Aproximadament 2 milions de còpies als Estats Units i uns 4-5 milions arreu del món. No podem dir pas que no funcionés bé comercialment, però no va sostenir el mateix impuls ni la mateixa presència cultural. Evidentment, vendre 2 milions de còpies no és gens dolent. Segurament, però, col·locava el grup en una posició molt més realista pel que veritablement eren. El pelotazo del primer disc no era real. A finals de la dècada dels 90 ens trobem amb el tercer disc d'estudi de Counting Crows, disc que duia per títol This Desert Life, publicat el 1999 i sovint s'entén com el disc de reajustament doncs, després del xoc emocional dels dos primers. Després del debut expansiu de August and Everything After i del to fosc i defensiu de Recovering the Satellites, aquest This Desert Life mostra un Adam Duritz més calmat però no menys introspectiu. Musicalment té una producció més oberta i un ús més clar del pop-rock d'adult que definiria bona part del so de finals als 90. En definitiva, no us enganyaré. Havien perdut l'espurna. No dic que sigui un mal disc, però és una mica sobri, fins i tot avorridot, per moments. I que, bé, potser, només potser, podia ser una miqueta millor. Tot fa una certa sensació de cansament i de veure com reajustar-se al canvi de dècada i als canvis amb la música. Definitivament, el rock o el pop-rock de 1999 era molt diferent dels de principis de dècada. El tema Hanging Around va ser el primer single de This Desert Life i mostra una cara bastant diferent dels Counting Crows respecte als seus moments més foscos. La cançó és ràpida, és irònica, és molt més lleugera que bona part del material anterior del grup. Musicalment s'apropa fins i tot al power pop, potser, i al rock alternatiu, però sobretot més radiable de finals dels 90. És una peça pensada clarament per funcionar com a single i, de fet, va tenir força rotació a la ràdio nord-americana. Segurament per això va ser triada com a primer single. Potser explorar una mica aquest camí podria haver estat interessant i el van recuperar en algun moment, però la tendència general no era aquesta. Amb el temps, Hanging Around s'ha convertit en una peça molt habitual als directes del grup, precisament perquè connecta bé amb el públic i equilibra el repertori més introspectiu. Però ja us dic, em sembla una baixada en general de tot el disc. Però bé, encara té bons moments, eh? No dic que sigui un mal disc, dic que no era comparable amb el seu material anterior. Va, anem a sentir aquest Hanging Around.

El grup va tenir una actuació rellevant a l'edició de 1999 del Festival de Woodstock, que al final seria reconeguda pels seus greus problemes de violència i caos amb el públic, però que això no hauria de tapar que també va tenir concerts molt interessants. En fi, els Counting Crows encara tenien certa tirada a nivell popular, vull dir. El disc aquest, This Desert Life, va ser coproduït pel David Lowery, que és una figura molt important en el rock alternatiu dels 80 i també dels 90, amb grups com Camper Van Beethoven o com Cracker. Que jo digui que el disc baixa clarament el nivell no vol dir, doncs, això que encara no tingués tirada com a grup i com a producció musical. Les vendes, de fet, van ser força comparables amb les de Recovering the Satellites, sent aquest un disc molt millor, al meu parer. L'Adam Dirich ha explicat diverses vegades que ell va deixar les drogues a mitjans dels anys 90, aproximadament després de l'esclat inicial de la fama dels Counting Crows, entre 1994 i 1996, coincidint, doncs, amb l'etapa posterior del August and Everything After, i tot va ser molt relacionat amb la seva salut mental. Ell, i aleshores encara no se sabia, no ho tenia molt clar, però ell patia, i pateix, un trastorn dissociatiu i episodis depressius diagnosticats. Sempre ha dit que les drogues empitjoraven la dissociació i el feien sentir més desconnectat de si mateix, i aquesta condició, aquesta malaltia, serà molt important pel futur del grup. Va, per tancar amb aquest disc, amb aquest This Is Our Life, punxarem la que seria la meva cançó favorita de l'LP, cançó que no va ser mai single, ni falta que feia. Això és All My Friends.

I ara ve la cara més, més trista de la història. A principis dels anys 2000, Adam Duritz va passar pel moment més delicat de la seva salut mental. I això va tenir, evidentment, conseqüències visibles, tant personalment com amb l'activitat dels Counting Crows. Com us he dit abans, ell pateix des de jove un trastorn dissociatiu, però ell mateix va explicat que pels vols dels anys entre 2000 i 2002 la seva situació es va agreujar. La combinació de la fama sostinguda durant gairebé una dècada de gires constants i de pressió creativa va fer que entrés en un estat en què se sentia cada cop més desconnectat de la realitat i de les persones. Ho ha descrit com viure amb la sensació que el món és una projecció, com si no fos del tot real. Cap al 2002, Counting Crows van cancel·lar i ajornar gires i l'activitat del grup es va alentir notablement. Oficialment es van mencionar problemes físics, però el mateix Adam Duritz ha reconegut que el factor clau era la seva incapacitat emocional per sostenir el ritme del grup en aquell moment. A diferència del que havia passat als anys 90, a inicis dels 2000, Adam Duritz comença a posar nom públicament a la seva malaltia i a acceptar que no es tractava d'un bloqueig creatiu, sinó d'un problema de salut. Aquest procés no és ràpid ni lineal, però estableix les bases per una relació més controlada amb la feina i amb les gires els anys següents. I en aquest context, a 2002, el grup publica el disc Hard Candy, que és probablement el disc on la malaltia de l'Adam Duritz influeix de manera més directa i visible tant en el to com en l'estructura i el contingut emocional. La seva condició no només retarda el disc, sinó que el condiciona doncs creativament. Aquest Hard Candy és menys narratiu, és menys expansiu i, sobretot, és molt més dispers que els treballs anteriors. El primer single és American Girls, que fa tuf a mirar de repetir el que van fer en Hanging Around. American Girls és una cançó un altre cop quasi power pop, molt radiable, fins i tot lluminosa, però que no reflectia el to del disc.

Paradoxalment, el disc va contenir un altre tema que va tenir molta popularitat. Parlo de Big Yellow Taxi, que és una de les peces més conegudes, també més lleugeres, de Counting Crows, potser de les més reveladores del seu encaix amb el pop de finals dels 90. En realitat es tracta d'una versió, és una versió d'una cançó de la Joni Mitchell que va composar el 1970 i el grup la va publicar el 2002 com a un single d'aquest Hard Candy, però sobretot va ser impulsada pel seu ús a la banda sonora i crèdits finals de la pel·lícula Shrek. La incorporació de la cantant Vanessa Carlton als cors de la cançó i afegeix un to encara més, segurament la paraula seria accessible, gairebé bé, assolellat, que contrasta amb una part del material més introspectiu del grup. Ja veiem que aquí ara ens trobem amb un grup que combina moments d'introspecció i de foscor, potser amb moments doncs, com molt més pop per les FMs. A nivell de recepció, però, va ser un èxit comercial important, però potser era una concessió excessiva al mainstream, especialment venint doncs això d'un grup associat al que es deia a la introspecció i a la vulnerabilitat emocional. I si aquesta Big Yellow Taxi sonava massa, doncs això, massa mainstream, el següent moviment, també relacionat amb el cinema, encara ho va ser més. Si Big Yellow Taxi tancava la pel·lícula Shrek, Accidentally in Love és una de les cançons més lluminoses i accessibles de Counting Crows, publicada el 2004 com a la cançó principal de la pel·lícula Shrek 2. A diferència del to sovint melancòlic i introspectiu que caracteritzava sempre la producció de l'Adam Duritz, aquesta cançó, aquesta Accidentally in Love, abraça una alegria directa, gairebé impetuosa. I què us puc dir? A mi no m'agrada gens. La idea central de la cançó és l'enamorament inesperat, aquella sensació de que arriba sense avís i trenca qualsevol pla previ. Accidentally in Love també té un punt d'un estat emocional molt, molt propi dels Counting Crows, però també, ja us dic, a mi em sembla impostat. Però sobretot, Accidentally in Love també és recordada per la seva candidatura als Premis Oscars. La cançó va ser nominada a l'Oscar a millor cançó original de l'any 2005, gràcies doncs, això, a la inclusió a la banda sonora de Shrek 2. Aquesta nominació va situar Counting Crows, i l'Adam Duritz en particular, amb un terreny poc habitual per a una banda associada sobretot al rock alternatiu dels 90. La candidatura tenia un valor simbòlic important, clar. Reconeixia la capacitat del grup per escriure una cançó immediatament connectada amb el gran públic. Tot i l'impacte de la cançó, no va guanyar. Aquell any el premi va anar cap a la cançó A l'altre lado del río del Jorge Drexler, però amb el temps la nominació s'ha vist gairebé com un premi en si mateixa. Malgrat tot, a partir d'aquí, la producció del grup baixa en freqüència i també en qualitat, o dit d'una altra manera, després de dos discos fluixets. Personalment ja em vaig perdre interès en el grup. Trigarien 6 anys a entrar un LP nou de títol Saturday Nights and Sunday Mornings 2008. Encara tenia alguna peça interessant, però ja us dic, amb el temps van tornar a una certa activitat amb gires menys enfocades a la nostàlgia, almenys per part del grup. S'hauria de veure si també va al públic, però ja us dic, són molt lluny del que eren. De tota manera, tancarem amb un dels darrers moments interessants dels Counting Crows, és el seu disc de 2008, la peça que l'obre, això és 1492.

0: I amb aquest, diguem-ne, que darrer moment interessant dels Counting Crows plegarem per avui en un vespre en el que hem recordat un dels grups més interessants del rock, els 80, i que visiten algun festival de la Península Ibèrica aquest estiu, per si teniu curiositat per saber com sonen avui dia en directe.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batalla i pel mateix bat-canal.
0: I, com sempre dic, un plaer passar-nos la tarda de divendres amb tots vosaltres. Aquest programa, ja sabeu, es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet o a la plataforma de podcast iVox. Ara sí, arriba l'hora de tancar la persiana i tancar el bartic. I salutacions a qui us parla, Carlos Molina i de Sergio Guardeño, al control tècnic. I, sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a divendres 8 de maig de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més importants d'avui. La Fira de Sant Ponç ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira que, més enllà dels productes, mostra les capacitats dels usuaris i usuàries de l'Institut Municipal de Servei a les Persones amb Discapacitat. I les colles de foc s'havien d'ajuntar aquest cap de setmana per lluir-se, però la previsió de pluja els ha obligat a cancel·lar l'acte. La conya infantil d'Espia Dimonis i el Vell de Diables veien organitzat per aquest cap de setmana l'aplec de Malabars. En esports, l'Actitud Boxing Crew de la mà de l'Ajuntament de Mollet ha organitzat per aquest dissabte una vetllada mixta de boxa i kickboxing. La jornada destaca especialment per la disputa d'un cinturó oficial del Campionat d'Espanya WKN professional com a combat estel·lar. I en esports també, l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, al control tècnic, Emma Baleat, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I comencem l'informatiu parlant de la Fira de Sant Ponç, que ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira que, més enllà dels productes, mostra les capacitats dels usuaris i les usuàries de l'Institut Municipal de Servei a les Persones amb Discapacitat. Així de satisfet s'ha mostrat en Juan, pare d'en Germán.
2: Yo sí, porque tengo el hijo, este es mi hijo, Germán, sí. Y venimos cada año porque se monta aquí en la paradeta. Hombre, que yo veo una cosa muy positiva para ellos. Sí, sí, sí. Aquí están, mira, todos los muchachos que hay allí en el centro y se venden aquí cositas que hacen allá. Estamos contentos de que se hagan cosas para ellos, claro. Todo lo que se recauda luego se hacen cosas para ellos.
0: De forma similar s'han expressat l'Esperança, la Paqui i la Rosa, totes elles amb fills usuaris de l'IMSD.
3: Pues tot, la participació, que les famílies participen, que els nois també participen, que, bueno, que és una fira molt, bueno, que la trobo molt familiar, molt d'aquí, de Mollet, perquè jo, bueno, clar, només conec la d'aquí de Mollet, jo no sóc d'aquí de Mollet, jo sóc de Montornès, però clar, el tenir el meu fill aquí a l'escola de Can Vila i després a la Vinyota, he estat molts anys lligada amb la gent de Mollet, també conec molta gent aquí, i sí, la veritat és que aquesta fira, bueno, a mi m'agrada molt. Poso una mica els pèls de punta cada vegada que vinc.
4: La il·lusió d'ells i el treball, esta és la recompensa de tot el seu treball, lo que se sacrifica en el dia a dia, se sienten útiles, tienen la oportunidad de ver cómo se venden lo que ellos hacen, se valoran mucho a sí mismos. Cara hacia el mundo y hacia la vida es lo mejor que hay, ya que no tienen otra posibilidad, pues tienen estos talleres y esta forma de es un premio para ellos, como cualquier persona que está trabajando y a final de mes pues tienes tu paga. Ellos se realizan muy bien, ¿a que sí?
5: És una festa grossa per ells. És compartir tota la feina que fan amb tota la gent del poble. A més, hi ha una resposta fantàstica de Mollet.
0: La Rambla Balmes va esdevenir ahir un formiguer de persones comprant pastilles

0: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica meteorològica de la xarxa que ens apropa en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van tallant el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia 365, situada al carrer Francesc Layret 73, al barri de Can Borrell.
2: Mollet al dia, els esports.
0: En esports comencem destacant que el pavelló municipal d'esports de Riera Seca acull aquest cap de setmana una fita molt destacada en el panorama esportiu nacional. L'Actitud Boxing Crew, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha organitzat per aquest dissabte una vetllada mixta de boxa i kickboxing que començarà a les 4 de la tarda. La vetllada comptarà amb combats amateurs en boxa i un dels més destacats serà l'enfrontament entre un atleta canari amb un de català. També en kickboxing hi haurà diversos combats amateurs i 4 de professionals, dels quals es diferencia el combat internacional entre França i Espanya, que estarà representada per l'atleta molletà Héctor Reyes. La jornada destaca especialment per la disputa d'un cinturó oficial del Campionat d'Espanya WKN professional com a combat estel·lar que enfrontarà a la molletana Judit Carricondo, la Santa, amb Raquel, la Metralleta. Jordi García, director de l'Actitud Boxing Crew, ha explicat que els combats professionals començaran a les 7 de la tarda.
3: Yo creo que a partir de las 7 ya empiezan las peleas profesionales. Y la Judith, como es el combate de fondo, el combate estelar, es la última. Porque, bueno, hay que hacer, tiene que salir el cinturón, tienen que sonar los himnos. Claro, ya tiene que ser una cosa un poquito más, ¿sabes?, que lo requiere la organización. Entonces, ella va a ser la última, ¿eh?
0: Prèviament a la gran vetllada, avui divendres, hi haurà un petit tastet del que serà l'esdeveniment d'aquest dissabte. Aquesta tarda el Mercat Vell acollirà una jornada on els concursants faran el passatge i el cara a cara. Jordi García ha detallat que és un moment de molta tensió.
3: En el pesaje, pues bueno, ya sabes, hay mucha tensión, la gente tiene que dar el peso, luego se ponen los dos peleadores uno enfrente de otro, se hacen la foto, ahí empiezan como aquel que diría las hostilidades. Y bueno, estará guapo si la gente se quiere hacer fotos, quiere hacer preguntas, ya la gente también va cogiendo el gusto de, hostia, este peleador para mañana lo quiero ver yo, quiero ver a esta chica, quiero ver a este chico.
0: Mollet del Vallès es convertirà, doncs, aquest cap de setmana en l'epicentre dels esports de contacte, amb una vetllada que promet emoció a nivell competitiu i un gran ambient al pavelló de Riera Seca, una cita organitzada per l'Actitud Boxing Crew que reunirà alguns dels millors talents amateurs i professionals del moment. La vetllada estarà oberta al públic amb un preu donatiu. I seguim parlant d'esports, i és que l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. Els jugadors nord-americans han compartit una jornada única amb els esportistes locals en una experiència que ha despertat molta expectació entre tots els assistents. La trobada ha servit perquè els integrants dels Gators poguessin conèixer de primera mà el bàsquet adaptat, participant activament en diverses dinàmiques i exercicis durant la sessió.

0: L'intercanvi esportiu i cultural ha estat molt enriquidor tant pels visitants com pels jugadors del mateix club molletà. Antern Ted, jugador dels Gators, ha afirmat que han gaudit de la sessió i han pogut conèixer diferents tipus de condicions i com cadascú viu una vida diferent.
1: Sí, serà una mica difícil per als nois, perquè òbviament som més corpulents, així que això serà un repte per a ells, però segur que ho gaudeixen i tindran l'oportunitat de veure gent amb diversos tipus de condicions, veure com cada un viu una vida diferent, així que sí, segur que ho gaudeixen.
0: Els jugadors dels Gators han mostrat una actitud molt propera i participativa compartint experiències i curiositats sobre el futbol universitari nord-americà. L'ambient distès i cordial ha facilitat una connexió molt especial entre els dos equips. Els participants han gaudit d'una jornada diferent i molt divertida que segurament quedarà en el record de tots els presents. L'esportista dels Gators de Florida ha remarcat que als Estats Units també hi ha equips d'esport adaptat, però és molt enriquidor veure en una cultura diferent.
1: Nosaltres als Estats Units també tenim aquests esports com el bàsquet, en cadira de rodes, també en tenim, però el que sempre diem és que l'exposició porta l'experiència i per aquestes activitats en un altre lloc del món i viure en una cultura diferent porta molta alegria i aprenentatge també.
0: Des de l'equip local s'ha valorat molt positivament aquesta experiència internacional que reforça la voluntat de continuar creixent i obrint noves oportunitats dins del projecte esportiu. De fet, afirmen que activitats com aquesta contribueixen a enriquir el dia a dia de l'entitat i motiven encara més els jugadors. En Josep Roca, jugador i entrenador de l'equip en cadira de rodes, s'ha mostrat molt il·lusionat amb la visita nord-americana.
2: Home, ens ha fet molta il·lusió perquè és un equip universitari de futbol americà que jo m'he estat informant una miqueta així per internet i és un equip important allà, o sigui, no és un equip de poca monta, diríem, no? És un equip important.
0: Amb iniciatives d'aquest nivell, el club continua apostant per crear vincles amb equips i institucions esportives d'arreu del món. Una jornada especial que ha deixat grans sensacions i que reafirma l'orgull de continuar endavant amb il·lusió i ambició de futur. I ara parlem de propostes esportives de cara a aquest cap de setmana i és que Mollet ha organitzat un any més la Festa de l'Esport al carrer aquest diumenge 10 de maig. L'Avinguda Llibertat acollirà la 32a edició de la jornada que pretén incentivar l'esport i donar a conèixer diverses entitats molletanes pels infants. Des de les 11 del matí fins les 2 del migdia hi haurà diverses activitats esportives obertes a tothom en una edició en què participen una quinzena d'entitats i hi haurà 23 estacions. El programa d'activitats inclou diferents estacions esportives com ara l'atletisme, futbol 3x3, bàsquet 3x3, minitenis, patinatge, escacs, hoquei, tenis taula, handbol, activitats de muntanya o hip-hop, entre d'altres. També hi haurà el tradicional circuit d'educació viària i el de bicicletes, un rocòdrom inflable i raquetes variades. Leo Conte, regidor d'esports a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que enguany, com a novetat, també hi haurà un circuit de crawler.
3: Aquest any tenim més estacions que altres vegades, tenim 24 estacions. I mira, com a novetat te diria, bueno, són 15 entitats, perquè n'hi ha alguna que repeteix, i te diria que com a novetat aquest any tenim la nova incorporació d'una entitat nova, que és el Crowell, que és l'entitat de radiocontrol, que crec que serà molt llaminós per als nens i les nenes, no? Perquè és fan un circuit, bueno, ja ho veureu, és una estació que crec que serà molt maca per als nens, perquè ho gaudeixin, no?
0: La Festa de l'Esport al carrer és una activitat senyalada en el calendari molletà que permet a les entitats esportives sortir de les seves instal·lacions i donar-se a conèixer. El regidor d'Esports ha afirmat que és una jornada on els nens i nenes poden provar i trobar els seus esports.
3: Crec que és una cita molt especial del nostre calendari, no? La Festa de l'Esport al carrer. I una cosa que m'agrada molt és que estem portant a l'esport allò de on passen les coses, que és el carrer, no? Sortim de les instal·lacions, o fem a les entitats que surtin de les instal·lacions i les portem al carrer de plorar la gent. Jo crec que és un dia molt maco perquè els nens, les nenes puguin conèixer esports. Jo, principalment aquest és el motiu, no? de portar a l'esport als nens i a les nenes i que puguin disfrutar, gaudir, provar i trobar el seu esport, no? Que es tracta de que tothom faci esport.
0: Un any més cal destacar que són activitats lúdiques, no competitives. Els nens i nenes, quan participen en una estació, obtenen un tiquet i quan en tenen 5 el descanvien per un obsequi fins a exhaurir les existències.

I ara comentem els partits que es disputen aquest cap de setmana i comencem parlant del primer equip del futbol del Mollet, que aquest dissabte a les 5 de la tarda visitaran el camp del Bosc de Tosca, un partit on el Mollet buscarà la victòria per mirar d'acabar la temporada el millor possible. I comentem també el primer equip femení del Mollet, que no té partit aquest cap de setmana perquè la setmana anterior finalitzaven la Lliga. Ara ja es comencen a preparar de cara a la pròxima temporada. I parlem de la Molletense, que la setmana passada no va poder aconseguir la victòria al camp del Cardedeu, però aquest dissabte a les 6 de la tarda buscarà sumar 3 punts a casa davant del Mataró. I en el grup 10 de la quarta catalana, la Lourdes vol lluitar per entrar al play-off d'ascens a tercera catalana i ho farà aquest diumenge a la 1 a casa davant del Canovelles B, el líder de la categoria. En el mateix grup, però amb el play-off ja assegurat, està el Mollet B, que aquest dissabte a 6:45 visitarà el camp del Vilanova del Vallès B. I en futbol sala, el Mollet aquest diumenge a les 5 de la tarda visita el camp del barri Can Calet. El Mollet buscarà sumar 3 punts per poder assegurar-se l'ascens a primera catalana. I en hoquei, tant el primer equip masculí com el femení, aquest cap de setmana descansen i ho aprofiten per carregar piles i poder afrontar al màxim els 2 darrers partits de temporada que els hi queden. En bàsquet, el DMA Grup Mollet disputant els quarts de final de play-off per l'ascens a segona FEB aquest dissabte a les 6:10 de la tarda fora de casa davant del Iversol Club Bàsquet Tarragona. Pel que fa als equips del Sant Gervasi, l'equip masculí a Copa Catalunya aquest diumenge a les 12 del matí visitarà el Ciutat Vella i el primer equip femení, també a Copa Catalunya, serà aquest dissabte a 6:15 quan rebi la visita del Club Bàsquet Valls.

I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Fira de Sant Ponç ha tornat a ser un èxit. Les famílies i la ciutadania en general han celebrat un any més la realització d'aquesta fira que, més enllà dels productes, mostra les capacitats dels usuaris i les usuàries de l'Institut Municipal de Servei a les persones amb discapacitat. I les colles de foc s'havien d'ajuntar aquest cap de setmana per lluir-se, però la previsió meteorològica els ha obligat a cancel·lar l'acte. La colla infantil d'Espia Dimonis i Vall de Diables de Mollet havien organitzat per aquest dissabte l'aplec de Malabars. L'Actitud Boxing Crew, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha organitzat per aquest dissabte una vetllada mixta de boxa i kickboxing. La jornada destaca especialment per la disputa d'un cinturó oficial del Campionat d'Espanya WKN Professional com a combat estel·lar. I l'equip de bàsquet en cadira de rodes ha donat a conèixer el seu projecte a l'estranger. Aquest dijous l'equip ha tingut una visita molt especial amb la presència dels Gators de Florida, l'equip de futbol americà de la Universitat de Florida. I fins aquí l'informatiu d'avui, però nosaltres ens tornem a trobar dilluns a la mateixa hora per seguir-vos apropant tota l'actualitat de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit el llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant. Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui divendres i com cada setmana és el torn de Junts per Catalunya a Mollet i en la seva representació ens acompanya, com és habitual, via telefònica, la seva regidora i portaveu, Carme Olaria, a qui saludem. Bona tarda, Carme.
1: Bona tarda.
0: Avui, doncs, en aquesta conversa de portaveus municipals comentarem diversos temes d'actualitat molletana i comencem parlant per un dels temes, i és que la setmana passada, el divendres, des de Tradicions i Costums, portaven el que és la 83a edició de l'Aplec de la Sardana i, Carme, doncs, una jornada especialment important per a la teva persona, no?, perquè es presentava una sardana amb el teu nom. Entenc que molt contenta, no?, per aquest
1: doncs,
0: fet.
1: Sí, doncs sí, la veritat és que molt contenta que en Jaume Boix, el compositor molletà que tots coneixem, doncs, fa una sardana amb el meu nom. Per mi és un honor perquè és un també és un llegat, no?, de tots aquests anys vinculats a les sardanes a títol familiar i, evidentment, a títol personal. I vaig estar... Bueno, realment va ser un moment molt emotiu perquè, bueno, veure la pleca, aquella pleca que t'ha vist, doncs, des de que n'eres petita, doncs, ballar sardanes, no?, doncs tothom ballava una sardana que es deia a la Carmeta Olaria i això, doncs, evidentment, personalment va ser un... Bueno, va ser una pleca diferent, és a dir, molt bonic com tots, però amb aquest punt tan personal que el va fer extremadament diferent i que guardarem per sempre en els nostres records i de memòria perquè, bueno, el vàrem gaudir a nivell familiar i crec que són coses d'aquelles boniques que ens apropa, no?, doncs la sardana com a cultura i com a tradició i com a record i llegat, doncs, d'aquestes coses boniques que passen a la nostra ciutat.
0: No sé, Carme, si tu esperaves o va ser una sorpresa.
1: Bé, de fet, el Jaume Boix ja m'havia comentat que ho volia fer, sempre és allò que... És que recordo que des que eres petita, recordo molt com ballaves i pensava, bueno, pot ser que arribi com que no arribi, que al moment que em van dir-me que arribava i per Sant Jordi, doncs, quan ens van portar, doncs, al fulletó amb les sardanes, on sortia aquell nom, doncs, la veritat és que em vaig quedar hi havia una satisfacció molt, molt gran, no?, a l'hora que parada també, no?, perquè allò, ostres, una sardana, no? Quin honor tan gran, no? Fa molts anys enrere jo vaig ser ja pubilla de la sardana quan la plec va fer 50 anys i ara ja en fa 80, perquè comencem que per la Covid no es va fer, llavors són 80 i pico, 84 anys serien, no?, de plecs. Aleshores, clar, doncs tot això és una cosa que portes, bueno, molt integrada a la teva persona i aquella identitat molletana i aquells plecs que mai oblides, perquè també, deixeu-me que faci aquesta falca, però és que fa molts anys que es fa això a Mollet, aleshores aquesta tradició tan nostra no podem deixar que s'aturi i hem de continuar tirant endavant aquest aplec amb joves que ens venen a veure, amb gent de diferents ciutats que també s'apropen. Jo crec que realment, a part de que hi hagués una meva sardana, l'aplec de Mollet, doncs, és un orgull per la nostra ciutat.
0: I ja que parlem, doncs, de temes més festius, més culturals d'oci, doncs parlem també de la Fira de Sant Ponç, que tenia lloc tot just ahir dijous i que sabem també, doncs, que des del vostre partit un any més, doncs, no us l'heu volgut perdre.
1: Sí, és que nosaltres, jo crec que Mollet té coses tan boniques, no? O sigui, compartir el Dia de Sant Ponç amb tot el que implica, no?, amb l'esforç de les persones que hi han col·laborat, amb el treball que han fet, doncs, fins a arribar aquest dia, amb aquestes complicitats que es fan entre docents i nens i nenes. Jo crec que han acabat donant a la Rambla, no?, aquell espai de trobada d'un cop més, un Sant Ponç més. I això, permeten que ho lligui, però parlàvem l'altre dia a la inauguració del residencial, d'aquestes 24 places que s'han creat a l'Alt Bosc, i parlàvem, no?, moltes persones vinculades, doncs, també a el que seria la Festa de Sant Ponç, i em deien, és que nosaltres gairebé tot un any el nostre recorregut és sortir al carrer aquell dia, no?, i estudiem tantes coses, de les coses que podem fer, de les manualitats, i hi ha tanta alegria, i hi ha tanta ganes de fer coses, no?, i és com el resultat, és com una mica el final de curs, per dir-ho així, no? I, evidentment, doncs, des de Junts per Catalunya acompanyar-los amb una festa així, doncs, evidentment, sempre ens hi trobaran.
0: Doncs queden comentats aquests temes més d'oci i parlem ara de temes més polítics. I és que en les darreres setmanes doncs, ja s'han presentat diverses candidatures que encapçalaran les llistes municipals de cara a l'any 2027. No sé, Carme, si des de Junts per Catalunya Mollet també hi esteu treballant en aquest aspecte o en d'altres relacionats amb les eleccions municipals.
1: Sí, sí, estem treballant. De fet, nosaltres ja estem fent reunions internes per desenvolupar doncs, tot aquest procés, perquè al final sí que és cert que doncs, posar un alcaldable doncs, és una imatge, però darrere també hi ha molta feina de projecte i nosaltres doncs, ja fa temps que estem desenvolupant doncs, aquestes xerrades en diferents àmbits de la ciutat i diferents persones implicades per poder doncs, començar a escriure aquest projecte, no? Aquesta continuïtat de projecte de Junts per Catalunya a partir del 2027. Ja estem treballant i a mesura que vagin sortint més dades, doncs segurament ja en sereu de seguida informats. I sí, valorem que ja sabem que hi ha hagut doncs, aquestes persones que ja s'han presentat com a alcaldables a la ciutat. Des d'aquí ens felicitem perquè també ens varen convidar a un dels seus actes i vam ser-hi presents. I bé, això és una ciutat que es mou, és una ciutat que creix, una ciutat que al final acaba tinguent el perfil d'identitat molletana i envers els diferents partits polítics i crec que bueno, doncs és el moment de començar a treballar i no deixar de fer-ho, perquè al final sembla que allò, no?, que pares i que dius no, és que no, aquesta continuïtat al final és una continuïtat de la política que estem fent fins ara i bueno, Junts per Catalunya doncs hi treballem i us anem explicant més coses en breu.
0: Precisament ara que es comentava, una de les candidatures que s'ha presentat recentment és la de Sergi Suárez, del capdavant d'Esquerra Republicana d'aquí de Mollet, un acte de presentació pública en el qual doncs, vosaltres, des de Junts per Catalunya, també vau anar a donar-li suport. Com a dos partits que esteu en l'oposició, doncs, quina seria aquesta rellevància doncs, de donar suport a altres candidats?
1: Jo crec que és important això. Al final, quan jo em vaig presentar també fa les últimes eleccions, també vaig convidar a tothom. Jo crec que políticament Mollet és una ciutat molt plena. Evidentment, ja sabem, cadascú amb els seus tants percents per fer-ho així, no? Uh-huh. Però jo crec que ens hem de recolzar tots. I també cal dir-ho, l'oposició aquí a Mollet fem oposició i tenim una relació d'oposició que jo crec que és important que hi sigui. Aleshores, com que valorem que tinguem una ciutat plural, on ideològicament també tinguem una ideologia plural i de poguem doncs, encara fer més rica, no? perquè bueno, és important que hi hagi diversitat. Jo crec que, doncs, evidentment, és important donar aquest suport i vam fer-ho encantats d'acompanyar en el Sergi una estona a l'acte que va fer a l'altre dia.
0: Doncs queda comentat i parlem també de jornades de memòria democràtica i és que aquesta setmana s'han complert 81 anys de l'alliberament del camp d'extermini Mauthausen i des de Mollet, doncs, des de l'Ajuntament, s'han sumat un any més a la commemoració d'aquesta data que de fet doncs, toca tant de prop aquí a la ciutat.
1: Doncs sí, vàrem ser-hi, com sempre, vam ser Junts per Catalunya per compartir aquest espai de memòria, aquest moment de memòria històrica, aquest moment de reclamar aquesta dignitat i l'honor. I la veritat, són temes que emocionen i que arriben perquè quan veus no, la trajectòria d'aquestes persones que ara, en aquests moments, doncs encara són molt presents, és perquè s'ha treballat aquesta memòria, perquè s'ha dignificat aquests fets i perquè han de ser jutjats. I jo crec que personalment cal que siguem tots allà. També faig una crida a la gent jove que ens acompanyi, ho deia un dels ponents que va fer un discurs i deia no, que tant de bo vingués gent jove per poder continuar doncs, amb aquesta tasca que els que ell comentava, no? Que és que som aquí cada cop, tenim un any més, no? I és important transmetre tot allò que va ser a les noves generacions perquè tinguin cura d'allò que va passar, que no s'ha de tornar a repetir mai i que, evidentment, cal posar honor i dignitat a totes aquelles persones i moltes més que, evidentment, no en coneixem els noms, però els de casa són els de casa, a Mollet això va passar i cada any doncs, és el moment de retrobar-nos per poder doncs, homenatjar aquestes víctimes.
0: Doncs un cop havent comentat aquest tema, en parlem d'altres, i és que abans ho comentàvem també doncs, per sobre, però si més no, doncs, ara llanço la pregunta, i és que aquesta setmana s'ha inaugurat el que és la residència al Bosc, doncs, per persones amb discapacitat que puguin desenvolupar la seva vida aquí a la ciutat doncs, amb autonomia i també amb dignitat. Una inauguració en la qual vosaltres també hi éreu. Carme, comenta'ns una mica com va ser aquesta inauguració i què us sembla, doncs, que hi hagi aquesta llar residencial aquí a la ciutat.
1: Doncs la veritat és que crec que és una cosa que era molt necessària, que s'ha treballat molt per arribar fins aquí, que el grau de satisfacció ja directament amb les persones que varen poder parlar, que ja en són usuaris, és molt alt, i que és un model d'èxit. És el que moltes vegades pensem que no pot passar, doncs passa. Comencem amb 24 places, que això pot ser l'inici d'altres espais on es pugui continuar fent el mateix, que és molt important recolzar, que és molt important continuar creixent. I en aquests espais és quan te n'adones que aquestes persones doncs, necessitaven aquest espai d'independència, per dir-ho així, de poder continuar les seves vides, perquè ells estan treballant i entren i surten, però estan acollits. Són aquest espai de recolzament i d'acompanyament. I també ho he de dir-ho, i el fet que la Fundació Sanitària de l'Hospital hi sigui doncs, com a gestor, ens està donant un model d'èxit, perquè això funcionarà, continuarà endavant i tant de bo d'aquí un temps podem dir doncs, que podem ampliar a altres edificis o a altres places, perquè ho parlàvem també aquest mateix dia amb personal del taller d'Alborada i de l'Albor, que estàvem tots comentant una miqueta, no? Al final necessitem espais perquè continuï la vida d'aquestes persones amb un entorn doncs, acurat i amb un entorn d'acompanyament. I això passa molt per tenir aquests pisos, per tenir aquests espais també més privats, més evolucionats i més dedicats a aquestes edats també, que són edats ja diferents, i fer un acompanyament, activitats, anar-se fent gran a través d'aquests espais que, evidentment, i col·laboracions que fa, doncs, que fa la ciutat de Mollet. Jo crec que va ser una cosa molt bonica de veure com s'inaugurava, però per altra banda també de cara a un futur, perquè això continuï creixent i cada cop sigui doncs, més possible per a totes aquestes persones poder-les acompanyar.
0: Doncs amb aquest tema comentat posem punt i final a aquesta conversa de portaveus a municipals. Agrair-te que ens acompanyis una setmana més per comentar tota l'actualitat de la nostra ciutat i ens trobem a la propera. Molt bon cap de setmana, Carme.
1: Gràcies, igualment. Gràcies a vosaltres.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
6: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
7: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
8: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
9: I Cultura Viva fa la darrera parada a Valls amb el Lluís Muster, però en aquesta ocasió ens parla sobre els diferents colors que formen part de les colles, de totes les, de la mulassa, de l'os, els cavallets, el calçot, la geganta quaresma, el lleó, també del drac i el bou. També ens li preguntem que, com està sent i com ha estat doncs, a construir, formar part d'aquestes figures, com ha estat doncs, la seva creació, també la seva dedicació i la seva il·lusió doncs, que per formar part doncs, d'aquestes colles i d'aquests elements de gegants. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, el lleó, el drac, el bou, la mulassa, el calçot, el cavallet, la quaresma, no sé, segurament que ens deixem algun element més. Tots els colors que envolten aquests elements, els tratges, parlant una miqueta dels colors, són tots iguals, van canviant, cadascú, cada colla o cada element té els seus colors...
10: Sí, cada colla té els seus colors. El drac són verds, el to de la mulassa és aquell to del vestit d'ella, perquè els portadors van vestits de traginers, van vestits amb una, uns pantalons blaus i una camisa també blavosa ratllada, vull dir que tampoc... no tenen uns colors concrets, però el color de la mulassa és el color d'ella, el color aquest morat, no morat, vermell vellut, diguéssim, del vestit de la mulassa.
9: Sí.
10: El cas del bou, el bou és marró, ell. Però els portadors sí que aquí porten una roba fúcsia. Mm-hmm. Nosaltres també portem l'àliga de la ciutat.
9: Sí.
10: Aquesta no l'han fet en altres, però som els portadors de l'àliga de la ciutat i dels gegants de la ciutat. Aquí, en aquest cas, els portadors van amb els colors blanc i negre, que són, representen les plomes.
9: Molt bé.
10: Aquests vestits són històrics, els vestits de l'àliga són històrics. Hi ha fotos des de finals del 19, ja hi ha fotografia, i els vestits que porten els aligons, que són aquells nens que ballen per sota les ales de l'àliga, aquells vestits encara són... N'han fet de nous, però tenim els històrics, tenim els vestits que van estar actuant fins a les fotografies del centenari de la batalla del Pont de Goi,
9: sí.
10: Que surten, que es va fer una gran festa, l'àliga i els aligons, aquells vestits encara hi són. són els mateixos que surten a la fotografia. Sí, i allí els colors són això, és el blanc i el negre, perquè es representen les plomes.
11: Les plomes de l'àguila.
10: Colors molt concrets, doncs els tenim, per exemple, amb el ball de la primera, aquesta dansa, una dansa feta només per canalla, i són els colors de la ciutat. En aquest cas, el blanc i el vermell. Bueno. La moixiganga, quan recuperem el ball de la moixiganga, també passem els mateixos colors que el ball de la primera, que també era el blanc i el vermell, els colors de l'escut de la ciutat. Clar, cada cosa, cada element és molt diferent de l'un a l'altre i els vestits també són molt diferents.
9: Lluís, ha canviat molt al llarg de la història, com comentaves, que aquesta recerca que heu fet, però ha canviat molt la manera de fer la cercavila, la manera també de la pirotècnia, no? Tot en general ha canviat?
10: Home, sí, clar. Clar que ha canviat, són molts anys.
9: Són molts anys.
10: Però ha canviat una mica a millor.
9: Molt bé.
10: Jo recordo els primers anys,
9: sí,
10: que costava molt. Quan havies d'ensenyar a ballar una dansa amb algú, costava la canalla que et venien de nou, els que després es ballaven les danses infantils o el bestiari petit. Hòstia, els costava d'ensenyar. Ara no costa gens. Venen, ho porten après de casa. La canalla ho veuen tantes vegades, esmorzen cada dia amb el vídeo de les actuacions d'aquestes figures que les tenen amb el ninot de goma, que les fan els seguicis ells a casa seva i cada dia perquè mengin els hi enxufen allí el moment que balla l'àliga o que balla la molassa o que balla el bou o que balla el que sigui, que aquella canalla, quan te venen al local petits, escolta'm, els hi poses la música i com aquell que diu ja ballen. Això ha millorat molt per aquesta banda. També ha millorat molt el cas que la gent en fa. Els primers anys, hòstia, sortíem a fer la cercavila i passàvem una mica desapercebuts, eh? Vull dir, no, la gent s'ho mirava raro.
9: Sí.
10: No hi havia tradició, eh? Pensem que als anys 80 hi quedaven molt pocs elements, eh? Quedaven gegants en uns quants pobles, no masses, sí. A principis dels 80 quedaven gegants en alguns pobles. De dracs pràcticament no n'hi havia. Hi havia el drac de Vilafranca, hi havia el drac de Sant Quintí, el de Sitges, que ja feia uns quants anys que estaven recuperats, però com a històric, hi havia el de Vilafranca i el de la Bisbal d'Empordà. I ja està. Valls no va deixar mai de tindre àliga, això sí, però no n'hi havia gaires més, eh? Hi havia l'àliga de Berga, hi havia l'àliga de Valls, hi havia l'àliga de Girona, i em sembla que a la Bisbal també n'hi havia una. I para de comptar, no n'hi havia cap més. I ara, sí, a tot arreu tenim uns seguicis fabulosos, però molasses hi havia la de Reus, eh? I més tard hi va haver les de Vilanova, i més tard, en molts anys, les de Vilanova es van destruir a la Guerra Civil, eh? Però després se van tornar a recuperar. I Solsona, i les guites de Berga, que també són molasses, però ja està. O sigui que hi havia molt pocs elements. Aquí a Valls encara conservàvem l'àliga, conservàvem els nans, conservàvem els gegants i teníem les colles castelleres, que era el que feia molta festa al poble, però jo de petit recordo, clar, jo tinc 66 anys, i jo recordo de petit, anaven uns quants nanos que portaven els caps grossos, una canalleta que portaven els caps grossos, i els hi donaven uns quants cèntims per portar el cap gros, però ells anaven així, ni ballaven ni res, portaven el cap gros. Recordo els gegants que els portaven el personal que treballava a l'Ajuntament, anaven pel carrer desfilant i no hi volguessis de fer massa cosa, i l'àliga, que també era, ja li venia de família, de diverses generacions de portadors de l'àliga. Quan jo era petit, els aligons ja van desaparèixer, ja no hi havia aligons al voltant de l'àliga.
9: Sí.
10: I ja està, i això és el que hi havia. I Valls encara era dels pobles que tenien coses, perquè n'hi havia que no tenien res. Grans, eh? Els pobles petits, evidentment, que no tenien res, perquè els pobles petits, els seguissis, tots se'ls han inventat, perquè si no era una ciutat una miqueta gran, no tenia elements d'aquest tipus. Però les ciutats grans, que tampoc quedava res pels puestos. Clar, quan nosaltres recuperem l'any 81, recuperem el ball de la primera, i sortíem pel carrer desfilant i ballant, la gent ens mirava estranyat. Què són? Què fan? No havíem vist mai una cercavila a Valls, eh? Hem vist les processons per les festes de la Candela, això sí, però tret de les processons, per la processó de Corpus i tot això, i allí veien els gegants i l'àliga, perquè els gegants i l'àliga sí, perquè aquests els coneixien, i a la plaça del Blat anaven a veure els castells, i ja està, no hi havia res més. Clar, quan veuen gent passant per allí, hòstia, què fan aquestes?
11: Què fan?
10: I l'any 80, i l'any 85, quan recuperem els Diables, colló, aquests, a més, cremen. encara era pitjor. Passaven i cremàvem. Hòstia, era difícil, aquests primers anys. Clar, des de llavors, el que és ara, en el teu punt de comparació, és jo que ho he viscut, cony, quin canvi, en positiu. Ara, la pirotècnia s'ha complicat molt amb burocràcia, La pirotècnia era molt fàcil, i ara la pirotècnia, escolta, m'has de tindre allí una persona, com aquell que diu, fixa, només fent papers. I, hòstia, això sí que s'ha complicat. Sí, Lluís... tot el tema de la seguretat, que segurament s'ha de fer, perquè potser sí, clar, els primers anys, les primeres colles que vam sortir, com que també teníem al darrere, érem colles que ja teníem entitats, una entitat al darrere, home, anàvem amb cuidado, i de coses ne van passar molt poques, però després, clar, van començar sortint-ne per tot arreu com a bolets, i sí, és veritat, si no es va amb cuidado, la pirotècnia és perillosa. I s'han de fer les coses ben fetes. Ara, la burocràcia que s'hi ha anat afegint al voltant, és pesadeta, Això sí.
11: Dóna'm aquesta il·lusió, aquesta dedicació per les festes, en aquest cas, doncs, per aquests elements, Lluís?
10: Bueno, això va naixent i venint.
11: Perquè ens expliques, clar, si no t'agrada i no ho vius amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes, no construeixes, no us fas aquesta dedicació, no. I ens expliques d'aquesta manera que ens estan entrant en ganes d'anar i donar-te un cop de mà, construir un altre element.
10: No, a veure, això va venint tot sol, clar. En altres, el que és el meu cas,
11: sí.
10: jo ballava sardanes. Des dels 12 anys a l'entitat ballava sardanes, l'entitat, fèiem això, hi havia res més. Anàvem a ballar sardanes, anàvem als concursos, teníem colles sardanistes, i jo ensejava la colla juvenil i la colla gran en aquell moment, l'any 81, quan ens proposen de recuperar el ball de la primera. Nosaltres estàvem l'any 81 a la comissió de les festes desenals, cada 10 anys quan se fan les festes de la Candela, es fa una comissió en què hi participen les entitats culturals, civils, de la ciutat. I nosaltres hi érem com a sardanistes, amb la pretensió de que durant 10 dies cada dia hi haguessin sardanes. Nosaltres anàvem per això, per fer doncs, força ballades de sardanes. I a dintre d'aquesta, pensa que el 81 són les primeres decenals en democràcia. Les del 71 encara hi ha les fotografies que es veu com desfilava l'exèrcit pel poble, i en canvi les del 71 les del 81 ja estem en democràcia, ajuntaments democràtics, associacions de veïns que ja portaven uns anys treballant, intentant començar a recuperar coses a la ciutat, i tota aquesta gent s'incorporen a les festes de la Candela. Hi havia aquell bullici, aquelles ganes de recuperar el que fos, perquè havíem fugit de la foscor del franquisme d'aquells 40 anys. I en aquell moment, algú de la comissió de les festes de la Candela se li acut de recuperar el ball de la primera, perquè feia 30 anys, o sigui, feia per una banda 20 i per l'altra 30, que ja no es havia ni ballat el ball de la primera. I llavors, home, podríem recuperar aquesta dansa. I hi havia el representant de la nostra entitat allí, i se'l van mirar amb ell. Home, podeu fer valtros que balleu, perquè tampoc hi havia ningú que ballés res,
11: Sí.
10: Podeu fer valtros que sou els que balleu sardanes, podríeu recuperar el ball de la primera. I aquell, el Ramon, diu, home, doncs potser sí, ja ho consultaré. I ens ho diu amb la propera reunió de junta de l'entitat. Em diu, sí, home, sí, fem-ho. No en teníem ni idea de res, Va vindre un director, el que en aquells moments era director de l'Esbar de Sant Cugat, el Salvador Melo, va vindre aquell home a coordinar-ho, perquè aquell home no ens podia ensenyar el ball de la primera, ell no el sabia. El sabien gent que ho havien ballat feia 20 anys i gent que ho havien ballat feia 30 anys. Aquesta gent tampoc es van posar d'acord, perquè dels 20 anys als 30 anys que es havia ballat no hi havia hagut una continuïtat. Per tant, ja ballaven coses diferents. Més o menys s'inspiraven, però ja no ballaven ben bé el mateix. Els músics, l'últim músic que havia tocat, un greller vell, aquell home ho tocava d'una manera. La partitura que hi havia guardada no sé on, que em sembla que era del mestre Sanahuja, aquella partitura que la tocava un pianista, era diferent. les repeticions eren diferents. Cadascú, clar, de 10 anys en 10 anys, tot havia canviat. I allí comencen aquesta tasca de recuperació. I allí és allà on s'encén aquesta llum de dir, hòstia, això és interessant. Recuperar.
11: Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies. Gràcies per explicar-nos tota aquesta història, tots aquests elements, amb aquestes ganes i il·lusió, que continuïn aquestes ganes, que continuïn aquesta il·lusió i que continuïn, doncs, els balls de tots els seguicis de balls amb aquests elements. Així que moltíssimes gràcies per formar part de Cultura Viva de Ràdio Hospitalet de l'Infant. Gràcies.
10: Doncs, gràcies a tu, perquè és bo que se'n parli, és bo que es parli de cultura popular, que fer un programa de ràdio amb això me n'alegro moltíssim. M'alegro molt.
11: Aquesta és la intenció. Gràcies, Lluís. Una abraçada.
10: Molt bé. Gràcies.
8: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
7: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
12: Galiza no Vallès.
13: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
12: Galiza no Vallès.
13: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, admirables amigues i admirables amics, gent de bé a la qual agraïm profundament la vostra atenció, que esperem es mantingui durant les dues pròximes hores per fer-nos companyia en una nova singladura sonora per territoris de més enllà. Salutacions cordials, abraçades de Belén Lozada, portant una mica de tot i d'un servidor davant del micròfon. Gent de bé, que us conduirem en aquesta ocasió principalment per sons amb aromes asiàtics, tot i que no exclusivament. En el punt de partida gaudirem des de Nova York amb un projecte que remena sons de l'Orient Mitjà i altres contrades del Mediterrani Oriental. Seguidament anirem al Regne Unit amb la música d'un talent nascut a Kènia que remena amb mestria el Bhangra Punjabi. A la secció eclèctica, altres tres propostes de nivell super. Des de França, el nou disc en mode orquestral d'un virtuós de lut d'origen algerià. De nou, des de França, la música d'un trio que transita, d'un quartet, perdó, que transita per diverses geografies tradicionals. I des dels Països Baixos, el nou disc dels grans veterans autòctons dels sons Klezmer. Per concloure l'edició de Més Enllà número 920, anirem a Suïssa i xalarem en mode ancestral amb el treball d'un gran talent del rubab afganès. Som-hi, doncs, amb la presentació de Sababa, un àlbum del grup amb seu al districte novaiorquès de Brooklyn, Baklava Express, formació amb un repertori que suggereix la banda sonora d'un mercat mediterrani a l'aura lliure. La seva música és plena d'una energia que combina instruments antics i moderns. Totes són cançons originals, però els ritmes i les línies melòdiques poden, en un moment, evocar tradicions turques, gregues o armènies, i després, amb la mateixa naturalitat, fer referència a la música folk àrab, mizrahi o sefardita, o fer discrets gestos al jazz, al flamenc o al rock.

Sababa, vet aquí el segon treball discogràfic dels estatunidencs Baklava Express, del qual acabem d'escoltar tres perles sense pausa. La que dona títol al disc, White Chase, Hope Chase i Heard in the Wind. Editat el passat 17 d'abril, Sababa ha estat autoproduït per la banda de Brooklyn, on trobem en aquesta ocasió Josh Kay, virtuós de lut, compositor i fundador del projecte, acompanyat per Deixi Castro al violí, Eren Erdogan al ney, Lefteris Burnias al clarinet, James Labrous a la guitarra, James Robbins al baix i Jeremy Smith a la percussió. Com comentàvem abans i com heu pogut comprovar amb l'audició de les tres primeres peces del disc que us hem mostrat ja, les inspiracions de Baklava Express les trobem bàsicament en el Mediterrani Oriental i en l'Orient Mitjà, fons de ritmes i melodies captivadores que el grup novaiorquès reinventa i reprodueix a la seva manera, incloent instrumentacions contemporànies que fan les seves composicions assequibles a públics més amplis i eclèctics que els amants estrictes dels sons folklòrics. La joventut dels membres de Baklava Express, que en cap cas es defineixen com a banda de sons tradicionals, es fa aparèixer també en l'energia que transmeten les cançons, fresques i engrescadores, com ara les tres que escoltarem a continuació, A Very Narrow Bridge, Adieu Henry i Salt and Paprika.

Seguim endavant en la nostra edició de Messenger número 920 amb una altra proposta que ens condueix cap a l'Orient. Aquesta gestada en terres britàniques i centrada en els sons del Punjab indi, amb la música Bhangra com a principal protagonista. Desi, The Soul of Punjab, Kuljit Bhangra, nascut al 1959 en el si d'una família d'arrels punjabines a Nairobi, la capital de Kenya, i resident al Regne Unit, ha editat aquest àlbum en el qual exerceix com a productor, compositor, director i virtuós de la tabla, la percussió hindú més internacional. Per a la realització de l'àlbum, el vergat i talentós músic britànic ha comptat amb un bon grapat d'artistes, també residents en el Regne Unit, que representen el bo i millor dels sons tradicionals Bhangra del país europeu, i són Hira Group, Premi Johal, Priti Kaur, Papi Singh Kenya, Mohinder Kaur Bhangra, Abhirasha, Harbir Kaur i Sonia Panesar. Músics i lletristes també experimentats que donen forma a la idea inicial de Kuljit Bhangra de restaurar i actualitzar el so dels anys daurats del Bhangra britànic, cap allà als anys 80 del segle passat. Anem amb les quatre primeres i sensacionals peces i després us continuem explicant.

Desi, The Soul of Punjab, una obra discogràfica gestada i dirigida pel músic i productor d'ancestres punjabins, Kuljit Bamra. L'acabem d'escoltar quatre peces sensacionals amb el so del Bhangra com a protagonista. Sap No Te War de Dem amb Hera Group, Deor de Villa de Witch amb Priti Kaur, Iksundar Samna Pritanda amb Mohinder Kaur Bamra i Laun Karade B amb la mateixa intèrpret. Kuljit Bamra, quan només tenia 2 anys amb la seva família, va emigrar amb la seva família des de Nairobi fins a la localitat anglesa de Southall, on resideix des d'aleshores. Un any abans va contreure poliomielitis, greu malaltia que li va malmetre una cama. Aquesta discapacitat va fer que, quan va començar a tocar la tabla pel seu compte, amb només 6 anys, en lloc de fer-ho assegut al terra, la postura clàssica, va aprendre a fer-ho assegut en una banqueta. Això, però, no va ser una limitació per a Kuljit, qui, malgrat haver-se dedicat professionalment a l'enginyeria civil, no ha deixat mai de banda la seva passió per la música, més concretament pels sons tradicionals del Punjab Indi, la terra dels seus ancestres. Gaudirem durant uns minuts més del disc Desi, The Souls of Punjab, de Kuljit Bamra i els seus col·laboradors en aquesta obra, tot escoltant 3 fabuloses peces més. Bé, Jogi Mundra, Anwalia i Beya Samne, de nou amb la veu de Mohinder Kaur Bamra i Oi Shaina amb la de Priti Kaur.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem ja amb la nostra secció Tot Terreny, a la qual tenim avui, un cop més, tres novetats discogràfiques ben variades i de qualitat incontestable. Amb la primera ens mantindrem encara en Terres de l'Orient, on tornarem amb la secció final del programa, avui dedicada als sons ancestrals. Tenim entre mans el disc L'Odissé de Nur, nova i singular obra del gran compositor i virtuós de lut Lakhdar Hanoum i la seva banda, artista d'origen algerià resident a la ciutat francesa de Toulouse, que en aquesta ocasió, partint del seu clàssic repertori de sons tradicionals vinculats amb la llegendària Ruta de la Seda, nodreix les seves composicions amb l'aportació de l'Orquestra de Cambra de Toulouse. Així doncs, com és habitual en les obres de Lakhdar Hanoum Ensemble, els que ja hem escoltat en ocasions anteriors en aquest espai radiofònic, ens trobem a l'Odissé de Nur, novament, amb un viatge mític entre el Mediterrani i l'Extrem Orient, però en aquesta oportunitat amb la confluència dels sons d'inspiració tradicional amb els de la música clàssica occidental, fet que dona aquest caire de singularitat a l'obra. N'escoltarem tres peces formidables sense interrupcions, Amaru, Enti Nur i l'Epopé de Gilgamesh.

Anem amb la segona proposta discogràfica de la nostra secció Tot Terreny d'avui. Ens quedarem encara a França per gaudir amb el disc Rivage, una obra del quartet paritari Julic, formació que fa honor al títol de la secció que ara ens ocupa, amb un repertori que podríem anomenar camaleònic, on el viatge sonor i també lingüístic ens porta des de Bulgària fins a Pèrsia, des d'Itàlia a territoris criolls o des de Turquia a Occitània. Julic, doncs, mostrant en el seu nou àlbum aquesta versatilitat i aquest amor pels sons tradicionals de contrades ben diverses, i demostren que avui en dia, sota el segell de la música folk contemporània, hi caben moltes coses que, en el seu cas, venen lligades per un fil conductor on les veus femenines i les traces jazzístiques són elements fonamentals. Si no anem errat, són ja més de 15 anys els que porten els francesos Julic escampant pel món el seu art indiscutible, i Rivage, l'àlbum que tenim entre mans, seria ja el sisè de la formació. Durant tots aquests anys, són moltes les cultures musicals que Julic han plasmat a les seves brillants composicions. I per avui n'hem escollit un parell de peces ben xules i representatives del tarannà del quartet, Till Arne i Bacino di Libertà.

Abans de passar al nostre espai dels sons més atàvics, ens retrobarem amb una de les formacions de música klezmer contemporània més bregades i reconegudes arreu del planeta. Diàspora és el títol del nou treball discogràfic dels ja legendaris Amsterdam Klezmer Band, el talentós septet neerlandès que compleix enguany les 3 dècades d'aventures musicals, sempre, com el nom de la formació indica, amb claredat, amb el seu klezmer com a indiscutible protagonista del seu repertori. Clàssics i al mateix temps innovadors, Amsterdam Klezmer Band combinen a Diàspora, com han fet en els 19 àlbums que han editat des de la seva fundació l'any 1996, peces tradicionals klezmer i jiddis, amb composicions pròpies que incorporen traces contemporànies, principalment jazzístiques, gènere que s'adapta a molts altres i que, pel tipus d'instrumentació, ho fa amb molta facilitat amb el folklore dels jueus del centre i el nord del continent europeu. Us deixem una estoneta i sense interrupcions amb 3 magnífiques composicions de Diàspora, el nou disc de l'experta formació neerlandesa Amsterdam Klezmer Band. Seva, Esmo Smitten Rebe i Un Certo Irel.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Tornem amb la secció final d'aquesta edició de Més enllà número 920 al continent asiàtic. En aquesta ocasió a l'Afganistan, de la mà del projecte Sareban, del músic suís Mathieu Clavel, un gran virtuós del rubab, instrument tradicional de la família del llaüt que forma part indivisible dels sons tradicionals de diverses contrades de l'Àsia Central i que ja ha captivat, com hem comprovat en diverses ocasions, a músics d'arreu del món. Echoes in the Wave és el títol del disc formidable que tenim entre mans, Òpera Prima de Sareban, proposta de sons ancestrals amb la qual Mathieu Clavel fa palesa la seva passió pel folklore de la Ruta de la Seda, especialment pel de l'Afganistan. Tot plegat va començar l'any 2024 quan van fer un encàrrec a Clavel per composar música per a un documental, una feina que el va engrescar i que va anar finalment molt més enllà de l'encàrrec inicial per donar vida a aquest Echoes in the Wave. Ja ha estat a nivell creatiu al sud de França i enregistrat entre Suïssa i Istanbul per facilitar les aportacions de músics col·laboradors residents en un i altre lloc. Us deixem fins al final del programa amb quatre delícies del disc Echoes in the Wave de Sareban, Dar Agos Emaui, Subodam 3 Mogoli, Durkheim Anzil i, si queda temps, està Da Estergo. Som a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 530. Una salutació, sóc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem tots els divendres per Ràdio Mollet amb redifusió els dissabtes i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les plataformes habituals de podcast com és Spotify, iTunes, iBooks, Mixcloud, etcètera.

Aquesta nit arrenquem el programa amb les gravacions de camp dels nord-americans Bruce Golden i Tyler Tatlock.

I això era Kira Kosemura, des de l'edició del 15è aniversari ja del seu disc Polaroid Piano, editat per Room 40. I ja posat, seguim amb un altre gran pianista, com és Matti Bai. Escoltem el tall del disc De Sí, el mar.

I continuem amb la col·laboració entre Anthony i Faraway Nebraska, un disc titulat Great Plains, que s'acaba amb aquest tall, Land into Sky.

Doncs això era Anthony i Faraway Nebraska des d'aquest treball col·laboratiu Great Plains. Descobrim avui també un projecte nou anomenat Broken Canyon des de Nova York. Escoltem un tall de Surface, el seu darrer treball, més intimista que els anteriors, segons diuen, ja que ens parla de diagnòstics, medicació, depressió i també esperança.

Everything in Time és el nou treball del productor Ghost Loop, construït amb fragments d'antigues cintes de casset, de música New Age, també amb gravacions de camp i sons dissenyats amb un petit sintetitzador modular, i produït tot a altes hores de la nit, quan la concentració s'aguditza i fins i tot els sons més petits semblen respirar pel seu compte.

0: Estàs escoltant Núvol de Fum.
1: I continuem amb la música de Holly Caniff, amb el seu primer àlbum en solitari des de 2004. Es titula For Those Who Stay i escoltem la peça titulada They Rise.

Tancarem el programa d'avui amb el projecte d'Ambient Techno Foundation, que ja hem punxat en alguna ocasió. Aquí col·labora també Henrik Meyercord en un vinil i caset que porta per nom Kings and Queens. El tercer tall d'aquest disc és aquest, Sunflowers.

Doncs amb aquesta altra col·laboració, la de Foundation i Henrik Meyerkor, hem arribat a la fi del programa d'aquesta nit, el número 530 del Núvol de Fum. Ja sabeu que és un programa que podreu escoltar aquí a Ràdio Mollet també demà dissabte a les 11 de la nit i que tindreu disponible en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les plataformes habituals de podcast com és iBooks, Mixcloud, Spotify, iTunes, etc. Jo, sense més que afegir, m'acomiado ja de vosaltres i ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: ¡Gabriel y Paco Amoroso!

0: Yeah.
1: Temporada 2, papá. La 31. Això és la R, això és la família. No hi ha confusió. Sessionat d'aquesta vida, jo sóc el dit, el ronco i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida. Una hook és bufa.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
2: I no el pots treure? Divertit, un fueguito? No, és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
3: Sí, sí. Sergi, tu i jo ens passaria i... això total.
2: Home, i tant.
3: Clar, igual a Sergi ens estem tirant cors i fueguitos i demanem més lliure.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: ICAT Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!